0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

és la R, sóc la família. M'he confusat. S'ha sumat aquesta vida, jo sóc el dit de roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis. Jo ja no tinc res.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: diga mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: Labubu.

0: la noche duro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
1: La
0: bubu. Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Dame esa noche. Si me metes tu mes, ok. Shit.
2: És estiu. Escolta i canta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

t'estima tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

Tot el que et molesti jo aparto. Sempre és al costat, no era fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És amb mi, contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto que per dins, per fora no m'he l'estatus. He fet el

escoltes i caps.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Darrere de cada guerra, repressió o vulneració dels drets humans, hi ha un silenci forçat a les víctimes. La història ha treballat durant anys per desenterrar la veritat i donar veu a aquelles persones que ja no poden explicar-la o les que encara senten por d'alçar la veu. Però conèixer la veritat, treure a la llum la violència contra persones o col·lectius, és només la primera passa. Reconèixer que algú ha estat víctima és també posar sobre la taula una injustícia que cal revertir i reparar. És en aquest sentit que les polítiques públiques de memòria juguen un paper fonamental que passa per l'estudi dels fets, el desenvolupament d'un sistema que permeti a les víctimes dur els seus casos a la justícia i els mecanismes necessaris per mirar de reparar el mal fet. Però les polítiques públiques de memòria no se sustenten només en aquestes tres potes, sinó que han de traspassar a la societat, conscienciar-la del seu passat per garantir que aquells fets no tornaran a repetir-se. A Catalunya, la memòria de la guerra i la repressió es mantindrà viva en la clandestinitat, però no serà fins la mort de Franco que no hi haurà un veritable debat públic sobre com treure a la llum el que 40 anys de dictadura va intentar enterrar. Avui arribem al darrer capítol d'aquest podcast. Parlem de què són les polítiques de memòria i com el coneixement del passat ens pot ajudar a fer una societat més justa, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 13. Veritat, justícia i reparació. Les polítiques de memòria.

0: Aquest és un capítol diferent de Miralls de Memòria. Volem fer balanç de tot el que hem après als 12 capítols anteriors. No ens referim a dates, noms o llocs concrets, sinó a allò que hem sentit amb cada història, amb cadascuna de les injustícies que hem narrat. Al llarg dels segles, el món n'ha estat i n'està ple d'injustícies. Però és la voluntat de superar-les, de fer una societat més justa, el que acaba sempre vencent. El camí no sol ser fàcil i moltes persones pateixen les conseqüències en la forma d'una repressió que va des del càstig físic i psicològic fins a l'exili o la mort, entre d'altres. Tanmateix, la voluntat de viure en un món millor sempre s'acaba imposant, de vegades abans i d'altres molt temps després. Sigui com sigui, el camí no acaba quan se supera una etapa com el franquisme, el nazisme o l'era colonial, per exemple. És quan hem avançat que hem de mirar enrere i fer justícia a aquelles persones que van patir la vulneració dels seus drets humans. És aquesta mirada enrere, des del present, la que ens ha de servir per aprendre i per saber identificar allò que no s'ha de repetir mai més. Les polítiques públiques de memòria sorgeixen com una eina que vol recuperar la veritat dels fets, fer justícia i reparar el dany de les persones víctimes de la violència, de les guerres, dictadures o repressió. Miralls de Memòria ha visitat el Memorial Democràtic, una institució que té com a objectiu recuperar la memòria de les víctimes per motius ideològics, especialment de la dictadura, i difondre els valors democràtics de l'antifranquisme. Hem parlat amb el seu director, Jordi Font Agulló.
1: En el cas de Catalunya, sobretot, és reconèixer els valors de l'antifranquisme, fonamentalment. Això, d'una banda, reconèixer els valors com a precedent més immediat del que és la democràcia en el present, actualment, el sistema democràtic del qual gaudim, amb les seves imperfeccions, les possibles millores de les quals és susceptible, d'una banda d'això. L'altra també té un contingut, podríem dir, de reparació de persones que han estat objecte de violències polítiques en el passat, que han estat objecte de repressió, sobretot pel que fa a la dictadura franquista, i llavors també podríem enfocar-ho també cap al que seria l'homenatge, el reconeixement de les persones resistents, que això enllaçaria amb el que he dit abans, no? Les persones resistents a la dictadura, persones que s'havien oposat a les polítiques repressives del franquisme i antidemocràtiques, i d'alguna manera que són persones, podríem dir, exemplars. Les polítiques públiques de memòria s'han de vincular també a una ètica en el present, a una virtut pública.
0: Però aquestes polítiques públiques de memòria no són tasca fàcil. Darrere de cada guerra, dictadura, de cada violència política i ideològica, hi ha un silenci. Un silenci que és fruit de la por d'aquelles persones que han estat víctimes directes o indirectes. Trencar aquest silenci i donar veu a les víctimes serà una de les prioritats de les polítiques de memòria. Però en el cas català s'haurà d'esperar a la fi del franquisme per poder començar a investigar i a donar veu a les víctimes d'aquella dictadura feixista.
1: Quan parlem de polítiques públiques de memòria, tenim com a referent la fi de la Guerra Civil, que és el 1939. I llavors, s'han fet 80 anys després. Però clar, tampoc és cert del tot, perquè és clar, la dictadura va durar 40 anys, amb la diferència que no va perdre cap guerra, sinó que la va guanyar, es va establir, va dur a terme unes polítiques públiques de memòria molt fortes, perverses, tergiversades, instrumentalitzadores, manipuladores, tot el que vulguis, maniqueístes, i en el procés de la transició jo penso que també és un moment en el qual hi ha molt interès pel passat. Només cal veure moltes publicacions de l'època, fins i tot revistes com Interviu, que eren revistes que tenien un tiratge de més d'un milió d'exemplars a la setmana, això és impensable, doncs fins i tot allà jo recordo que apareixien reportatges sobre exhumació de fosses que feien les mateixes persones, diguéssim, familiars.
0: Després d'una primera embranzida de les polítiques públiques de memòria, amb la fi de la transició, el focus d'atenció per part de les administracions va passar a ser un altre.
1: En el moment que acaba la transició, podríem dir, més o menys acaba la transició de la democràcia, a partir dels anys primers 80, sí que els governs de les hores, tant el govern socialista a l'estat central, com aquí a Catalunya, en el cas del govern de Jordi Pujol, de la Convergència i Unió de l'època, sí que opten per una mirada endavant. Arriba un moment que sembla que sigui de mal gust parlar del passat, perquè cal consolidar el present, sobretot, i sobretot integrar-se a la Unió Europea, assemblar-se cada vegada més al que seria l'Europa Occidental,

0: que és veritat que també hi ha unes entitats memorialistes que persisteixen. Són minoritàries en aquells anys. Estic pensant, no sé, la Miquel de Mauthausen i altres camps, per exemple, que és la més antiga, la més veterana de totes les entitats que tenim al país, però també una entitat també molt important, que és l'associació, en aquell moment anomenada d'expressos polítics del franquisme, que també tindrà un paper fonamental en el cas català.
1: És precisament aquesta entitat la que organitzarà l'any 2002 un acte que serà determinant per al futur de la memòria democràtica a Catalunya. El 22 d'abril d'aquell any es va omplir el Liceu en un acte d'homenatge a les persones represaliades pel franquisme, que acabarà amb la signatura d'un manifest que reclama a la Generalitat la creació d'una institució com el Memorial Democràtic. Això serà el punt d'inici d'un desplegament de polítiques públiques de memòria com mai no s'havia fet abans.
0: Podríem dir que nosaltres hem estat a Catalunya els pioners, hem estat els primers del conjunt de l'Estat a dur a terme aquest tipus de polítiques i amb la idea aquesta de crear una estructura, una institució que preservi aquests valors democràtics que hem dit abans. Però, clar, també hi ha hagut alts i baixos durant tot aquest període. Clar, les polítiques públiques de memòria d'alguna manera també estan molt... És inevitable que no estiguin, diguéssim, lligades o vinculades als canvis polítics. Perquè són eminentment polítiques.

0: Fins que no es van començar a posar en marxa polítiques públiques de memòria a Catalunya i a l'Estat, moltes famílies i associacions van encarregar-se de mantenir viu el record de les persones assassinades pel franquisme o represaliades per la dictadura. Però amb el pas del temps, algunes d'aquestes memòries es van perdre amb la mort d'aquelles persones que n'havien estat transmissores.
1: És veritat que s'arriba tard. Clar, moltes d'aquestes persones van ser executades, trets de casa seva, portats a un lloc inhòspit i executats i deixats allà en una fossa, enterrats de qualsevol manera, en l'any 36, la majoria, o el 37. Per tant, han passat ja més de 80 anys. Clar, tot això dificulta encara més la cerca de les persones. Clar, això és veritat que no es va fer de manera institucionalitzada i de manera, diguéssim, en la qual l'administració s'impliqués en els primers anys de la democràcia. Penso que allà sí que era el moment de fer-ho, això. I penso que aquí sí que hi ha un error monumental pel que fa a aquesta qüestió.
0: Més enllà de les persones assassinades i mortes durant la Guerra Civil, les polítiques de memòria a Catalunya també volen posar el focus en els 40 anys de dictadura i en la resistència d'aquelles persones que van lluitar contra el franquisme.
1: Les polítiques públiques de memòria no es redueixen a 1939 o primers anys 40. I, de fet, el sentit de la creació del Memorial Democràtic té un sentit més propositiu, més positiu, en el sentit de posar en valor, valgui la redundància, els valors de l'antifranquisme. I els valors de l'antifranquisme, de moment, estan, podien, és evident que s'haurien d'associar també els primers resistents a, bueno, el mateix, els tot el moviment antifeixista, evidentment, de la Guerra Civil, els primers anys 40, però també hem de reforçar, i a vegades ho oblidem, els anys 60 i els anys 70, que són fonamentals, totes les mobilitzacions veïnals, les mobilitzacions estudiantils i el moviment obrer. Clar, en una societat industrial com la catalana és, penso, imprescindible posar en valor la importància d'aquests moviments.
0: Com hem dit, les polítiques de memòria busquen la veritat del que va passar, la justícia per a les persones que van patir la violència de la dictadura i la reparació, en la mesura del possible, d'aquell mal. Però cap política de memòria pot ser efectiva si no serveix per conscienciar la societat que els feixismes són quelcom que no s'ha de repetir mai. La garantia de no repetició passa per educar la societat en valors com el respecte, la tolerància o l'esperit crític.
1: La part aquesta educativa pedagògica de les polítiques públiques de memòria, si volem que aquestes polítiques siguin efectives i que tinguin una incidència en la societat, doncs les hem de reforçar des del punt de vista educatiu, pedagògic. Aquí a Catalunya, des de fa anys, des del Memorial Democràtic, hem impulsat un conveni juntament amb el Departament d'Educació, que és el conveni per la

0: Quan es van crear els grups, que tenen un nom una mica estrany, DEMDE, Departament d'Educació Memorial Democràtic, llavors aquests grups són grups de professors de secundària, fonamentalment, i de batxillerat, i llavors aquests professors treballen a les aules específicament temes o reforcen temes que treballen en algunes assignatures però que es reforcen i ho treballen conjuntament amb nosaltres amb la memòria democràtica. I llavors què es fa? Es fan activitats formatives, activitats més, a vegades més lúdiques, de sortides a l'exterior, visites a, no sé, als nostres centres que hi ha a la xarxa d'espais de memòria, com el Museu Memorial de l'Exili, per exemple, o els espais de la Batalla de l'Ebre, o, per exemple, doncs, visites a camps de concentració antics, camps de concentració nazi, millor dit.
1: Més enllà del paper fonamental que tenen les polítiques de memòria en la construcció d'una societat millor, en Jordi Font Agulló ens fa una reflexió.
0: No només depèn de nosaltres, la manera que es conforma les actituds i els comportaments de les noves generacions, sinó que també hi ha altres polítiques que també incideixen i molt, no? No sé, el fet de tenir feina o no tenir-ne, el fet de, no sé, de disposar de recursos no tenir-ne per comprar, no sé, un habitatge, per exemple, poder llogar un habitatge. Clar, tot això és molt, molt, és molt important en la vida de les persones. A vegades aquestes polítiques públiques de memòria, si no van acompanyades també de polítiques socials reals, fortes, potents, poden tenir un efecte contraproduent a vegades.

0: Miralls de memòria és un podcast que va néixer amb l'objectiu de tractar temàtiques històriques des del vessant de la memòria democràtica. Els 12 episodis anteriors hem viatjat a través del temps per viure les dificultats i injustícies que persones com nosaltres van haver de viure per seguir endavant. Cada capítol ha comptat amb la participació d'alumnat de secundària d'instituts públics del Prat de Llobregat. Els i les estudiants han tractat la temàtica en grups de treball específics i han reflexionat sobre cadascuna de les temàtiques que hem tractat al podcast. Aquest procés ha servit perquè poguéssim formular preguntes a les persones expertes i testimonis que hem entrevistat. Al llarg del programa hem comptat amb el suport i assessorament de la historiadora Tània González, doctoranda en Arqueologia Contemporània per la Universitat de Girona. Hem parlat amb ella sobre el paper de la memòria democràtica per les generacions més joves.
1: Creo que es muy importante saber, conocer y entender qué es lo que ha pasado en el pasado, o sea, qué hechos históricos nos han llevado hasta el presente, para poder construir un futuro basado en estos valores, evidentemente. Si no conocemos cómo fue el holocausto, qué pasó en la época de la trata de esclavos, es imposible que tengamos una sociedad que sea tolerante, que no sea racista. Al final és bàsic, jo crec.
0: Un dels pilars d'aquest programa han estat les preguntes pensades, redactades i locutades per alumnes de secundària del Prat de Llobregat.
1: Me he quedado muy sorprendida por el nivel crítico que mostraban, ¿no? Porque muchas veces pecamos de pensar que las nuevas generaciones, pues al final que no les acusamos de que no leen, de que no se informan, de que solo están en las redes sociales, y yo la verdad es que creo que a nivel de valores como que los tienen más interiorizados, y yo creo que se ha reflejado mucho en las preguntas. Eran preguntas de gran, o sea, de gran calidad, y la verdad que estoy muy sorprendida en ese sentido, sí, por la calidad de las preguntas y también por la inquietud que han mostrado.
0: L'altre pilar, sens dubte, ha estat el radioteatre, i és que a Miralls de memòria creiem en la cultura com a vehicle de transmissió de valors. És per això que el grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat ha guionitzat i interpretat dues peces de radioteatre per a cada capítol del podcast, donant vida a personatges reals o imaginaris que ens han ajudat a viatjar a cada moment històric.
1: El cine, la ràdio, el teatre nos ajuda mucho, ¿no?, como a envolvernos, a entrar en historias, porque también la forma en la que se cuentan las historias es diferente, ¿no? Al final el teatro y el cine dan pie a contar historias más personales desde diferentes puntos de vista, y la aportación que han hecho desde el grupo de teatro es increíble, ¿no? Cómo han cogido esas temáticas, las han transformado con un guion además que estaba muy bien hecho, y el resultado final está muy bien en el sentido de aportar otra mirada a cómo contar la misma historia.
0: A Miralls de memòria hem tingut l'oportunitat de parlar amb testimonis directes d'alguns dels fets més importants de la història. Una d'aquestes persones ha estat José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents del camp de concentració nazi de Mauthausen. Això és el que pensa l'Arnau, estudiant de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, del testimoni de José Quesada.
2: M'ha semblat molt impactant tot el que ha dit. Trobo que és molt dur passar per una situació com la que va passar aquest senyor, i sobretot trobo molt impactant que s'hagin recordat tots els detalls d'aquell dia. Sorprenent.
0: Malauradament, José Quesada ens va deixar mentre fèiem aquest podcast. Volem enviar una càlida abraçada a la família en nom de tot l'equip de Miralls de Memòria.

Les polítiques públiques de memòria s'han d'adaptar a cada realitat. En el cas espanyol i català, com hem vist, se centren sobretot en el període de la Guerra Civil i el franquisme. Però cada territori, país o estat n'haurà de tenir les seves. Fins i tot les polítiques de memòria d'aquí s'han d'anar adaptant als temps, incorporant noves realitats i perspectives. Parlem del feminisme, l'antiracisme o el respecte a la diversitat de gènere i sexoafectiva. Unes perspectives que també han d'anar acompanyades dels valors que volem per a la nostra societat, on el respecte i la justícia s'imposin a la intolerància i la violència. Per això cal que no perdem de vista el passat per detectar-hi els errors que no volem cometre en un futur. Arribem al final d'aquest capítol de Miralls de Memòria i ho volem fer amb un agraïment a la trentena de persones expertes i testimonis que ens han acompanyat al llarg d'aquest viatge per la memòria. També volem fer un agraïment a les direccions i professorat de l'Institut Estany de la Ricarda, Baldiri Guilera, Salvador Dalí i Ribera Baixa del Prat de Llobregat, i en especial a l'Alba Sabater, l'Àlex Chico, l'Ignasi Trullols, l'Olga Miguel i en Nacho Zelda, qui han acompanyat l'alumnat en tot el procés de treball del podcast. De la mateixa manera, agraïm la tasca de tot l'alumnat del grup de joves del Teatre Càdix del Prat de Llobregat i els seus tutors, la Sílvia Sabater i en Guillem Jafaell. També volem fer una menció especial al suport d'institucions com l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, l'Ajuntament de Gramunt, la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, la Presó Model de Barcelona, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, l'Eurom, Caladona i el Memorial Democràtic. Aquest programa és una iniciativa del Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat de Llobregat, amb el suport de la xarxa, que han fet possible aquest espai dirigit per qui us parla, Víctor Asensio García, amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Desitgem que hagueu gaudit d'aquest viatge des de l'altra banda del mirall. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena amb el Wenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Puto despertador.
4: Puto despertador.
5: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
6: Ei, Anna.
7: Hola, Àlex.
6: Què? Parlem del despertador?
7: Oh, vinga, va.
5: Museu particular.
6: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar al pianista. Al final l'aparell no és el que hauríem de... No és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem, i també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll en un moment determinat, doncs, volgués o no, et podia arribar a despertar. I després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no, saps? El que faré serà vetllar per tu resant als déus. Aleshores, clar, pateixis, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així, i un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres, en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
7: Almenys fer-ho bé, no?
6: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo... controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que al segle VII i VIII també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc al segle XII s'hi va instal·lar just al seu costat un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporat. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, de més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador. Per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell. Ell era rellotger i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però bé, d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
7: Ja, malament.
6: Havies de...
7: O a les 5 o a les 6.
6: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat a l'auge del capitalisme i de la industrialització. És a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context comencen a proliferar, en molts casos en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i per tant quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, l'iPhone 16 de la època era el despertador. Fixeu-vos que per exemple en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
7: sí,
6: no?
7: Sí,
6: que era, doncs, aquell
7: car,
6: mateix
7: no?
6: any una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
7: Mare
6: i
7: meva.
6: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja. No? I un despertador en valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis, també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
7: Clar, clar. I és que fa estona que penso i com ho feia la gent abans. De veritat que fa estona que ho penso.
6: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
7: Una persona humana anomenada despertador.
6: Efectivament.
7: Que no dormia mai.
6: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador.
7: Que fort.
6: Que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, n'estaves subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb uns perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
7: Que agradable.
6: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Clar, si no els hi posaves una reclamació de... Clar, no, no...
7: Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja clar, va...
6: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. De... Bueno, senyor...
7: S'ha agafat la baixa.
6: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial, en part del món d'avui canvia després de la segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui, doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de... una miqueta, no?
7: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors, ja
6: doncs
7: ho veig.
6: Doncs sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
7: Que soc visionària.
6: No? I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, de, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024... es van repartir més de 1.000 despertadors, l'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i demés, que no fan res més que dir-te l'hora
7: i sonar quan
6: tu els programes, doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa, dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera, doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
7: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
6: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que, o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
7: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i, bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè, clar, quan sento al matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, les tinc jo, els tinc tots a casa.
6: Com n'han de tenir les restes i els tens tots tu.
7: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui que el despertador li ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
6: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
7: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a totes hores. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però aquest xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser és per això que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però endavant.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de polsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuca, sempre ho dic en castellà, i realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus Marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí. Al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis, d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és a dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment, tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges, és que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims. Mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i clar, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat, fai tard!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
5: Mmm, que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
6: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren, si fa no fa, de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen. Que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
5: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
6: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut... amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas.
7: Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida.
6: Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gazpacho, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gazpacho, diem gazpacho, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà. Ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs el xinès i el japonès, no? Què fem amb aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir del que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
3: La pregunta a Termcat.
5: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sens falta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
8: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí. Es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. a vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però doncs quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: Podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15 dintre la Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies doncs tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6 i mitja aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona i al Vallès. Encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'originen els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre, també a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers, que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
6: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi.

0: Agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà, a Calonge, i la GI-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
1: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, la agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
2: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
0: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, 2 helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi, que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus. I és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
3: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
4: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem alguna cosa o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
5: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però no se sorprendió.
6: Bueno, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores, i molta hidratació.
3: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
0: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat

0: Senat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioro.
1: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
0: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, 7:45, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
2: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
0: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
3: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
4: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
0: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
6: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
5: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
0: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè, després de 22 anys en barracons, Orrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez, de TV Mataró.
7: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
8: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
7: La biblioteca és un porxo tancat, el conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
9: Perquè ja era insostenible, eren humitats, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó, ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
7: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
0: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
10: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
11: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
12: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
13: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
0: Falten només 5 minuts per arribar a 7:45. Us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
14: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
15: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
14: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i en lloc de desaparèixer es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora, la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
6: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora.
7: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
5: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí, Sergi, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus, durant la nit. Han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius efectius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
5: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima tensió dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
9: Des de l'Ajuntament de Sentmenat s'ha fet l'evacuació de Guanta, un centenar de persones que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també a nivell de protecció civil, bombers ha demanat que fem el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
10: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna coses perquè es pugui netejar. Ja estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja i, malauradament, no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
5: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i a hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
11: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'organització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè, en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres i, com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà doncs, ja es va desarticular i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà i que doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs, ha afectat vora 2.400 hectàrees.
5: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
12: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
13: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol i pues, venim aquí amb els amics i prenem alguna cosa o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
14: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però no sorprendió.
15: Bueno, el calor, o sigui, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi és a la sombra, no sortir ni fer esports com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores i molta hidratació.
12: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
5: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
16: Imaginem un cas de deshidratació, una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem, on posem i quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa. És complexa?
5: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
17: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
5: la proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
18: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
19: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
5: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Esther Minguell.
20: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
21: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
20: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
5: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
22: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
5: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogačar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
1: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
2: Podem demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
5: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa dues temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
3: Y ahora es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
5: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciec ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
23: Les dades que ens està donant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
5: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
24: Tinc moltes ganes d'afrontar intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora doncs, és una enveja sana i la veritat és que ho agafo doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
5: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
6: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
5: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitudinari concert de bandes.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que, a més, hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord. En aquesta C58 hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que ja el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació, i aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona. També aturades en aquesta Ronda Litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la Ronda de Dalt també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'ai al cor. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i a més estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no, és persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya, i és que a més fa molts dies que no hi plou. Aquest matí simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix com no amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana i bufa, fluixet, això sí, i la temperatura està disparada, però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat. I aquesta tarda la mateixa calor que ahir, o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sant Manat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda, ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sant Manat i Caldes de Montbui?
4: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava, perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, s'ha treballat tota la nit, i però ja en aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal i com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se, i la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
1: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
4: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva, vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. Haig de dir que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
1: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta
4: gràcies,
1: situació
4: bon
1: d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
5: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc amputat.

0: no poden entrar ni sortir, es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre literalment del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs també l'impacte de les Garrigues, doncs sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sentmenat, el que preocupa és un incendi, per la gent del Vallès, ho coneix perfectament, l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, es va propagar molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepi Neu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Suficients com per poder fer front a aquests perills que
0: veiem? Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desencorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi, estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
2: Sí,
0: hi han hagut dues seccions de la UME, per tant hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
3: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica, també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi. Explica'ns.
4: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell. Una de les UMEs es troba aquí, just darrere meu, i l'última hora ara mateix és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes

0: 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
1: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons ens han indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, per tant, la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant, estem en això ara mateix.
0: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi, de zona d'un incendi d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
1: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en un moment.
0: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
1: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els cas de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi està millor que ahir, per suposat el que és el municipi de la Pobla. Tot i això ara no ho puc confirmar.
0: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès, els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
1: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
0: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar.
1: Gràcies.
0: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 2:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
2: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
3: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant, doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, doncs es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambrós i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització, per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda, doncs, que estem a nivell 4 de pla alfa i que, per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esports a l'aire lliure, com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició, però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i, de fet, l'Ajuntament ja ha anunciat, doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per, doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es doni per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí a Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi i oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
2: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per a aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i sobretot què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
4: Bon dia.
2: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
4: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat, però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. I tenim nivell 4 del Pla Alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixem-ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
2: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho dèiem, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor. Insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar a hores d'ara aquí, on sou, a Caldes de Montbui, eh?
3: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i a Sant Manat, però a causa del vent, es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes de amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar a alguns punts delicats, com per exemple 3 naus industrials i una deixalleria. Marxem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
4: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
5: Com que va ser tot tan ràpid, part dels fills van ser desallotjats i pares van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
4: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades d'Agents Rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu, feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
6: Bon dia, Helena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge i un cop avalada aquesta tècnica ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: I dues professionals més sanitàries de l'hospital i gràcies a les quals podrem conèixer a Helena de primera mà com s'aplica aquesta tècnica, doctora. Què és el que deve fer vostè en primer lugar?
9: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
8: Bien, como un análisis de sangre.
9: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
6: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
9: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
6: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
9: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que le está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas pues más contentas todavía porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
6: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Helena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
7: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos, pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
10: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres i, per tant, ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metges Sense Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
12: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem respost a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a La Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
12: L'efecte a la salut mental pot ser és invisible, però és molt, molt gran. No? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? i el el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? I que un terratrèmol potser d'alguna manera torni, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
13: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
14: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
13: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia.
1: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
15: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
16: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
15: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogačar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslové va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
17: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
18: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
15: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la lliga italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
19: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
15: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patint, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
20: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
15: I tant.
20: Vinga,
15: fins demà.
20: Que vagi bé.
15: Adéu.
20: Merci. Bé, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
21: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
22: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
21: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
20: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
23: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia. Sou benvinguts i benvingudes al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs convidarem el nostre company, en Joel Gascón, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida a casa nostra. Després, avui tindrem com a convidades a la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, i la tècnica municipal responsable també d'aquest àmbit, l'Anna Novell. I és que volem parlar d'aquesta xarxa local de benestar emocional i salut mental que es donava a conèixer, es presentava en públic a finals del passat mes de maig, i volem saber, doncs, això, com s'està desenvolupant, en què consisteix i què és el que s'ha de fer. Després també tindrem a l'espai de Cultura Viva. Avui els companys de Ràdio L'Hospitalet ens donaran a conèixer els gegants de Riudecanyes. També tindrem el tast, aquest espai que hem compartit amb diferents professionals. Diem hem compartit perquè estem ja la setmana vinent. Serà el darrer espai del tast en aquest curs radiofònic. I avui parlarem concretament amb Paco Illescas, és agent de la propietat immobiliària, i volem acabar, doncs, fent allò, petits consells per a aquelles persones que són propietàries o llogaters de pisos. Així que conversarem amb ell. I a la recta final del programa tindrem a l'espai del col·leccionisme. Avui ens acompanyarà, com és habitual, la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i parlarem de la programació per aquest trimestre de l'any. I dit això, i torna a fallar la veu perquè tenim aire condicionat, doncs ara sí, donem pas a les notícies.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: S'agraeix l'aire, eh? Tot i que doncs perdis la veu, però s'agraeix. Dit això, anem a comentar temes d'actualitat.
1: Doncs comentem que el Centre d'Estudis Molletans, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha obert la convocatòria de l'11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica i actual de Mollet, del Vallès i el Baix Vallès. Recordem que va ser l'any passat quan es va recuperar aquesta beca després d'anys sense fer-se, i enguany es convoquen, doncs, tal qual l'any passat, quatre beques dotades cadascuna amb 950 euros, que són una de modalitat lliure i una de dirigida, i després les mateixes però amb categoria jove, o sigui, lliure jove i dirigida jove, unes modalitats que s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys, les joves, mentre que les altres estan obertes a qualsevol persona major d'aquests 35 anys. Els projectes de la modalitat lliure poden abordar qualsevol àmbit relacionat a Mollet i al Baix Vallès, i després la dirigida, doncs, proposa una vintena de temes concrets que, al cap i a la fi, doncs, seran després dos persones qui faran aquesta modalitat dirigida, però nosaltres en destaquem entre el llistat que ha sortit i que l'Ajuntament, doncs, són aquests temes i des del Centre d'Estudis Mollet ens proposen, per exemple, la història de Ràdio Mollet i el seu impacte social i cultural, o els primers radioafeccionats molletans.
0: Mm-hmm. Sí, sí, nosaltres també ens hem fixat, que hi havia aquesta proposta, així que paga la pena.
1: Altres temes, també.
0: Hi ha altres,
1: exemple,
0: temes, sí, però a veure si algú s'engresca.
1: La transformació urbanística de la ciutat, moviments veïnal, història de les guarderies i escoles bressol de Mollet, però si més no, ens faria gràcia que aquests dos temes que ens toquen més a nosaltres,
0: més a
1: doncs algú s'animi a fer-ho.
0: A fer-ho, i tant que sí. A veure, estarem amatents, crec que és fins a mitjans de setembre, no?
1: Sí,
0: que...
1: per això hi ha temps per algú per pensar-s'ho. Si vol tenir uns dies de marge fins al 14 de setembre, doncs es poden presentar aquestes sol·licituds, i després, doncs, el veredicte es donarà a conèixer un acte públic dins els 3 mesos següents al tancament de la convocatòria.
0: Molt bé, estarem amatents. Més coses.
1: En esports, el Club Bàsquet Mollet anuncia la renovació de Josep Maria Marçà per la temporada 2026-2027. El tècnic continuarà vinculat a l'entitat per 9è any consecutiu, reafirmant així, doncs, el compromís de les dues parts amb un projecte esportiu que ha crescut de manera constant durant les darreres temporades. Amb aquesta renovació, com dèiem, ja són 9 temporades consecutives al club, es consolida una etapa marcada, doncs, per l'estabilitat, el compromís també de Josep Maria Marçà i l'ambició d'aconseguir, doncs, bons resultats. En aquesta línia, Carles Nuez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que la trajectòria de Marçà dins del club és molt positiva i que es mantindrà com a director esportiu i continuarà, per tant, també dirigint el sènior masculí.
2: Va venir fa ja 8 o 9 anys i, a més d'entrenar el primer equip, és el director esportiu de lo que és el club. El tema de promoció i categories inferiors també depèn d'ell, i aleshores el conjunt de tot és, per nosaltres, més que positiu, con lo qual està renovat tant com a director esportiu del club com a entrenador del primer equip. A més, aquest any també ha portat, ha sigut l'entrenador del sènior femení. O sigui, ha sigut entrenador dels dos sèniors i les coses han funcionat gaire bé.
1: Així, doncs, aquesta temporada també assumirà la direcció del sènior femení, que ja ho va fer l'any passat, i que estrenarà categoria després d'aconseguir l'ascens a segona catalana. Val a dir que en aquestes 8 temporades el conjunt de Mollet ha aconseguit disputar 5 fases d'ascens, una fita que demostra la regularitat, del qual amunt es va acabar, doncs, pujant a l'Ep Plata, i per tant, doncs, sempre han estat allà, i per tant un entrenador amb bons resultats i que es coneix la casa.
0: De fet, estava pensant, Joel, que en bàsquet habitualment és com som com més fidels, no?, als clubs i als entrenadors.
1: Sí, no hi ha
0: és la imatge, no hi ha tant moviment com en el futbol.
1: No, sobretot també pel tema, doncs, que amb aquests ascensos i descensos sí que estan més marcats també, doncs, i els resultats són una mica diferents, i amb el bàsquet, això també una mica opinió, doncs no es mostren tants mals resultats. Si un equip més o menys ho pot anar fent bé, doncs no pot passar com, per exemple, doncs va passar, doncs, amb el club de futbol a Mollet, que no aixeques cap, que no marques gols i que no puntues. Amb el bàsquet potser és més fàcil anar puntuant, de vegades no hi ha tanta diferència amb els equips, poden ser lligues més apretades i això així ho han demostrat, no? I també, però sobretot també al final la paciència que es té per un entrenador, però que al final sempre això ho marquen els resultats.
0: Ho deia perquè també fins i tot, no, en el futbol professional i també en el bàsquet professional veus que hi ha més moviments, no? Mm-hmm. En el futbol hi ha entrenadors que marxen, que hi ha canvis, que no passa en el bàsquet. Mm-hmm. Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes apunts informatius, aquestes dues notícies, però ja us avancem que l'informatiu Mollet el dia a partir de la una doncs hi haurà més, així que us convidem a connectar-vos a partir de la una en aquest informatiu. Després teniu possibilitat d'escoltar-lo de nou a partir de les 8 del vespre o bé recuperar a través del podcast que trobareu a la pàgina web radiomollet.com. Gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Nosaltres ara anem a saber de la previsió meteorològica. És una informació que ens apropa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una jornada una altra vegada plenament canicular, de rigorós estiu i amb unes temperatures fins i tot encara més altes que les d'ahir. Per tant, seran molts els indrets on arribarem als 40 graus o més, sobretot al sud de Lleida, a la Ribera d'Ebre, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda alguns que creixeran al nord de Lleida, arribant fins al Bages o fins a la comarca del Berguedà, però simplement amb algun ruixat local, que bàsicament portaran ràfegues de vent destacables. Molt de compte amb l'entrada també de la marinada aquesta tarda, perquè serà intensa a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les Piles us volem parlar de benestar emocional i de salut mental. I és que a finals de maig es presentava aquí a casa nostra que justament Mollet del Vallès ha estat escollida per la Diputació de Barcelona com a municipi pilot per tirar endavant un pla estratègic de salut mental aquí a casa nostra, un pla local. I és per això que hem convidat precisament a la regidora de Salut Pública, la Pepi Muñoz. Benvinguda, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I també la tècnica responsable d'aquesta àrea, que és l'Anna Novell. Benvinguda, Anna.
2: Hola, bon dia.
0: Amb totes dues, perquè clar, ja ha passat allò un mes i escaig, i tenim ganes de saber-ne, no?, allò, aquella notícia que llences en els informatius, doncs parlar-ne més tranquil·lament i que sàpiga la ciutadania doncs què és el que es pretén, no?, amb aquest pla de local de benestar emocional i salut mental. Primer de tot, expliqueu una mica, jo, això és de la Diputació de Barcelona, no?
1: Sí.
0: A veure, no sé si la Pepi ens vol situar o serà l'Anna sobre aquest...
1: Bueno, sí? És, bueno, això és un... La primera finalitat que té és, doncs, generar un marc compartit que, i facilitar el coneixement mutu i intercanvi de recursos de planificació conjunta en actuacions. Per fer-ho volem... Bueno, es vol estructurar una línia de treball i això, doncs, la Diputació ens ha donat les eines i ha fet un pla estratègic, no?, que està dintre del pla local de la nostra ciutat, que és el pla local que nosaltres tenim.
0: De fet, m'estàveu...

0: comentant això, que s'han agafat diferents municipis, no?
1: Sí,
0: com a pilot,
1: sí, sí,
0: per tirar endavant això, aquests plans locals, i que després la idea de la Diputació, Anna, és...
2: Sí, a veure, us explico una mica. De fet, la Diputació el que fa és crear xarxes locals de benestar emocional i salut mental, i el que fa és mirar diferents municipis que ja portin temps treballant amb temes de
0: salut mental.
2: Llavors nosaltres, per una banda, en el pla local de salut propi que tenim de Mollet, el segon eix es dedica a benestar emocional, per tant, des d'allà hi ha moltes coses, i per altra banda, des de la Diputació han tirat endavant el pla estratègic de salut mental. Llavors, agafant-nos els dos plans, el que vam l'altre dia doncs, constituir era la xarxa local de benestar emocional i salut mental.
0: Anem a explicar una miqueta com funcionarà això, perquè nosaltres ara, quan comentava l'Anna, bé, nosaltres igual també hem estat escollits perquè ja fa temps que es treballa al nostre municipi el tema de la salut mental i el benestar emocional. De fet, potser allò, el programa més recent seria el Sentim-nos bé, no? Jo diria, tot i que ja amb antelació se n'havia treballat també allò en diferents sectors. Tenim la taula de salut mental, no?, a nivell comarcal. M'imagino que això també ha estat com un punt d'inflexió perquè la Diputació digui, escolta, Molleta de figura, no?
2: Sí. Sí.
0: Llavors, sí, ens agradaria saber què és el que s'ha de fer, allò, què es farà en aquestes actuacions concretes.
2: Vale, com deies, d'alguna manera que tots els municipis que han escollit, que som, crec, uns 8, portem ja trajectòria, no?, de treballar benestar emocional. En el nostre cas, per exemple, estan els tallers, que ja fa molts anys que fem en els centres educatius, i les xerrades per famílies, i després tenim tot el ventall de serveis de psicologia, com és, el Sentim-nos bé per una banda, però també l'Escolta Jove de joventut, i després hi ha altres serveis, com pot ser doncs, el CIAT, que és per atenció per a dones, etc. I llavors, bueno, també tenim l'Espot, que és tot el tema
0: d'addiccions.
2: Bueno, exacte. I llavors el que han fet és això, és agafar diferents municipis que tenen, doncs, tant amb tot que és la part més preventiva, més de benestar emocional, com serien els tallers o les xerrades, o la part més d'atenció psicològica, com seria el Sentim-nos bé, o per exemple, doncs, jo què sé, o a l'Escolta Jove, o al CIAT, o qualsevol d'aquests altres.
0: En aquest pla, i ara ens adrecem a la regidora perquè ella treballa doncs, professionalment en un centre de salut. No sé si justament també es contemplaran els recursos més enllà dels que té el propi ajuntament, no? Altres institucions, entitats com ara Suficientment, el Club Social La Llum, o per exemple, doncs, ja que parlem de benestar emocional, els dos centres d'atenció primària tenen cadascú un referent de benestar emocional.
1: És així. El que volem és recollir totes les associacions, entitats i els REBECs i serveis socials i fer una estructura per treballar tots junts, que és això el que volem fer, perquè si no, doncs l'Escolta Jove va per un lloc, el CESMIC va per un altre, serà tot un conjunt d'entitats i de doncs ja dic, el REBEC, serveis socials, la Llum, hi ha tota una sèrie de
0: en un centre de salut mental,
1: sí, el propi salut mental,
0: hospital,
1: el CESMIC, tots aquests entraran dintre d'aquest treball. I serà un pla estratègic doncs, per treballar tots junts.
0: Mm-hmm. Crec que el dia de la presentació la regidora deia és important invertir en salut mental.
1: Home,
0: molt important.
1: És molt important.
0: No ho dic perquè anys enrere potser, no, dèiem,
1: bueno,
0: bé, doncs això sí, un de cada quatre persones acabarà, no? Però acaba sonant no. Allò com, no? Com un lema.
1: De Déu surten 20.
0: De... No.
1: Pues sí, és veritat, sí. És que s'ha d'invertir perquè la salut mental avui dia és molt important, perquè a més ja no és la salut mental, perquè abans la salut mental estava com més dirigida doncs, a persones grans,
0: sí,
1: saps allò que...
0: Sí, o recollit allò, addiccions,
1: sí,
0: no?
1: O addiccions,
0: allò.
1: O persones depressives, no?
0: Sí.
1: No, és, hi ha molta gent jove, molta gent jove, i s'ha de tenir en compte perquè després de la pandèmia això va sorgir. Bueno, van sortir com setes.
0: Bé, sí. A més, clar, ara si ens fixem, parlem de salut mental i benestar emocional.
1: I benestar emocional.
0: No? Perquè, sí, clar, hi ha molta gent que dius, bé, potser no té un trastorn, però no està bé. emocionalment, no? Li costa tirar en sí. el dia a dia.
1: Sí, sí,
2: no?
1: sí.
2: No bueno, sé, és que és la prèvia, no? Sí, és no, a dir, sí. el benestar... Nosaltres, quan vam crear el Sentim-nos bé, una mica anàvem en aquesta línia de dir no esperem a tenir un trastorn, una patologia, treballem el benestar emocional, per tant, perquè si estàs passant un mal moment o tens bueno, algun trastorn més bàsic d'ansietat, que el puguis d'alguna manera treballar-lo i buscar la manera de sortir-te'n, no? Per tant, la primera pedra és el benestar emocional sí. i després, evidentment, doncs, hi ha trastorns de salut sí. mental, també s'han de treballar. Però el que volem és, sobretot, incidir al principi per no haver d'arribar a tenir que fer un tractament més psiquiàtric o psicològic.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I és això, doncs, el que volem és dirigir a les persones al lloc adequat on hagin d'anar, perquè a vegades es perden, no? O sigui, van a l'escolta jove, no?, per exemple, i jo què sé, pues, ves al CESMIC, no?, i clar, ja tens confiança amb la teva psicòloga, i això d'anar allà, pues, es perden, perquè, bueno, i això el que volem fer és que anirà tot dirigit i es podrà. Pues mira, tu hauràs d'anar cap allà, l'altre d'anar... Per... O sigui, és reubicar a tothom al seu lloc. O només donar eines durant un temps donat i després ja està.
0: De fet, no sé si també el que es pretén és ser més eficients amb els recursos. Ho diem perquè nosaltres
1: això,
0: que tenim...
1: Això és el que
0: tenim totalment. També contacte directe sí. no, amb aquestes entitats que treballen al territori i comentaven suficientment, sí. o la llum... Sí. De vegades el que et comenten és que estan desbordats, és que no, nosaltres hi volem fer coses, però no hi ha recursos ni de diners ni de professionals, no? Sí. Per atendre a les persones.
1: Sí, sí, sí,
2: també hi ha un tema que jo crec que això també ho resoldrem amb la xarxa, que és el desconeixement, eh? També t'ho dic, perquè de vegades quan vam fer tot el recull, que ara ho estem, de tots els serveis que al final teníem, a veure, Déu-n'hi-do, sí, sí. Perquè a part de tot el que fan el REBEC en els caps.
1: A
2: nivell de comunitària. Tots els
0: són
2: caps.
0: Els referents de... El REBEC és referents de benestar emocional.
2: Tot el que es fa, evidentment, des de l'Ajuntament. Ara mateix farem d'aquí dues setmanes farem el Cuidem-nos, que són aquests tallers també de benestar emocional, que precisament els fem amb els dos referents de benestar emocional i amb el Gerard, que és el psicòleg que
0: del Sentim-nos
2: bé, no? Vull dir que al final també això ens servirà molt per ordenar, per ser conscients del que tenim i per també poder-ho explicar a la ciutadania, no? Perquè de vegades les persones, com, per exemple, quan venen al Sentim-nos bé, ostres, no sabien, no? El millor que havia aquest servei i...
0: És curiós, el tema de la desconeixença. Just la setmana passada que parlaven amb la regidoria LGTBI, no? Arran de la celebració de el Mollet amb orgull, ens comentàvem que, per exemple, el tema del SAI, allò del Servei d'Assessorament sí. i Informació, el col·lectiu, també era molt desconegut.
2: Sí.
1: I, pues mira, trobem, que fa temps que està.
0: I fa temps que funciona. Al CIAT li passa el mateix. Al síndic personera, ara síndica sí. personera, li passa el mateix.
2: Sí, sí. És, a vegades no? Llavors... la comunicació costa que arribi.
1: Sí, suposo que sí, que costa que arribi, perquè allò de la LGBT i allò del CIAT... Estava jo com regidor, o sigui, ja. Imagina't, fa, pues, 6 anys o 5 que es va crear.
0: Imagino que en aquests plans també es treballarà precisament sí, el tema sí, de la sí, comunicació sí. De donar
1: sí,
0: a conèixer.
1: Sí, ja també cada ple doncs, es dona doncs, el manifest de l'LGTBI i tot això que també informa molt, que està al dia a dia, que la gent ho coneixi.
0: Uh-huh. Hi haurà accions concretes? Allò,
1: sí.
0: Clar, perquè estem parlant així tot molt teòric i llavors hi haurà la gent, sí, està molt bé que es treballa de forma teòrica, però a la pràctica nosaltres, com a ciutadans, ciutadanes, on estarem implicats? Què és el que...
2: A veure, a part de tots els programes que ja s'estan fent, que d'alguna manera és el que us deia, doncs els tallers, el Cuidem-nos, tot el que fan els referents a benestar emocional, el CIAT, el Sentim-nos bé, l'Escolta Jove, a part de tot això, com a reptes nous que ficarem a partir de tot això, per una banda serà, estem elaborant unes càpsules de benestar emocional, que una mica el que et deia abans, que en aquestes ganes doncs, de treballar des del benestar emocional, poder-ne fer difusió. Doncs aquestes càpsules que treballaran sobre temes doncs, tant d'habilitats emocionals com de situacions com pot ser un bullying, què fer o com et trobis, o per exemple tot el tema de la pressió estètica, què podem fer, i també hi haurà algunes càpsules per exemple, dir, i si em trobo en una situació de malestar emocional, on vaig? No? I aquí també parlarem. Doncs tens el sentim-nos bé, tens... O sigui, és una mica una idea de recollir tot el que volem fer, fer unes càpsules i que puguin arribar, tant sigui per xarxes, com si te les venim a explicar aquí també un altre dia.
0: O les voleu gravar i emetre allò als àudios.
2: O també que les volem passar als centres educatius perquè les utilitzin amb l'alumnat.
0: Sí. De fet, ara quan comentaves el tema de la pressió, de la imatge, estava pensant a l'Institut Aigua Viva, que s'ha treballat. No sé si també es buscarà la implicació de que igual un missatge arriba més si t'ho explica una persona, no?, de la teva edat, que, doncs...
2: Sí, el projecte de pressió estètica que el vam fer de forma pilot a Aigua Viva es replicarà també en altres centres, vull dir que també és un altre dels projectes que entra dintre d'aquesta xarxa.
0: Tot això imagino que serà de cara a la tardor, la idea, no?, és aquest pla, quin període tenim, allò de...
2: Bueno, de moment, com deia, com que d'alguna manera ens estem agafant els dos plans, el local i el de la Diputació, de moment fins al 2027 el tenim cobert. Després, a partir de 2027, suposo que haurem de refer. Mm-hmm. Però ara mateix és sobretot això, treballar la coordinació entre nosaltres, incloure nous projectes, perquè també tenim...
1: La campanya de prevenció del suïcidi, i també implicar-nos, lo de la taula de...
2: Sí, recuperar una mica la taula
1: de salut mental.
2: La local.
1: La local.
0: Clar, jo, de fet, estava pensant, clar, els he dit que ara a la tardor, el dia 10 d'octubre, nosaltres aquí ho tenim molt present, sí, és el dia de la salut mental, amb la qual cosa de ben segur que tornarem a convidar a la Regidoria de Salut Pública per... Escolta'm, si ja comencen, no?, aquestes càpsules, tota aquesta difusió i aquesta actuació, doncs no sé si serà allò tret de sortida.
2: De fet, la idea és poder al mes d'octubre poder llançar aquestes càpsules. Aquesta és la idea, també. Mm-hmm. Vull dir que, perquè, bueno, queda superben ubicat, no?, a part de totes les altres activitats que ja es fan de cada any per al mes d'octubre.
0: Sí, sí. Doncs ja els hi anunciem. Nosaltres, al posar les piles, sempre per aquella data fem un programa especial dedicat a la salut mental, així que queden convidades per
1: pues
0: explicar-nos tot
1: si
0: això.
1: Si estem convidades, vindrem.
0: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. No sé si voleu comentar alguna cosa més, allò que se'ns hagi descuidat, de dir, escolta'm...
2: Bueno, una altra de... Lo de la jornada. Coses que volem incorporar també és fer, a partir d'aquesta xarxa, també en el mes d'octubre, com una activitat més, fer una jornada de benestar emocional i salut mental.
0: Molt bé.
2: I, bueno, no sé si arribarem a temps a fer-la aquest octubre, perquè això... Però, si no, a partir de l'altre any, cada octubre, la idea seria una mica com acabar el mes amb aquesta jornada.
0: Oh, molt bé. Doncs estarem amatents a veure tot és el que passa d'entrada aquest mes de juliol. Cuidem-nos, eh? Tindrem allò dos o tres sessions de Cuidem-nos amb el suport
1: amb els referents els REBE, que són els referents de comunitària, i després amb el de Sentint-nos bé, amb el Gerard.
0: Molt bé. Doncs Pepi Muñoz i Anna Novell, moltíssimes gràcies. Fins una propera.
1: Moltes gràcies.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I tot seguit donem pas a un altre capítol de Cultura Viva, aquest espai que realitzen els companys de l'Hospitalet de l'Infant i que ens estan donant a conèixer doncs, això, els personatges de tradició popular, de cultura popular del nostre país, sobretot de les terres del sud, del Tarragonès, de les Terres de l'Ebre. Avui ens conviden a conèixer els gegants de Riudecanyes.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Riudecanyes a conèixer els gegants amb la seva cap de colla, la Núria. Hola, Núria, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
4: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
3: Sí.
4: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de Cultura. I amb altra gent i jo mateixa pues, i a través dels esforços de l'Ajuntament doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per caps grossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja al poble hi havia caps grossos i llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem, i era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
3: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són. Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
4: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa. Uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas. I llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes, als carrers del nucli antic, són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous. D'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap. El dimarts, naps, porten naps. Dimecres, nespres, porten els nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres, faves tendres, que porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també, i el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre alat i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
3: Quant pesa, més o menys?
4: Pesen molt poquet.
3: Sí.
4: Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla, els grossos, perquè poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Vull dir, uh-huh. De 7... Sí, és 8 anys, vull dir que no pesen, no, però tampoc sé quan pesen, eh? Sí, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
3: No sé. Aproximadament, ens fem una idea, dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que no són molts quilos el que correspon a cada cap gros. Clar, primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no? Núria?
4: Sí.
3: Va ser així?
4: Ho vam fer de miqueta en miqueta.
3: No,
4: perquè els fons són els que són.
3: Són els que hi són.
4: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres perquè s'havia juntat la Masovera, però si no dos. Sí, 3, 4, 5... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I en acabat anys després ens vam animar amb una manotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, i llavors l'any després una manotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar... Has de ser gran, més que les que necessites no molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquest és una manotes que es diu La Canyes, i és del mateix artista, per cert, m'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i, en aquest cas, la manotes, és el Joan Miró Uro, de la Serra d'Almos. I... Són molt simpàtics. Sí. Diria que vosaltres aquí a l'Hospitalet ne teniu un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
3: El capgrossos, no? Pot ser?
4: No, un gegantó. Teniu un gegantó?
3: El Fraile Celestí.
4: El
3: Fraile Celestí, llavors, sí. Que parlaves del Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Gamiro, sí.
4: Exacte, doncs són d'aquest estil. Són així simpàtics.
3: Sí, sí que ho són, sí.
4: Sí, no, és cert. I
3: com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
4: Doncs vam considerar que més aviat els cas grossos eren així per personetes més petites, i llavors, clar, si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una Manotes, doncs, potser, saps... no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno, de moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
3: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
4: Doncs, sincerament, és fluctuació, però quan és sortides fora, Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40, sí, uns 40.
3: Bueno... Els colors, porteu vosaltres, aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
4: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la canyes. Portem un mocador blau al coll i en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
3: Molt bé. A més d'aquests capgrossos i manotes, s'incorporen nous elements?
4: Doncs sí. Ara, a la Festa Major de Setembre, per Sant Mateu, hem estrenat el Mateu, mai millor dit, i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer. I la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó, i la barmadora porta un cistell de barmar i les estisores de barmar. I a veure, si l'aquí ve m'ha tornat interessat, com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
3: Segur que genial, segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no... bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats... No sé que és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
4: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que porten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan... una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen encara com uns 30 quilos, de 30 a 40 quilos. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno, És un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que s'agraeix molt que hi siguin.
3: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
4: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan te venen a visitar colles intentem que sigui a tornar. Entens? Llavors, si jo convido el poble del costat, Montbrió o Dues Aigües a l'Argentera, doncs bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans o que ens faran després, saps? Vull dir que... Sí. Ho fem així, intentem, i no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els capgrossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja està diferent.
3: Sí, ja és un altre tarannà, no?
4: Exacte.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
4: Què m'aporta? Home, personalment a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla d'Arbellers. I bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar, i la festa, i tot això que envolta el folklore nostre. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que dius, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
3: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden doncs, mirant amb aquelles cares als gegants i als capgrossos. Què és el que sentiu?
4: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Jo quan vades amb la canalla que fa no sé què, pues sí, vades amb la canalla que ell a la vegada vaden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
3: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous, que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Donem pas en aquest espai del TAS que compartim amb diferents professionals. De fet, estem finalitzant la temporada i aquest serà el darrer espai que compartirem per aquest curs radiofònic amb en Paco Illescas. Ell és agent de la propietat immobiliària. De fet, és una col·laboració que vam iniciar amb el Col·legi i l'Associació d'Agents Immobiliaris, a la qual està afiliat en Paco. Molt bon dia, com
1: bon
0: estem?
1: Dia. Molt bé.
0: I que el que hem pretès al llarg d'aquest curs és apropar-vos a aquelles inquietuds. Ara ho estàvem comentant, no?, que precisament el tema de l'habitatge és el top one, no?, diríem, allò està a dalt de tot de les preocupacions que té la ciutadania, no només la ciutadania, les institucions també, perquè ara li estàvem comentant en Paco Illescas, no?, doncs Càritas, que també expressaven aquests micròfons, aquest problema de la situació de la crisi habitacional que se'n parla, no? Nosaltres varetes màgiques no en tenim, però sí que volem donar doncs aquests elements, aquests consells, aquells compradors, els venedors, perquè tot es faci allò de la manera més eficaç i amb màxima seguretat, eh? Que de vegades també el problema és que hi ha persones que s'acaben agafant els dits i això és molt perillós.
1: Aquesta és la forma de treballar que tenim els APIs, o intentem treballar donant la màxima seguretat a tant a comprador com a venedor. Aquesta és la nostra feina, la nostra tasca.
0: Jo li preguntava al Paco si l'època de l'estiu era la que hi havia més moviment immobiliari i em deies, bé, no és el més aconsellable l'estiu,
1: bueno,
0: perquè tot es ralenteix, no?
1: Tot es ralenteix i és una època en la que estem ja pensant en les vacances i normalment si tens a curt plaç ja un mes que estaràs de vacances, no estàs per la compra d'un pis, generalment. A més, per altra banda, com normalment demanem o tenim la necessitat de financiació i els bancs són els que es deixaran aquests diners, els bancs paren, el mes d'agost ho paren tota la maquinària. I doncs aquest mes, si estem acabant de fer o estem amb una operació, ens la poden passar al setembre i és una mica més complicat tot.
0: De ben segur que el més important, no?, a l'hora de comprar un pis, més enllà de si t'agrada doncs la distribució allà on està ubicat, no?, que jo sempre recomano que ve si a diferents èpoques de l'any, en diferents moments del dia, perquè els barris i les zones també canvien, no?
1: Sí, però bueno, tampoc no pots anar d'un mes a un altre perquè perds el pis.
0: Perds el pis, això és veritat, eh?
1: Però no, però sempre és important, el que tu dius és important, és conèixer el pis abans d'anar-hi, o sigui, conèixer quina...
0: A no el sé, seu entorn, sí, perquè,
1: entorn...
0: clar, tu igual vas un dia i dius, ai, quin barri més tranquil,
1: exacte, sí,
0: no?
1: Sí.
0: I resulta que...
1: O conèixer la comunitat, conèixer qui... com funciona la comunitat, si té administrador de finca, si no el té, si hi ha un president, si hi ha bon ambient, això és molt important.
0: Mm-hmm.
1: Molt, molt important, cada dia més.
0: Sí, però llavors no sé si ho poséssim allò a la balança, segurament el tema del pressupost és el que acabarà també definint, no? Evidentment et pot agradar un pis doncs amb uns metres quadrats fantàstics, en una zona meravellosa, però si no hi arribes no hi ha manera, no?
1: Jo crec que actualment funcionem d'una forma diferent, que és dir, tinc un pressupost, és el que tu dius,
0: sí.
1: Tenim un pressupost i a partir del pressupost mirem quina és l'oferta de pisos que hi ha i mirem quin és el que ens agrada més. Uh-huh. I en aquí, quan el que ens agrada més, fiquem doncs, la zona, la distribució del pis, l'alçada, tota una sèrie de característiques que són les que a nosaltres ens interessen.
0: Però, Paco, més enllà del pressupost, hem de tenir en compte altres despeses, no?, que ens generarà la compra d'un pis.
1: Sí, és important saber que el preu que hi ha els aparadors de les finques d'administració o dels APIs o els portals immobiliaris és el preu de venda sense impostos. Hem de comptar que hi ha un 10-12%, depèn de la forma de comprar l'immoble, un 10-12% més de despeses que s'afegeixen a aquest preu que surt al portal.
0: Per tothom igual? Vull dir que jo no sé si hi ha excepcions.
1: Tenim excepcions, vull dir, sí. Si, i sobretot per als joves. Els joves de menys de 32 anys tenen un benefici fiscal d'un 5%.
0: Uh-huh.
1: Vale? I una d'aquelles coses que... I si un de... compren en parella. Si un té 30 i l'altre 37, doncs es beneficiarà el 5% de la part que compri aquella part que tingui menys de 32 anys.
0: No sé si sí. No, però estava pensant i no pots dir, doncs mira, que ho compri tot.
1: Si la parella et deixa, si la parella et deixa, perquè al final el que estem fent és escriturar anar davant de notari.
0: Clar, però després pots modificar-ho, no?
1: Et costarà diners modificar-ho. Ja. Al final et costarà més diners...
0: Modificar-ho que no passa allò el descompte
1: que l'avantatge fiscal. Vale? És millor fer-ho ben fet des d'inici. Aleshores, si tu compres el 30% d'un pis i tens 30 anys, doncs te beneficiaràs el 5% d'aquest 30%.
0: Això als joves. I ara hi ha molta varietat de famílies. No sé si les famílies nombroses, les monoparentals, no hi ha cap mena de...
1: Monoparentals, entre altres, les famílies numeroses... Ara, actualment, només hi ha una ajuda, només hi ha una ajuda per gent jove.
0: Uh-huh. Ho dèiem, just la setmana passada parlàvem de famílies monoparentals, no? I d'aquesta situació que es troben de vegades allò sovint discriminatòria, diu que ens aboquen allò a la pobresa, no?
1: I... Sí, és un problema important, perquè a més no tens capacitat financera per assolir un habitatge de compra. Sí, avui, jo ara, venint cap aquí, venia recordant sí. que jo, el meu primer habitatge que vaig comprar, perquè ara parlem de tipus d'interès, doncs jo el vaig comprar a 15 anys a un tipus d'interès molt alt, un 11,5%, però ho vaig pagar i molt bé, ho vaig pagar molt, molt, molt bé. Per què? Perquè la part important és... quantes mensualitats de la meva unitat familiar d'aquell moment, quantes mensualitats calien per pagar l'habitatge que estava comprant. I en aquella època jo rondava les 80 mensualitats. És a dir, jo amb 80 mensualitats comprava aquell immoble que havia de comprar o que vaig comprar finalment. Què passa avui? Que aquestes 80 mensualitats s'han transformat en gairebé 225-250 mensualitats. Vol dir que han passat molts anys des de que jo vaig comprar aquest pis, que són ja uns quants anys, fins avui ha passat doncs la liberalització del sòl d'Aznar, ha passat el boom immobiliari del 16,5% anual d'increment de l'immoble durant 5 o 6 anys, ha passat a la crisi, ha passat tot això. Aleshores, ara estem, els sous han anat evolucionant molt poc a poc, i estem amb una diferència de preu de l'immoble amb salaris molt, cada vegada una bretxa més gran.
0: De fet, quan es va produir una d'aquestes crisis, jo recordo que, sobretot des de l'àmbit financer, es deia a l'hora de comprar un ha de tenir molt clar que si sí, els ingressos, no? Sí. Els ingressos que tens, i dir... no has de superar un terç. Si tu divideixes allò en tres parts, aquests ingressos, només un terç
1: un 30,
0: és el que...
1: Un 35%
0: no? És el que... per la hipoteca, no?
1: O per la llar. Al final és si vols jugar el 30-35, si vols comprar el 30-35. Que inclús els bancs ara ens estan donant el 80% de la finançació. Però a l'hora de calcular-te aquest 80%, el que ells veuen és si el 40% del teu salari arriba a la seva a la quota mensual que ells han calculat.
0: Clar, és que de fet, ara que deies un 80% de finançament, clar, és que molta gent el problema que té és que no té un estalvi suficient per donar una entrada, no? Que faci que...
1: Aquest és el problema principal. Hem d'intentar estalviar. Hem d'intentar estalviar.
0: És a dir, el sou no ha pujat tant, però s'ha d'estalviar.
1: Hem d'intentar estalviar. Bueno, hem d'intentar-ho. Sí. Hem d'intentar-ho i al final hem de buscar...
0: Aneu a comprar porquets d'aquests que venen allò...
1: Sí.
0: No, i anar posant monedes.
1: I a la veritat, no cal posar monedes, hem de posar bitllets de 100 euros.
0: De 100 euros, sí, sí.
1: En aquest cas, sí, és així. Hem d'intentar estalviar aquest 10%, aquest 8%, que d'alguna manera donem a l'entitat financera, al banc, una
0: estabilitat
1: creïble,
0: no?
1: perquè ens puguin donar la hipoteca. Moltes vegades hi ha gent que té més sort en el sentit que si té doncs per exemple una carrera universitària que tu saps que més amb el temps aniràs, el teu sou anirà creixent, doncs el banc és molt més
0: flexible
1: en aquest aspecte.
0: El tema de les arres, perquè he vist que aquí a Catalunya tenim allò, és una cosa que també preocupa, sí. No? Allò de dir, escolta, m'interessa aquest pis, no? Signes aquest contracte d'arres, de dir, escolta, mentre demano la hipoteca i tal, que t'ho reservin, però sempre hi ha la por, no?, de dir, escolta'm, jo estic allò dipositant uns diners, que si finalment no aconsegueixo aquesta hipoteca, què passa? Els perdo.
1: La por del comprador és aquesta.
0: Sí.
1: La por del comprador és... Generalment ara que estem fent, la majoria d'oficines d'APIs, estem posant una clàusula que diu, l'hem de posar en el contracte de res, en el qual es diu, si no ens donen la hipoteca, ens retornen a les arres depositades, que és important. És important que normalment a l'API el que et dirà, vale, deixa'm les seves documentació, deixa'm les seves dades, que jo intento, per la meva part, buscar-te la hipoteca. Jo en aquest cas el que aconsello, i nosaltres el que intentem és que no donem arres fins que no tenim clar o a un 95% de probabilitats de que la hipoteca és acceptada. Uh-huh. I el més important és això, donar arres, perquè al final donaràs una quantitat important, no donaràs 3.000 euros, perquè has de pensar també que avui, ara això ja no passa tant, però anys enrere, o sigui, 10 anys enrere, que els preus estaven pujant d'una forma exponencial quasi, ens trobàvem que el senyor, un propietari rebia unes arres, 3.000, 4.000, 5.000 euros, i en el moment que venia un altre comprador oferint 20.000 euros més per al seu pis, doncs et feia les arres, et donava el doble de les arres que havies entregat i venia el màxim postor. Això avui no passa perquè no hi ha aquesta pujada tan important o tan exponencial dels preus, però ens pot passar. En un moment donat, al final el que tu estàs donant és més o menys un 10% del preu de l'immoble, que ja és una quantitat important.
0: És a dir, que el venedor també pot dir, encara que tu diguis, jo he fet jo aquest contracte d'arres, el venedor pot dir, escolta'm, jo tot un retorno, fins i tot et dono més,
1: correcte,
0: però és que a mi m'han fet una oferta...
1: Més gran, i aleshores te pago les arres que m'has donat, el doble, t'he de donar el doble, vale? I per mi em surt més beneficiós. Ho pot fer. Això és un...
0: Quina jugada, no?
1: Sí, bueno, és la...
0: Sí,
1: a veure, són els contractes d'arres. Aleshores, per això és important que quan tinguem clar que tenim la financiació, anar a les arres.
0: Uh-huh. Vull dir, comentaves també que vosaltres com a API també mireu allò, doncs, si una persona està interessada de buscar finançament. És a dir, també funcioneu com a brokers?
1: Nosaltres no som brokers perquè no, almenys a casa meva no funcionem com a brokers perquè no tenim un benefici sobre aquesta gestió. Nosaltres, aleshores, en aquí el tema de broker. Ara cada vegada més venen compradors amb una idea de que he visitat un broker i em diu que tinc la possibilitat de comprar un pis per 180.000 euros. Mm. Això què vol dir? Això vol dir que t'has gastat 2.000 euros en 2.000 euros en aquesta gestió,
0: sí,
1: que a vegades veus el perfil de qui t'ho està dient i dius, home, tu perfectament podies... Quin banc tens?
0: Pues tinc
1: vale, aquest banc, doncs podies anar perfectament al teu banc i haver demanat...
0: I haver negociat.
1: I haver negociat amb ell. Uh-huh. O amb el teu banc o amb altre banc. Cada mes venen així, amb un broker... Que té un cost important, s'emportarà entre un 3 i un 7% de l'operació, però bueno, la gent ve així. No sé, suposo que parlen d'amics entre amics i del meu cunyat, i m'ha dit que el meu cunyat m'ha dit que aquest broker és molt bo. Bueno.
0: Bueno, segurament és quan necessites allò un finançament molt elevat, no? Cada vegada és allò...
1: No, a vegades el que moltes vegades venen buscant són el 100%, que a vegades el banc no els hi dona i el broker doncs, els hi busca, els hi troba.
0: Mm-hmm. Paco, ens queden 3 minutets. Molt ràpid, allò. Coses que hem de demanar a l'hora de fer assegurar una compra, això segura, no? Allò, el tema de la cèdula d'habitabilitat,
1: vale.
0: Crec que és obligatori aquí a Catalunya.
1: Pensa que, i ara ràpid, anar primer, per mi és molt important que hi hagi la gestió d'un professional. Un professional de confiança. Això és el primer que he de dir. Com a API és el primer que he de dir. L'API és el que t'ajudarà a que tot allò que has de fer o que el comprador o el venedor tinguin que fer estarà fet. A la compraventa, normalment, l'important és que hi hagi la participació d'un notari, perquè s'ha de registrar el registre de la propietat, s'ha de elevar públic. El notari és el que et dirà, el notari és un professional més prestigiós en aquest tema, que et dirà què és el que necessites, que no són altres coses que... doncs primer el que has dit, la certificat d'eficiència energètica, la cèdula d'habitabilitat, que han d'estar no caducades al dia, i és un cost que l'ha de pagar el pagador. Et demanaran, una cosa que és important preguntar, és si el pis té més de 45 anys, la ITE, si està feta o no, si hi ha derrames o no hi ha derrames a la comunitat. Hi ha una sèrie de coses que s'han de tindre clares, de preveure, i que moltes vegades és molt important fer que ho faci això a l'API corresponent.
0: Paco, estàvem mirant el rellotge, hem de marxar. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Com dèiem, allò, aquesta col·laboració amb aquest col·legi i associació d'agents immobiliaris, que, com dèiem, el que hem pretès és donar aquesta seguretat, i tant de bo continuem la col·laboració cara al curs vinent. Que vagi molt bé, bon estiu.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau.
1: Moltes gràcies. Adéu.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, per la Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
3: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden en 6,3 o en 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
2: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La Clara Sánchez Castro és periodista de professió i cantautora d'afició. Porta 4 treballs enregistrats amb la curiositat que cada un l'ha fet amb un nom diferent. El primer com a Clara, el segon Clara Sánchez i els últims Clara Bonfill, que és el seu segon cognom. El tema que escoltarem avui, La Venera del Nàufrag, va ser el que la va donar a conèixer amb una excel·lent música que li va fer l'Antoni Mas. Es pot trobar en el seu primer àlbum, Autorretrat. L'escoltem.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet. Estem finalitzant el magazín matinal al Posar les Piles, que el comencem a les 9, i els dimarts, en aquesta trajectòria ja darrere del programa, la compartim aquest viatge radiofònic, el compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. S'acompanya la seva presidenta, que és la Montserrat Cavarroques. Benvinguda, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Estem arribant al final del trajecte, la setmana vinent.
1: Ja
0: finalitzarem. Escolta'm una cosa, i abans de finalitzar, el que sí que volíem parlar és això, que és el que tindrem des de l'associació aquest trimestre.
1: Parlarem una mica del tercer trimestre, no? Nostre, perquè encara que sap la gent que el juliol i l'agost no fem el mercader, perquè degut a la calor i tot no el fem, ja fa des que vam començar de la pandèmia ja no el fem, doncs sí que fem altres coses, vull dir, a més que estem treballant per coses del proper trimestre, fem moltes més coses. Per exemple, al setembre, que és dintre d'aquest trimestre, el dia 6 sí que tindrem mercadet,
0: sí.
1: I el dia 19 tindrem el 22è Mercat de l'Euro.
0: Ahà, molt bé.
1: És un dissabte, omplirem tot també allà a l'avinguda.
0: I aquest el vau canviar, no? També,
1: sí, el fèiem al març.
0: Sí.
1: I els hem passat també a més frescor, perquè... A veure, havíem començat a fer al març, perquè ens els fèiem venir bé sempre amb el dia que cobria la temporada als castellers.
0: Sí.
1: Però com que ells també van canviar i també ens van treure del lloc on estàvem, que estàvem allà al mig, doncs vam optar per fer una mica de canvi dels mercats, vale? I el d'Estorp el vam fer a l'abril en vez de fer-lo al març,
0: sí.
1: El de l'Euro el fèiem al juny, o sigui, els hem canviat una mica perquè el juny, fa dos junys que hem passat molta calor.
0: Uh-huh.
1: I bueno, ho farem el 19 de...
0: Que estic veient que coincidirà amb la Fira d'Artesans.
1: Bueno, uns estan en un puesto, nosaltres en un altre.
0: Però, de fet, allò, una mica d'artesania també és,
1: sí,
0: el col·leccionisme.
1: L'any passat, l'especial de Nadal també va coincidir amb l'especial de Nadal de l'Ajuntament que fa la Rambla. I, bueno, doncs més animació. No sé, tampoc passa res, no?
0: No,
1: si
0: està bé.
1: Si hi cabem, hi ha per tot arreu. Està molt bé. Però sí, dius que amb tot això que no parem, perquè nosaltres col·laborem bastant amb la Festa Major. Ens agrada estar ja que considerem que la Festa Major és un... són unes festes a les quals el col·leccionisme hi té molta participació, perquè hi ha molta gent que fa programes de Festa Major. Ara, últimament s'ha posat molt de moda fer els gots de la Festa Major.
0: Clar, amb el tema aquest que són gots reciclables.
1: Clar,
0: tal, doncs hi ha molta
1: està
0: gent
1: molt
0: que...
1: bé. Jo, per exemple, en tinc un munt. Tinc els de Mollet de cada any, més me'n porten de Gràcia, me'n porten d'altres puestos. Doncs és una cosa també col·leccionista i una cosa entranyable pel poble, no? Llavors, nosaltres comencem participant, donant xutxes amb els morats en el tapa xutxes de la canalla. Posem una parada per donar xutxes i després nosaltres fem el concurs de disfresses de paper, que serà el desè any, farà 10 anys. Sí que és veritat que l'associació s'ha plantejat que porta dos anys havent-hi molt poca canalla.
0: Bueno, no sé si coincideix que ara el feu al Mercat Vell, dins del mercat.
1: És que
0: no?
1: Ens
0: perquè
1: ho va demanar la mateixa gent, perquè
0: és
1: que el fèiem
0: calor
1: al carrer i ens estarracàvem.
0: Sí, eh?
1: I la canalla, pobret, ho passava fatal. Llavors ho vam demanar. Però fa un parell d'anys que venen molt poca gent disfressada. Sí que ens venen dos d'adults, perquè cada any han participat, però de canalla l'any passat tenen tres. Llavors ens hem plantejat, no sé si continuar-lo o no. Aquest any la farem, però de moment... I llavors és el que vam començar l'any passat, que sí que l'any passat va tindre molt èxit, esperem que aquest any també, és de 10 a 12, abans del concurs de disfresses del dia 17, que és el dilluns de la Festa Major, de 10 a 12, ho vam posar de 10 a 12,

0: perquè a les 12 comencen els jocs d'aigua de l'Ajuntament en el parc de les Poneres. Llavors és perquè la canalla tingui de tot. Fem un taller de barrets de paper. I li donem un petit obsequi a tots els nens que participin. Vale? I l'any passat va tindre bastant èxit i vam fer, mira que vam portar papers de tota classe i vam fer sombreros bastant artístics i bastant macos. Sí que n'hi havia alguns que els ajudaven les mames, però n'hi havia uns altres que no.
1: I què t'anava a dir? I llavors el dilluns dia 17 faríeu això de...
0: Sí, fem de 10 a 12 els tallers de barrets de paper i de 12 a 1 i mitja farem el concurs de disfresses de paper, que està adreçat a tots els edats.
1: Ara estava pensant, podríeu fer el taller un dia i així que la gent s'engresqués per venir un altre dia a les disfresses.
0: Clar, però no, però això ja ho havíem pensat, però fer una disfressa de paper amb cara i ulls no es fa en un taller.
1: No
0: es fa en un taller. Un barret sí, però una disfressa no.
1: Ja.
0: No sé que agafi una caixa de cartó, li facis un forat i et passis, però la veritat és que si algú ens agradava d'aquest concurs és que venien disfresses molt elaborades i molt maques. Pensa que els primers anys que es van fer a la Rambla teníem 20 i pico de canalla i me'n recordo que havien vingut uns bessons que un any venien com d'un cotxe.
1: Sí.
0: Però venien junts, agafats, però llavors es feia un transformer al cotxe. Era fet amb cartons i tal, pintat, però molt maco i molt elaborat, no? Doncs,
1: bueno,
0: no sé.
1: A veure si aquest any sent allò a la desena convocatòria, la gent s'anima.
0: A veure.
1: Des d'aquests micròfons comencem ja a dir-ho, que el dia 17 d'agost, de 12 a 1:30, hi haurà aquest concurs. De
0: 10 a 12 el taller, barrets, el taller de barrets, que donarem un xec a tots els nens que participin. I bueno,
1: i a partir de les 12, doncs aquest concurs, allò dels vestits, no? De disfresses
0: de paper. Disfresses de paper, sobretot de paper, que no vinguin amb goma Eva, perquè els hi resten puntuació. Vale, perquè fan servir a vegades la goma Eva i no és de paper. I la veritat és que amb el paper es pot treballar molt, moltes coses. El que tingui una mica d'imaginació, pensa que ens ve cada any una nena que porta anys guanyant el primer premi que porta uns vestits elaborats però maquíssims de paper.
1: Paper, pot ser paper higiènic.
0: Sí, sí, pot ser paper de diari,
1: no, pots anar a venir de mòmia i ja està.
0: Cartolina, paper de seda, paper estrassa, paper de lo que vulguis.
1: Tal que sigui. Que sigui paper.
0: Vull dir, que sigui paper. Que sigui paper, vull dir que està molt bé. I després, per últim de la Festa Major, el dimarts de Festa Major, que els morats fan el concurs de truites, la nostra associació dona el vermut gratuït, que cada any participava a la bodega Segaler regalant-se el vermut, i us tinc que dir que aquest any l'antiga bodega Segaler també ens regalarà el vermut.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè hem parlat amb el noi, amb l'Àlex, i bueno, que no hi ha cap problema.
1: De fet, l'Àlex ens va comentar això, que ell, la seva intenció era mantenir aquesta col·laboració que la bodega Segalers, doncs, mantenia amb les entitats.
0: Sí, sí que és veritat que hem estat, i m'ha agradat molt com ho ha deixat, i la veritat està molt bé, i sí que ens hem trobat que, clar, el Robert ens portava tota la beguda que nosaltres li demanàvem, i ell no disposa d'això, perquè ell, tot i ser una bodega, ven tot el que sigui granel, vins, licors, però llavors saps el que és refrescos, cerveses, totes aquestes, té unes marques catalanes determinades. No té els típics refrescos de tot.
1: Ja.
0: Vale? Llavors ell això no ens ho pot servir, perquè, clar, no podem comprar llaunetes, comprem botelles de 2 litres, no? Llavors, bueno, el vermut sí, ens ha dit que podem comptar amb ell.
1: Molt bé.
0: I bueno...
1: Molt bé. És a dir, que estareu ara ja donant suport en aquest concurs de truites.
0: Sí.
1: Que es farà...
0: El dimarts de la Festa Major al dematí, a les 12, en el mercat municipal. A la zona que tenen ampla. Allà posem les taules, anem rebent les truites Això és una,
1: recordo
0: una...
1: que aquest concurs es feia al principi de tot, crec, davant de l'Ajuntament, potser?
0: A veure, aquest concurs va començar amb els Murats al principi, que jo hi concursava,
1: sí,
0: a la plaça Catalunya, a la Rodoneta.
1: Uh-huh.
0: Un dia al vespre, no sé quin dia de la festa major, cap al vespre ja. I el que feien era que presentaves les truites i donaven els premis i després les tallaven petites, les posaven allà en una taula i la gent estava. Però no donaven beguda ni donaven res. Després vam començar a fer-les davant de l'Ajuntament.
1: Sí.
0: I li vam proposar als Murats de nosaltres donar una mica de beguda, perquè semblava que d'allò posàvem dues carpes i tal. Però també és veritat que passava molta calor.
1: Sí, sí, és que te n'adones...
0: És el gran problema, perquè, clar, la fem a les 12 del migdia d'un dimarts.
1: Clar, sí, de fet...
0: I per molt que estiguéssim a sota de les carpes, a més, hasta vaig tindre que comprar uns artilugios en els xinos per tapar les truites. Truita que portàvem, posàvem una reta a sobre perquè les mosques...
1: Yes.
0: És que no era higiènic, i vam parlar amb els Murats. I llavors hi va haver un any que van dir, farà 3 o 4 anys que es fa, que el José va dir, he parlat amb el mercat municipal i ho podem fer dintre. És més,
1: en
0: els paradistes col·laboren donant els premis. Vol dir que els Murats passen per les parades, els hi donen coses, que si una llangonissa, que si mitja... I fan lots per donar els premis.
1: Molt bé.
0: Vale? Doncs està molt bé.
1: Està
0: molt
1: fantàstic.
0: Bé. I l'any passat també n'hi van haver poques. L'any passat hi va haver poc en els concursos. També em sembla que només en van venir 4 o 5, quan és raro que n'hi han de 12 o 14 ben bé de truites.
1: Ara estava pensant que tal qual aquest any la festa major cau
0: al bell mig.
1: Amb la qual cosa és més difícil la gent per combinar-s'ho de vacances, no? És diferent quan... Jo suposo que, per exemple, l'any vinent igual ja es cau, no?
0: Més lluny. No sé, però aquest any he parlat amb un parell i diu, a mi em va de conya que aquesta data, perquè jo faig les vacances a partir del 15, m'espero marxar dos dies, me'n vaig el dimarts en vez de marxar-me el dissabte.
1: Sí, hi ha gent,
0: i
1: jo per tot, és a dir, que hi ha gent que li anirà bé i hi ha d'altres persones que
0: igual... I gaudeixo
1: igual...
0: de la festa major. Ah. O sigui, he parlat amb un... Inclús la noia que em ve a casa a ajudar, també m'ho va dir. Diu, mira, jo em va la mar de bé, diu, perquè tinc els últims 15 dies, diu, però no me n'aniré fins al dimarts a la tarda.
1: De fet, és veritat que amb els anys el que s'ha aconseguit és que molta gent es reservi la setmana de la festa major per quedar-se a Mollet. Això
0: sí,
1: també és veritat.
0: I també és veritat que cada vegada ve més gent dels voltants, també, eh?
1: Mm-hmm.
0: Perquè nosaltres, per exemple, amb les disfresses de paper, ens venia molta gent que era del voltant. Inclús una vegada, me'n recordo que va guanyar una nena que era de Sabadell. Uh-huh. Venia de Sabadell, i es havia assabentat i va venir.
1: Va venir.
0: Vull
1: bé.
0: Dir que també està molt bé que porti tot al voltant.
1: Que sapigueu que el dilluns, dia 17, hi haurà el taller de barrets de paper
0: de 10 a 12.
1: De 10 a 12 al Mercat Vell, seguit del concurs de disfresses de paper.
0: Sí.
1: Categoria adults, infants...
0: Sí, des de 0 anys... Veus el de barrets de paper? No. L'hem posat de 4 a 12 anys. Primer, perquè comprovem que abans de 4 els hi té que fer el pare, perquè no ho fan ells, i perquè a partir de 12 ja són molt grandets per fer segons què, no? És per nens, verdaderament, aquest taller. I a les disfresses, no, perquè hi ha categories de 0 a 3, de 4 a 6, de 5 a 8, de 10 a 12... Vull dir, hi ha tot de categories, hi ha un adult femení i un adult masculí.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, hi ha premis de tot que ens col·labora també una mica a Squint amb els premis.
1: Molt bé.
0: Perquè donem sempre joguets didàctics.
1: Doncs ja sabeu, el dia 17 de Festa Major pel matí us l'heu de reservar, i el dia 18, doncs en el concurs
0: de
1: truites...
0: En el concurs de truita, que tindreu el
1: Morada,
0: gratis.
1: Doncs ja sabeu, el mercat municipal en aquest cas. Anem de mercats, eh?
0: Anem de mercats.
1: El dilluns al Mercat Vell i el dimarts al Mercat Municipal. A més del que ens ha comentat la Montse, que el dia 6
0: de setembre... Ja començarem amb el mercadet normal, i el dia 19, que és un dissabte, farem el 22è Mercat de l'Euro.
1: Que la gent s'ha de posar en contacte amb vosaltres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, es té que apuntar, perquè per l'assegurança de responsabilitat civil tenim que tenir la llista de la gent que ens ve. No podem agafar la gent, ara vinc allà i em poso, no. No.
1: I tot s'ha de vendre un euro i serà pel matí, no?
0: Sí, pel matí, fins a les dues. I tot a un euro, es pot fer dos, un euro, tres, un euro. I jo moltes vegades els dic, em diuen, no, és que tinc això, que són tres peces, i clar, jo no vendré aquestes tres peces. Bueno, doncs poseu un euro cada peça, no es ven separat. Ja està, són tres euros.
1: Està bé,
0: però
1: està bé,
0: tu demanes, una... clar...
1: El mercat de l'euro, de fet, és un mercat enginy.
0: Clar, clar, de mirar i de fer coses, de posar 3 un euro, 4 un euro, jo què sé. Per exemple, en aquest mercat solen venir els del refugi de gatets de la Llagosta, els animalets, i també els de Martorelles dels refugis de gatets. I ells fan una cosa, posen això, dos, un euro, tres, un euro, però llavors es posen. I si fas més de 5 euros, et regalem això, encara els hi regalen alguna cosa. Vull dir que
1: veus, per això et dic que és el mercat de l'enginy.
0: Bueno, dius que aquest cap de setmana, si voleu veure alguna cosa, teniu el dia 11 al matí una fira d'antiguitats, brocanters, artesans i col·leccionisme a Piera. Vale? I el dia 12... teniu la fira d'antiguitats, que es fa molt d'allò, el Pat Pompeu Fabra de Cardedeu, també al matí.
1: Molt bé.
0: Vale? Sabeu que teniu això aquest cap de setmana. I, bueno, la setmana que ve acabarem la temporada parlant de l'any Gaudí i parlarem de la Casa Botines.
1: Que no està a Catalunya, eh?
0: No, està a Lleó.
1: Està a Lleó. Ens ho explicarà la Montserrat.
0: Però és que Gaudí és més que Catalunya.
1: Bueno, és internacional. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies,
0: Montse. Vale, cuideu-vos. Fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet inicia treballs de reparació i millora de l'asfalt a diversos trams de carrers de la ciutat amb l'objectiu de renovar el ferm i garantir unes millors condicions de seguretat, accessibilitat i confort per a la ciutadania. Les actuacions incloses en el Pla de Resfaltats 24-27 es duran a terme fins l'11 de juliol, uns treballs que es desenvoluparan de manera progressiva els pròxims dies a diferents trams. Dels punts següents a l'Avinguda Rabassaires es va fer ahir 6 de juliol i entre avui i demà és el torn dels carrers de Camp Magre i Sant Roc. Els dies 9 i 10 de juliol al carrer Joaquim Mir i del Bosc i el dia 11 al carrer de Lluís Millet. Durant els treballs del carrer de Lluís Millet, Joaquim Mir i del Bosc hi haurà afectacions al servei de la línia 1 del bus urbà que es traslladarà a la parada a Joaquim Mir en Camp Flaquer i del cap de Camp Etiqueta a l'Avinguda Gaudí que se situarà mentre durin els treballs a l'Avinguda Gaudí amb Lluís Millet. Amb motiu de l'execució dels treballs es produiran talls puntuals de circulació i restriccions d'estacionament a zones afectades. I aquest passat cap de setmana una representació de carnamolles i músics de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet han participat en una estada artística a Torres Vedras, a Portugal, en el marc del projecte europeu de col·laboració entre els dos municipis. L'objectiu de la residència és compartir experiències i crear noves propostes artístiques conjuntes amb creadors portuguesos combinant elements dels dos carnavals. Aquesta iniciativa forma part del projecte Diàlegs de Carnaval i busca internacionalitzar el Carnaval de Mollet, donar-lo a conèixer fora de Catalunya i reforçar els vincles culturals amb Torres Vedras, una ciutat amb una llarga tradició carnavalesca. Encarna Ortiz és la regidora de projectes europeus a l'Ajuntament de Mollet.
1: I bé, doncs, aquesta setmana doncs, joves de l'Esbar i joves músics de l'Escola Municipal de Música es van traslladar a Torres Vedras per fer aquestes residències artístiques, per compartir doncs, amb músics, amb ballarins, compartir doncs, com és el carnaval de Torres Vedras i com és el nostre, i fer un producte artístic de tota aquesta setmana doncs, de connexió i d'interacció artística.
0: L'estada l'han fet al Centre d'Activitats Artístiques de Torres Vedras i, segons ha comentat Encarna Ortiz, la gent ha quedat molt sorpresa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'han passat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fent passar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: samba.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és del de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sentmenat, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canvi es podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sentmenat i alcaldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
0: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
4: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
3: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
6: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Laval Tournanche i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn i, de fet, era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la pressa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pessiam. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pessiam es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper. I aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil, i amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més i hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Breuil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
6: Pals i botes. L'agenda.
7: Pel dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molires, de 3.010 metres. Tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El Centre d'Estudis Molletans, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha obert la convocatòria de la 11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica i actual de Mollet del Vallès i el Baix Vallès. Enguany es convoquen quatre beques dotades cadascuna amb 950 euros, una de modalitat lliure i una de dirigida, i les mateixes però amb jove, lliure jove i dirigida jove. Les modalitats joves s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys. Estela Mas ha fet referència que són unes beques que pretenen donar valor a la història de Mollet i el Baix Vallès.
1: I sobretot donar-li valor, perquè, bueno, tot el que... Si no coneixem ni la, no, la nostra història, d'on venim, no sabem on anem, i tampoc li hem de donar valor al que han fet els nostres avantpassats, però també investigacions del present, no? Vull dir que tot el que sigui d'àmbit local li volem donar valor i posar en valor perquè la gent se senti orgullosa d'on vivim i tenir aquest sentiment de pertinença.
0: Els projectes de la modalitat lliure poden abordar qualsevol àmbit relacionat amb Mollet i el Baix Vallès, però la modalitat dirigida es proposa una vintena de temes concrets, entre els quals en destaca la història de Ràdio Mollet o els primers radioafeccionats molletans. I canviem de tema, i és que Mollet ha registrat 1.628 contractes de treball durant el mes de juny, segons dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental. La xifra representa un augment de 130 contractes respecte al maig, fet que suposa un increment del 8,7%. En canvi, la comparativa amb el juny de l'any passat mostra una situació de pràctica estabilitat. Aquest mes de juny s'han formalitzat, com deia, 1.628 contractes, no menys que els 1.637 registrats al juny del 2025, és a dir, una lleugera disminució del 0,6%. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarrodó.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell, a Caldes de Montbui, han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Semenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen amb condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Setmanat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys seguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
5: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
4: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodril.
8: No. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. El Centre d'Estudis Molletans ha obert la convocatòria de l'onzena edició de la beca de recerca Vicenç Plantada, que té com a objectiu fomentar la investigació i divulgació sobre la realitat històrica de Mollet i el Baix Vallès. També parlarem que l'Ajuntament està fent treballs de reparació i millora de l'asfalt en diversos trams de carrers de la ciutat aquests dies. En destaca l'Avinguda Rabassaires, Joaquim Mir o Lluís Millet. I Enfo ofereix cursos i tallers per conèixer ofertes de feines actives. I és que cada cop moltes empreses tenen dificultat per trobar candidats per cobrir determinats llocs de treball. I en esports, el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà, qui continuarà lligat a l'entitat per 9è any consecutiu. En 8 temporades ha aconseguit jugar 5 fases d'ascens. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
3: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
3: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
4: De dilluns a divendres, entre les 9 i 10:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
5: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
6: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa a la poeta Cristina Álvarez Roig. Portem el llibre Becs de proa, que va guanyar el Premi Narcís Lunes i Bolguix l'any 2024 i del qual l'any passat fa aproximadament un any ja havíem començat a llegir alguns poemes. Avui continuarem. Aquest llibre està dedicat a la pèrdua. La poetessa havia perdut el pare i també va tenir un avortament, va perdre un fill que desitjava molt, i això es reflecteix en els seus poemes. Tot i així, són uns poemes que no són ben bé tristos, són... ella recicla el sentiment i el fa poesia. I comencem per un poema que porta per títol Ars Musicae. Després de tu, la nit mai més fou negra, ni fosc el temps que arrela en la memòria de tants altars que s'alcen damunt l'aigua d'aquesta veu, el cant de la sibila que emporta el vent amb fulles de palmera i llargs cabells de pluja i via làctia. Temple de llum, uns llavis de rosassa iridiscents desfeien l'alabastre d'un iris blanc de llunes silencioses, i un aiguaneix de perles inundava la catedral de músiques marines. Després de tu, les pedres mai més foren cofres d'oblit ni murs d'eterna espera. Aquella veu era el seu plor, les notes que unes mans breus, amb bosta de les teves, van destrenant de l'arpa de la vida perquè la mort no sigui una frontera, sinó aquest cim altíssim i sagrat que vas alçar amb vermelles partitures perquè els ocells puguin cantar per sempre. Després de tu, la veu és la carícia d'un sol suau desfent-se en gotes negres per a un concert de músics sense rostre, guiats pels ulls damunt d'un cap de musa. Canta l'amor, la veu d'una muntanya,

Dístic elegíac per renéixer i va dedicat al meu pare fill ja per sempre. Seràs per sempre estiu, l'aroma del sol que inunda els blats altíssims de juny. Tanta llum, les llances de l'enyor clavades al cel, els nostres ulls que hi veuen a través de l'altre. I et dic, i t'anomeno, mar d'absència, vol, ala de temps, que torna i es fa melodia. La veu, la teva veu, pare, l'alè, l'aire, el batec del silenci d'una flor que arrela al cor de l'existència. Tu i jo, l'arbre etern, les teves mans perennes agafant les meves perquè aquesta orfandat mai no hagi sigut. Fa segles que ets trajecte d'una au migratòria pel vent de la memòria, el bec de les branques i llavors que fecunden les valls de l'espera. Seràs per sempre sal, ruta dins de l'aigua, alfabet enigmàtic de la infinitud, centre d'un laberint sense déus ni monstres, l'equació de la vida que l'amor desxifra, un confí sense fi que travessa el mot, el poema que escric perquè omplis de nou la matriu oceànica de la immensitat.

Eucaristia per a una Madonna sense fill. El blau s'adorm, el llençol immens del teu cos d'aigua i llum, que avui m'inunda els ulls amb l'ull amb el salobre d'una llàgrima. És la tristesa de saber-te lluny, horitzó enllà, confí de l'existència de tu i de mi, quan érem el sol cor d'un mar de sol d'estels i l'or del somni d'alguna lluna creixent dins de mi. Lluna de sang, de carn, embrió d'un cosmos expandint la tendresa d'unes mans tan breus i fràgils com les ales de l'aire. D'aquest foc de roselles, pell d'anel, la carícia d'un cel en transparència que es farà de l'alabastre el contrallum de tots els pètals que avui entapissen turons vermells d'onades de vellut. La mort s'adorm, mig roja, mig celesta, en el llençol immens del meu desert, sense lluna ni estels, tan sols l'eclipsi del sol amb una llàgrima de cel. La mitja lluna dels meus ulls de pluja damunt les dunes que mai no seran.

Atlants. Llavors de sol. Estels d'anels que arrelen en el substrat en què el temps s'alimenta, damunt l'oblit. L'immens llit de la mort que sepultem perquè el cel no ens enfonsi amb els records i el dolor etern del món. I així vivim, atlants de carn i ossos, desafiant el pes de l'infinit, de tanta llum que ens fa cecs a l'amor, analfabets dels signes de la vida, del fang, la pols, la sang d'una rosella, la pell del foc, translúcida carícia d'aquest instant que els àngels se'ns enduen cap a horitzons sense nom ni retorn. Tot és foscor, menja el vent i la nit, i el vol fugaç, enigma sideral, d'aquestes aus de fum que ens van ferir amb la cançó dolcíssima d'uns becs de fruits madurs i l'aire ros dels blats, aquells cabells que mai no vam poder acariciar, la sang de les llavors entapissant l'eterna primavera dels nostres ulls damunt dels seus, les flors dins d'un bressol molt blanc, color d'absència. Al peu del poema ve una citació de Vicent Andrés Estellés, que diu així: jo tinc una mort petita, meua i ben meua només. Com jo la nodresc a ella, ella em nodreix igualment.

no és endins. La dedicatòria és a uns pares a l'hora de l'Àngelus. Anells de temps, arrels d'eternitat, el cor dels morts, la veu de l'univers que sent dins seus quan la llavor dels ulls se't torna en flors i plores l'or del sol. No diguis mai el nom de la bellesa, perquè cap mot no pot vivificar l'alè del vent, la vida que ens observa d'enllà del cos, la pell, el cos que estimes, carícia endins, la pell tan coneguda d'aquestes mans que trenen la tenebra amb fils de llum, la fràgil teranyina que recordem com una fortalesa ara que plou damunt la tinta blava de tants records, el bosc de la memòria, i la destral, la mà que no s'atura, i aquesta mort, la soca en què seiem, per sentir el plor d'abans del plor, la vida sempre latent de qui mai no va néixer d'enllà del cos, la pell del pur desig i aquell batec imperceptible, etern, no és endins l'escorça i el taüt. I una citació de Carlos Bologno. Pues sé muy bien que has de morirte, espera, que en algún bosque crece ya tu caja dentro de un roble.

Ara sentirem la música que va compondre per la pel·lícula El tercer home, que va protagonitzar Orson Welles. El títol de la fragment que sentirem es diu Trampa per Harry. Harry és el personatge que interpretava precisament Orson Welles.

Bé, tornem doncs a llegir poemes de Cristina Álvarez Roig del llibre Becs de proa. Latència. L'arbre tan nu, el vent, les fulles mortes i el crit glaçat del temps damunt les pedres, de sorra i sol, de tanta espera inútil, de tot i res, d'algunes mans de molsa, teixint la llum del contrallum i l'ombra, un laberint d'absència sense tu, i el cel, tan nu, damunt la pell desèrtica del meu hivern sense arbres, vent ni fulles, de tanta neu de flors d'un foc antic com els teus ulls nocturns de lluna d'ambra plens d'aquest cos de boira inabastable. Tan sols la pols del temps, que ja no espera, perquè és això, la pell que mai no oblida l'instant precís i breu de la carícia, la intersecció d'un àtom de consciència amb l'etern ús dels cossos i les tiges, i tant d'anel que hi ha en el fil de gebre que tallarà l'hivern, pedres i cos, l'arbre, les flors, la neu, la sang, la saba, el contrallum, la llum, la nit, el vent.

Elogi d'uns ulls secs. I va dedicat a tu, poeta de la llum. Quin gran delit, aquesta lluna ardent, àurea i creixent de dins les ales grises de la tristor. La boira somnolent d'algun record, les hores imprecises d'un vell malson que vola lentament i s'esvaeix en la claror que encises amb els teus ulls que fan passar la nit, secs i llunyans d'aquest món embogit, massa petit per a tanta bellesa que tu sí veus amb la mirada nova dels nens i els folls, la blava nitidesa d'aquest lent del somni en la gran cova que és l'univers. Tu, que ets la fàcil presa de tants estults, no necessites prova del que és l'amor que ens hem begut a glops, dolços i amargs, ara que anem ben xops de sal i estels, plorant junts entre besos d'alcohol i mar i aquesta escuma blanca del desencís. Avui sentim els resos dels beneits, nous savis de la banca, gurus de l'art, i recordem els mesos, l'eternitat, el nostre camí amb tanca, proscrits del món, invisibilitzats tu pels ulls secs i per estar cansats dels sants tan sants. Quin gran delit, la lluna cremant el fum dels bisbes, l'arrogància i aquest menyspreu de donar-te l'engruna del pa podrit que no veuràs, sense ànsia que mai cap déu et dugui a la tribuna del seu Olimp tan net, sense fragància d'amor ni mar, ni del vi deliciós del sol nocturn d'un cel per a tots dos. Hi ha una citació al final del poema d'Israel Clarà, que és poeta i és el marit de la nostra poetessa d'avui, i diu així: tens vocació de llum, vols ser profund abisme.

minvant. Dedicat al gat Trotsky per tant d'amor. La tristesa és un fil molt fi de gebre, quasi invisible. Un fil de teranyina que enfila agulles de salobre i pluja, en fràgil equilibri, a punt de caure del ràfec estelat d'aquesta nit d'estiu glacial. Te'n vas de mica en mica, i cada instant es torna al cel pretèrit de la lluna, vessant-se en els teus ulls. Vers de llacuna, tendres com la molsa de la infantesa, d'un record per sempre. Veus com t'allunyes i com les pupil·les que eren de mel i tinta ara emmirallen la falç del temps, el tall del vent que torna amb ales transparents com una llàgrima, el plor de l'univers. Retens encara el tacte sinuós de les carícies perdent-se en el vellut del teu silenci que és llavor primigènia, cor creixent, desafiant la lluna en quart minvant, l'etèria resplendor de l'alabastre, i el teu pèl t'atzeveja a contrallum, irradiant un amor inhumà, tu que saps estimar salvatgement, tu, cos diminut, que guarda l'enigma de l'eclipsi dels teus i els nostres ulls.

alfabets de cel. Hi ha una pluja invisible rere el sol, dins teu, que és incessant. És una pluja que no revifa el bosc ni el riu. Una aigua que no s'adolla cap petit ocell, perquè és tan sols la gota de salobre del mar on sedimenta aquesta mort, lenta i silenciosa del desert. No busquis cap oasi ni recer, ni albiris les carenes del miratge del cel damunt les dunes, pols del temps, l'horitzó sinuós d'aquesta serp, amb pell de vent que abraça l'univers i avança cap a tu, mirada endins, buscant un cos, fugint de la intempèrie, l'extensa solitud d'humans i déus. No hi ha res més a fora que la pluja i l'aire de les aus que sempre marxen per no morir de fred i fam d'amor. Queda't dins teu i encén una foguera per cremar els encenalls d'aquest dolor, de la destral que talla caps i escorça. La paraula esmolada de la injúria que sols contradiràs amb el poema que escrius per al res tot de l'existència, amb la llum com a única lectora d'aquest nostre alfabet immens de sal.

ara que ho saps. Mig dormir potser sigui un fals mig despertar-se d'algun somni fugaç que no vols deixar anar. S'imposa la claror del nou dia i desitges que les hores no cremin el fràgil negatiu d'aquest teu cel nocturn d'estels propers com flors. La llum potser fereixi les ales de l'alabastre d'aquesta boira intacta que és a punt d'esvair-se. Amb els ulls mig tancats i el desig a les mans, profanes el llençol inexistent del temps. I ara, l'eternitat és d'un blanc transparent com la pell del silenci que no pot existir més enllà de la mort. Amb la tinta calenta, encara, del teu ésser, fas una incisió i esdevens la icona d'aquest breu pensament que ja era poesia i, tot just ara, ho saps. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre programa d'avui, el Combat dels Poetes, dedicat a Cristina Álvarez Roig. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 5:45 de la tarda.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 7 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades del dia d'avui. El Centre d'Estudis Molletans ha obert la convocatòria de la 11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada i també del Premi Juvenil Vicenç Plantada. Tots dos tenen com a objectiu fomentar la investigació i divulgació sobre la realitat històrica de Mollet i el Baix Vallès. I l'Ajuntament està fent treballs de reparació i millora de l'asfalt en diversos trams de carrers de la ciutat. En destaca l'Avinguda Rabassaires, Joaquim Mir o Lluís Millet. I Enfo ofereix cursos i tallers per conèixer ofertes de feina activa. És que cada cop moltes empreses tenen dificultat per trobar candidats per cobrir determinats llocs de treball. I el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà, qui continuarà lligat a l'entitat per 9è any consecutiu. En 8 temporades ha aconseguit jugar 5 fases d'ascens. I abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El Centre d'Estudis Molletans, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha obert la convocatòria de la 11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica i actual de Mollet i el Baix Vallès. Enguany es convoquen 4 beques, dotades cadascuna amb 950 euros, una de modalitat lliure, una de dirigida i una de lliure jove i dirigida jove. Les modalitats joves s'adrecen a persones d'entre 38 i 35 anys, mentre que les altres estan obertes a qualsevol persona que superi aquesta edat. La participació es pot fer tant de manera individual com col·lectiva. L'arxidora del Centre d'Estudis Molletans, Estela Mas, ha fet referència que són unes beques que pretenen donar valor a la història de Mollet i el Baix Vallès.
2: I sobretot donar-li valor, perquè, bueno, tot el que... Si no coneixem ni la nostra història, d'on venim, no sabem on anem, i tampoc li hem de donar valor al que han fet els nostres avantpassats, però també investigacions del present, no? Vull dir que tot el que sigui d'àmbit local li volem donar valor i posar en valor perquè la gent se senti orgullosa d'on vivim i tenir aquest sentiment de pertinença.
1: Els projectes de la modalitat lliure poden abordar qualsevol àmbit relacionat amb Mollet del Vallès i el Baix Vallès, com ara la història, el patrimoni, la societat, el paisatge o les tradicions. En canvi, la modalitat dirigida proposa una 20a de temes concrets, entre els quals destaquen la història de Ràdio Mollet, els primers radioaficionats molletans, els moviments migratoris, el paper de les dones en la història local, la transformació urbanística de la ciutat o els moviments veïnals. Estela Mas ha remarcat que, per exemple, volen potenciar la investigació en temes radiofònics perquè l'any vinent farà 100 anys que els primers molletans van participar en un programa en directe a Ràdio Barcelona. Estela Mas també ha fet referència a que després els estudis que es fan surten publicats i tenen recorregut.
2: Exacte, bueno, és que tenim diverses sorpreses pel proper any. Ja sabem que l'any 2027 fa 100 anys que uns primers molletans van anar a Ràdio Barcelona a fer un programa en directe, i això també és posar en valor diferents temàtiques de l'àmbit local. Per exemple, de temàtiques dirigides que van sorgir l'any passat, tindrem un article al Notes de fer un recull de les obres de l'arquitecte Domènec Sugranyes, que va ser molt important a Mollet, i per fi doncs podrem documentar-ho.
1: Les persones seleccionades disposaran de 6 mesos per desenvolupar la recerca sota la supervisió d'una tutoria i hauran de presentar els resultats en format d'article de divulgació científica. Els treballs podran ser publicats a la revista Notes del SEM o en altres publicacions municipals. Estela Mas ha animat a les persones a participar d'aquesta beca i ha assegurat que el Centre d'Estudis Molletans sempre els donarà suport.
2: Doncs que no tinguin por, que els podem ajudar, no? Els podem recolzar. No cal ser cap erudit per fer una investigació, tant local com més gran, eh? A vegades ens ho fem tot molt gros i després amb una mica d'ajuda i sobretot les ganes i aquesta curiositat segur que es pot fer. Si contacten amb el Centre d'Estudis Molletans, estarem encantats de poder guiar-los i de poder ajudar-los per poder que surti a bon terme tota la curiositat que tingui la població de Mollet.
1: D'altra banda, s'ha convocat també el 27è Premi Juvenil Vicenç Plantada, una nova edició amb quatre modalitats adreçades a l'alumnat de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Els premis estan dotats amb 100 euros per primària, 200 per l'ESO i 350 per batxillerat i cicles formatius. A les dues últimes categories, si el treball és en grup, l'import es repartirà entre les persones autores. El jurat també podrà concedir exèxits honorífics sense dotació econòmica. Les sol·licituds al Premi o la Beca Vicenç Plantada poden presentar-se a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 14 de setembre del 2026. El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic dins dels 3 mesos següents al tancament de la convocatòria.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet inicia els treballs de reparació i millora de l'asfalt en diversos trams de carrers de la ciutat amb l'objectiu de renovar el ferm i garantir unes millors condicions de seguretat, accessibilitat i confort per a la ciutadania. Les actuacions incloses en el Pla de Resfaltats 2024-2027 es duen a terme fins l'11 de juliol i poden comportar afectacions puntuals de trànsit. Els treballs es desenvoluparan de manera progressiva durant els pròxims dies en diferents trams dels punts següents a l'Avinguda Rabassaires, que es va fer ahir. Entre avui i demà, els carrers de Can Magre i Sant Roc i els dies 9 i 10 de juliol, el carrer Joaquim Mir i del Bosc acabarà amb el carrer de Lluís Millet l'11 de juliol. Durant els treballs del carrer Lluís Millet, Joaquim Mir i del Bosc, hi haurà afectacions al servei de la línia 1 del bus urbà. Es traslladarà a la parada de Joaquim Mir, Can Flaquer i del Cap de Can Pentiquet a l'Avinguda Gaudí, que se situarà mentre durin els treballs a l'Avinguda Gaudí Lluís Millet. Amb motiu de l'execució d'aquests treballs, es poden produir talls puntuals de circulació i restriccions d'estacionament a les zones afectades. Es recomana l'ús de vies alternatives i recorda que els avisos detallats sobre aquestes afectacions i la modificació de la línia del bus urbà es poden consultar al web molletvallès.cat.

0: Aquest cap de setmana, una representació del Carnamollet, del Carnamolles i músics de l'Escola de Música i Dansa de Mollet han participat en una estada artística a Torres Vedres, Portugal, en el marc del projecte europeu de col·laboració entre els dos municipis. L'objectiu de la residència és compartir i crear noves propostes artístiques conjuntes amb creadors portuguesos, combinant elements dels dos carnavals. Aquesta iniciativa forma part del projecte Diàlegs de Carnaval i busca internacionalitzar el Carnaval de Mollet, donar-lo a conèixer fora de Catalunya i reforçar els vincles culturals amb Torres Vedres, una ciutat amb una llarga tradició carnavalesca. Carme Ortiz és la regidora de projectes europeus a l'Ajuntament de Mollet.
1: I bé, doncs, aquesta setmana joves de l'Esbar i joves músics de l'Escola Municipal de Música es van traslladar a Torres Vedres per fer aquestes residències artístiques, per compartir doncs, amb músics, amb ballarins, compartir doncs, com és el carnaval de Torres Vedres i com és el nostre, i fer un producte artístic de tota aquesta setmana doncs, de connexió i d'interacció artística.
0: L'estada l'han fet al Centre d'Activitats Artístiques de Torres Vedres i, segons ha comentat en Carme Ortiz, la gent ha quedat molt sorpresa.
1: Es va fer el dissabte al Centre d'Activitats Artístiques allà a Torres Vedres i la veritat és que va ser magnífic, un producte artístic de qualitat immensa que va representar molt bé doncs, el que és el nostre carnaval i la gent de Torres Vedres doncs, va quedar encantadíssima i a més, com sabeu, doncs, hi ha una exposició entre els dos carnavals allà i la gent de Torres Vedres està disfrutant, està coneixent com és aquest carnaval nostre.
0: Actualment a Torres Vedres es pot veure l'exposició immersiva Diàlegs de Carnaval, on es pot conèixer el carnaval de totes dues localitats. El mes de gener, coincidint amb els actes previs del carnaval, es podrà veure al Museu Abelló.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei amb crònica del temps que ens porta Luis Mipérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada i de fet en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especial. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat és la farmàcia Vilaseca de l'Avinguda Jaume I, 87, al barri de Col·legis Nous.

0: nou taller que anem impulsant des d'Enfo, arrel de que veiem que teníem moltes ofertes de feina que no es cobrien, no? Que no hi havia candidats que s'inscrivien a aquestes ofertes. Van començar a fer crida a través de la base de dades, per això parlo del tema de l'acollida, omplir tot bé, perquè nosaltres podem fer com buscar perfils que hagin buscat feina de soldador, que hagin treballat de perruquera, bueno, de mosso de magatzem, depèn del que hagi posat la persona en concret, i clar, els cridaven a participar a un taller per poder explicar aquestes ofertes de feina i què estaven demanant les empreses en concret perquè es puguin inscriure. I va tenir molt èxit perquè és així, totes les persones que han participat en aquests tallers o bé estan treballant en alguna oferta nostra o bé estan treballant en altres ofertes.
1: Gómez assegura que actualment hi ha una manca important de professionals en diversos oficis. Entre els perfils més demandats hi ha fusters, electricistes, perruquers o altres feines qualificades vinculades als oficis tradicionals. Una situació que atribueix en part al fet que cada vegada menys persones opten per estudiar o dedicar-se a aquestes professions, malgrat la demanda existent per part de les empreses. La tècnica destaca que aquest desajust entre l'oferta i la demanda ha provocat que moltes empreses hagin canviat la seva manera de contractar i estiguin disposades a formar els futurs treballadors. En aquest sentit, Selene Gómez ha remarcat a Ràdio Mollet la importància que les persones que busquen feina especifiquin en el seu currículum els sectors que els interessen, encara que no disposin de tota la formació necessària, ja que moltes empreses, com dèiem, ofereixen formació un cop incorporen el personal.
0: Ens hem trobat és que les empreses demanen un perfil super amb unes expectatives molt altes, no? Bueno, la carta als reis que diem nosaltres, però després al final l'empresa ha d'anar baixant el llistó perquè troba que no troba el perfil professional que busca. I aquí és on entra el tema de les competències, per mi. Perquè si tu pots demostrar a una empresa, no? Arribes a l'entrevista amb un bon currículum on tu especifiquis el teu interès per algun tipus de sector, potser trobem una empresa que ens pot ensenyar i ens pot amoldar a lo que està buscant.
1: La tècnica d'Enfo ha recomanat utilitzar els serveis públics d'ocupació per buscar feina perquè, segons afirma, hi ha ofertes molt potents.
0: Els serveis públics d'ocupació tenen ofertes molt potents, molt competencials, molt competitives en el mercat de treball i bueno, és interessant utilitzar-los per buscar ofertes. Estic parlant d'Enfo, tenim la Xaló, que també és a nivell Diputació de Barcelona, que també la fem servir nosaltres, però és que la gent que s'inscriu a aquestes ofertes acaba trobant feina. Ho tinc comprovadíssim.
1: A més dels tallers sobre ofertes de feina, Enfo organitza periòdicament accions formatives i sessions d'orientació laboral per ajudar les persones demandants d'ocupació a millorar el currículum, afrontar processos de selecció i incrementar les seves possibilitats de trobar una feina. I seguim parlant d'ocupació, i és que Mollet del Vallès ha registrat 1.628 contractes durant el mes de juny. Segons dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la xifra representa un augment de 130 contractes respecte al maig, fet que suposa un increment del 8,7%. En canvi, la comparativa amb el juny de l'any passat mostra una situació de pràctica estabilitat. Aquest mes de juny s'han formalitzat 9 menys que els 1.637 registrats al juny del 2025. La situació de Mollet contrasta amb la tendència general a la comarca. Al Vallès Oriental es van formalitzar durant el mes de juny un 21% més de contractes que al maig i un 22% més que ara fa un any, un increment que s'explica principalment per l'augment de la contractació temporal vinculada a l'inici de la campanya d'estiu.

I fins al 23 de juliol, l'Ajuntament de Mollet, a través de la Regidoria de Joventut, ha programat diverses activitats d'estiu adreçades als joves d'entre 18 i 35 anys. A més de tallers joves, que ja estan en marxa, la proposta inclou cinema a la fresca, una experiència d'oci immersiva, o Festival de Música Mollet Music Week, o un taller gastronòmic. La programació arrenca aquest dimecres amb una sessió de cinema a la fresca al parc de Can Morrell, on es projectarà Jurassic World a partir de 9:45 del vespre. El dissabte 11 serà el torn de Cluedo en viu, una activitat immersiva al Mercat Vell, en què els participants interpretaran personatges d'una història de misteri i hauran d'investigar un crim guiats per actors professionals. I del 14 al 17 de juliol, ja n'havíem parlat, el parc de Calestrada acollirà una nova edició del Mollet Music Week, una programació que es tancarà el dijous dia 23 de juliol amb una sessió de tast i elaboració de cerveses al Museu Abelló, també amb inscripció prèvia. D'altra banda, els tallers d'estiu per a joves d'entre 12 i 16 anys, iniciats el 29 de juny, continuen fins al 23.

0: i 4 de juliol a l'escola Joan Salvat Papaseit. En aquesta edició s'ofereixen 10 propostes diferents que han aplegat una seixantena de participants.
1: Mollet al dia, els esports.
0: El Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà per la temporada 2026-2027. El tècnic continuarà vinculat a l'entitat per 9è any consecutiu, reafirmant així el compromís de les dues parts amb un projecte esportiu que ha crescut de manera constant durant les darreres temporades. Amb aquesta renovació, Marçà iniciarà la seva 9ª temporada consecutiva al club, consolidant una etapa marcada per l'estabilitat, el compromís i l'ambició. La seva continuïtat és una mostra de la confiança mútua entre el tècnic i l'entitat després d'uns anys en què el projecte no ha deixat de créixer. Carles Núñez, president del club, ha comentat que la trajectòria de Marçà dins del club és molt positiva.
2: Va venir fa ja 8 o 9 anys i a més d'entrenar el primer equip és el director esportiu de lo que és el club. El tema de promoció i categories inferiors també depèn d'ell. I aleshores el conjunt de tot és per nosaltres més que positiu, con lo qual està renovat tant com a director esportiu del club com a entrenador del primer equip. A més, aquest any també ha portat ha sigut l'entrenador del sènior femení, o sigui, ha sigut entrenador dels dos sèniors i les coses han funcionat gaire bé.
0: Aquesta temporada també continuarà amb la direcció del sènior femení, que disputarà la segona catalana després d'haver comprat la plaça, un nou repte que Carles Núñez afirma que afrontarà amb la mateixa exigència.
2: Aquest any en l'equip femení hem canviat de plaça, o sigui, el sènior femení no sortirà en la categoria que ha estat aquest any, sinó que sortirà en una categoria superior, en segona catalana, perquè ja havíem fet alguna temporada i no havia acabat de sortir bé. Aleshores, aquest any, Josep Maria Massà es va comentar el tema de aconseguir aquesta plaça i aleshores, bueno, sortia amb un equip per a intentar mantenir més que la categoria i fins i tot intentar estar molt bé.
0: I pel que fa a l'equip masculí, Marçà fa anys que el capitaneja. En aquestes 8 temporades el conjunt ha aconseguit disputar 5 fases d'ascens i també en aquest cas aconseguint a 1. Una fita que demostra la regularitat i el nivell competitiu del treball realitzat. Així ho ha destacat Carles Núñez.
2: Bueno, és una persona que porta moltíssims anys portant sèniors aquí, en Collblanc, en diferents clubs, i és evident que nosaltres aquests últims, si no recordo malament, 6 anys... l'equip ha fet 5 anys fases per pujar de categoria. Aleshores, bueno, això ja indica pues, que és un entrenador top en aquesta categoria. Els 2 anys que vam estar en Le Plata, el primer any fins i tot vam haver fases per aspirar a pujar a la segona categoria nacional.
0: En aquest cas, Dema Group Mollet deixarà de ser el patrocinador principal del primer equip del Club Bàsquet Mollet després de 10 anys de suport. El president del club, Carles Núñez, ha agraït la implicació de l'empresa durant aquesta dècada i ha explicat que és habitual que els patrocinadors revisi la seva continuïtat amb el pas del temps. Ara el club que tanca aquesta nova etapa amb l'entrada de Mastercall. I confirma també que Xat serà el nou patrocinador principal del primer equip. A més, Molts Toc també deixa de patrocinar el segon equip i el Club Bàsquet Mollet treballa per garantir l'estabilitat econòmica del projecte a tercera FEP, amb l'objectiu que el primer equip es financiï principalment amb patrocinis i no pas amb les quotes dels socis. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. El Centre d'Estudis Molletans ha obert la convocatòria de l'11a edició de la beca de recerca i del Premi Juvenil Vicenç Plantada, que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica de Mollet i el Baix Vallès. I l'Ajuntament està fent treballs de reparació i millora de l'asfalt en diversos trams de carrers de la ciutat, en destaca Avinguda Rabassaires, Joaquim Mir o Lluís Millet. IEMFO ofereix cursos i tallers per conèixer ofertes de feina actives i és que cada cop més moltes empreses tenen dificultats per trobar candidats per cobrir determinats llocs de treball. I el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà, que continuarà lligat a l'entitat per 9è any consecutiu. fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Mollet Antonio López, d'Ara Mollet Esquerra, EUiA. Aquí saludem. Molt bona tarda, Antonio.
1: Hola, bona tarda.
0: I amb tu volem parlar de diversos temes, entre d'altres. Imagino que ho haurà notat, no? Fa calor, es dispararan les temperatures encara més, però avui i demà, amb aquest Procicat activat, veiem que l'Ajuntament ha pres la iniciativa de que hi hagi la gratuïtat del bus urbà, i ja és el segon cop que passa amb aquest poc temps d'estiu que portem.
1: Bé, nosaltres ho trobem tot això molt en sèrio, i nosaltres havíem fet una nota de premsa demanant que adelantessin una mica tota l'aigua que avui, no? Totes les fonts ornamentals, tot això. Per què? Perquè estem en un moment d'emergència climàtica, i per tant nosaltres demanem també a l'Ajuntament de Mollet que això de la plaça Anna Bosch, que han fet també, fan allí aigua també n'hi ha, i tot això, no? Per tant, nosaltres presentarem aquest ple, que és el dia 20, que s'adelanta una mica, presentarem una moció tant per les escoles públiques de Mollet, perquè Esquerra Republicana ha pactat al Partit Socialista i als Comuns crec que són 100 milions per a climatitzar tota l'escola de Catalunya, i nosaltres demanem aquí a Mollet que facin aquest esforç entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya perquè se climatitzin totes les coses que puguin.
0: Uh-huh. Anem a pams, perquè hem parlat això de la gratuïtat del bus urbà. Has tret també el tema, per exemple, de l'Anna Bosch, que es va inaugurar el dissabte.
1: Bueno, no se va inaugurar, se va obrir.
0: Es va obrir. Què li ha semblat també tot plegat?
1: Bueno, jo ja estava allà, he fet un vídeo. Sembla molt bé que tinguem a Mollet una plaça que es diu Anna Bosch, i hi ha coses, clar, que hi ha gent que diu que falta ombra, i també ha hagut un bretors, gent cívica, que també ha trencat algun... sembla que era un tobogán o tot això. Per tant, nosaltres estem molt contents. Falta aquestes coses, i també n'hi ha cautxo també, que sembla ser que hi ha estudis que nosaltres demanem que se canvie per arena o terra o això. Però el demà és molt bé, perquè tenim la plaça, i a més a més demanem a l'Ajuntament de Mollet, a l'equip de govern, que posi, suposo que es tindran pensat, posar algo que identifiqui a la nostra primera alcaldessa democràtica, de la democràcia aquesta, després de la dictadura franquista, que posi, que la gent digui, una persona m'ha dit: "Oh, aquesta és la plaça de la Nova." Diu: sí, aquesta és la plaça.
0: De moment hi ha la A, no?
1: La A, però la A no sé si és d'Ajuntament o és de Nova, no sé.
0: Bueno, si més no, també la pregunta que volia fer, que hi ha hagut gent també que ha criticat que no hi hagi ombra, que hi hagi, per exemple, tanques per allà al costat, però imagino que era, no sé si és del parer, que millor tenir-ho obert amb els jocs d'aigua i en plena onada de calor, i tot l'altre amb l'objectiu que almenys més endavant s'hi faci, que imagino que serà així. No?
1: Nosaltres no som crítics, a més hem treballat molt, bueno, com tothom, perquè tinguem aquesta plaça del nom d'Anna Bosch, i per tant ja millor oberta. Bueno, jo a ple vaig demanar que s'inauguressin oficialment, perquè tenen un discurs i que, per la gent que vagi a aquesta inauguració, pues també se dediqui qui era l'Anna Bosch, perquè fa molts anys que ja no és alcaldessa i està morta, no? Uh-huh. Aquesta persona que va obrir Mollet a la democràcia, i al plen general, que encara no tenim clar com es donarà tot això, pues l'Anna Bosch va tenir premis i tot això, va ser una de les alcaldesses de la nostra ciutat, del Partit Comunista, del PSUC, perquè això s'ha de dir també, que tenim un diputat i un ministre, que es diu Jordi Soltura, que era de pare de la Constitució per al Partit Comunista d'Espanya i del PSUC, que això no ho diu mai, no? I a més va ser locutor de Ràdio Pirinaica, eh? Perquè l'home s'ha tingut un... Igual que aquesta alcaldessa, pues, bueno, són de la nostra cultura i del Partit Comunista, no? Uh-huh. Per tant, s'ha de recordar tot això.
0: Ara, parlant de partits, crec que Esquerra farà també, doncs, en aquest cas, una miqueta final de temporada... Uh-huh. Ara anava a dir sopar d'estiu, no?, entre cometes.
1: Sí, sí, avui.
0: Avui a dimarts, que sí que ho anirem a cobrir. I no sé, vosaltres també, des d'Esquerra Unida i Alternativa, ja comenceu a pensar també en el futur, en presentar-vos sí, sí, sí, a municipals? Com està tot plegat?
1: Bueno, estem invitats a la sopar d'aquesta nit. No sé si n'hi anirem, perquè tenim una reunió a les 6 i és a les 7, bueno, però ja veurem. Nosaltres la intenció que tenim des d'Esquerra Unida Alternativa, de Comunista de Catalunya, és presentar-nos una altra vegada amb Esquerra Republicana. Aquests 4 anys han sigut molt bons per Esquerra Unida i també per a Mollet i per Esquerra Republicana. I nosaltres volem tenir un candidat molt jove, i que nosaltres la recolzarem, segurament. Lo que hem tingut dues reunions ja i sembla ser que repetirem, no? Estem parlant amb altra força política per fer una ampli candidatura, una àmplia candidatura, tot això, no? Per tant, Mollet necessita un canvi de veritat, que posi en les persones i també en el model de ciutat, i nosaltres el que volem és un front ampli. I si això no és possible, pues, bueno, aniré a Esquerra Republicana, que és un partit que nosaltres ens sentim còmodes.
0: Uh-huh. Canviem de tema. Divendres passat es va fer la Festa dels Campions a Riera Seca, que vol anar més, no vol anar de la mà amb el que era fins ara la nit de l'esport, que al final feia que pugés moltíssima gent, i per tant, doncs aquest divendres va ser el torn per aquests campions, i per tant la propera nit de l'esport serà diferent. Què li sembla també, doncs, que s'hagi fet d'aquesta manera?
1: No sé, jo és que no puc anar a aquesta festa, sembla molt bé, però hem rebut queixes també. Nosaltres som de l'oposició i rebem queixes, no? Però hi havia un senyor que de Futbol Mollet que va estar, i em sembla que era de, no me recordo això, que hi ha allà al pavelló de Riera Seca.
0: De Villar.
1: El Villar, exacte. El president del Villar va dir que això no és possible, de que fa molta calor, i per tant aquesta moció que nosaltres presentem és per les escoles i per els centres cívics també, o els centres esportius de Mollet. Per tant, hi ha gent que diu que molt bé, però s'ha de millorar molt els serveis aquests. Uh-huh. Sobretot el tema del calor, que el canvi climàtic està fent. Aquest estiu és molt, molt dolent. Avui he vist una persona a terra per calor, segurament. I estava allà sent, molt bé. Per tant, els serveis públics estan funcionant prou bé.
0: Ara també volem comentar, doncs, que des d'aquest passat cap de setmana, el passat dissabte, el Vinxa ja està obert també al trànsit. Fins ara, doncs, es tancava, una iniciativa que es va prendre amb Covid i que ara, després de 6 anys, doncs, s'ha tornat a obrir. En aquest cas, veïns i comerciants ho demanaven per dinamitzar la zona. I un cop bueno, també fetes les obres de les voreres, que ja són més amples.
1: Bueno, no lo sé. Això no l'hem parlat massa, però a mi personalment no m'ha... O sea, si abans estava tancat el divendres, dissabte i diumenge, i ara volen obrir perquè els comerciants s'han demanat. No tinc clar si això és bo o no és, o és dolent. Els veïns, els són de 20, desgraciadament, no té força per decidir això. No té força. Per tant, és un tema que el kit de govern socialista, i ara amb els comuns, pues ha fet d'alguna manera un gest, pues, que abans era important tenir-lo tancat i ara obert, no? Bueno, no sé si abans era important tenir-lo tancat perquè la gent passegi per tot el carrer, pues ara no ho sé. no ho sé, no ho tinc clar, no tinc clar d'això, si és bo o és dolent, ja ho veurem.
0: Després parlem a nivell de política general amb aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026 que finalment arriben. Ha costat, què en pensa de tot plegat i com creu que això se'n podrà beneficiar la ciutadania, sobretot d'aquí de Mollet, la part que ens toca?
1: Sí, bueno, tenien els pressupostos prorrogats des de fa anys i ara pues, els comuns, Esquerra Republicana i els socialistes han fet un gest molt important, que és aprovar aquests pressupostos. Per nosaltres, que tenim bona relació a la plataforma de defensa pública, la Bandera Blanca, tot això, pues, demanarem i seguirem demanant a l'Ajuntament de Mollet que recupere el 25% de les places de les residències aquí a les Masies de Mollet, no? I també demanarem, segurament, si els demanen la plataforma en defensa de la sanitat pública, també demanarem a l'Ajuntament i a la FIAT, que és la propietària d'aquestes residències, pues que demanin aquestes places, no? Per tant, tot això demanem molts a aquests pressupostos que a la nostra comarca i a Mollet i al Baix Vallès pues donin bon fruit.
0: I ja per acabar, aquest passat dissabte, la Festa de l'Orgull aquí a la nostra ciutat, que ja va ser també doncs, un acte doncs, que ja fa uns quants anys que es fa i que vol tenir continuïtat.
1: Bueno, sembla molt bé. Jo no va poder anar, però sembla que va anar força bé. I, per tant, l'extrema dreta i la dreta ja diuen alguna cosa, que sobretot per aquesta gent. Nosaltres som partidaris de fer aquest acte i defensar que cadascú pues, estime com vulgui, dona igual si és dona, si és home o que sigui, no? Per tant, me preocupa molt això que ha dit el president del Partit Popular, que això de l'aborto i tot això sembla que anem enrere. Per tant, que la gent tingui en compte que no podem anar tan enrere, sinó que hem d'anar més en llum, més lluny encara. Uh-huh. Per tant, ojo al tanto, perquè la dreta i l'extrema dreta estan pujant molt, sembla ser, i hem de tenir en compte, sobretot els pensionistes, la sanitat pública, tots els drets públics, també drets socials, com els gais, lesbianes i tot això. Hem de tenir en compte que no podem anar més enrere, sinó que hem d'anar més enllum. Uh-huh.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Antonio, gràcies per ser amb nosaltres i ens hi retrobem amb el vostre partit el proper dimarts, com sempre, que vagi molt bé.
1: Vale, moltes gràcies. Adéu.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que... Ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que mereixes 1,50. Totes podem parir.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
0: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
1: El part del Jan.
0: En l'hospital privat és el primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia, i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure, sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit: jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient, a mi això ja em carrega un pes de dir: ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir... És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital, que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències, que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé, i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir: em fa el tacte, i em diu: estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir: si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal. No cal. Però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta gana, i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina'm aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins, perquè és allò que et lliguen, i tremolava moltíssim, i... tot molt hostil, molt fred, i a sobre recordo que m'apretaven molt, i a sobre me'l treuen, i el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360, me'n fa així, no?, i em fa la broma: és una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava, i bueno, després també em va dir: veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, tot no, el pesen tal i qual, i em porten a la sala de després, i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava defallida, no podia més. I a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part, que ja no sabia ni on estava, ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia, de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc: porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal. Perquè era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí i vaig dir: traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava. I em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa, en certa manera, va començar en el part del Jan. Perquè llavors, a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, pa, pa, pa, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també, jo també, jo també, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I 2 anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser 2 anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embassant ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar, no parar, no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no? M'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, hosti, bueno, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que dic jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no, no. De moment pariràs vaginalment, confia en tu. I aquí vaig fer un... Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de 2 hores màxim, et diria, em fa un tacte i em fa la broma i em fa així i, dic que, i em diu, li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, sí, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de... buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molts temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta, tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començava amb l'expulsiu. I sí, sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa. I així va ser com el meu part, un part molt llarg, però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderia en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Thank you.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de conreu prop del polígon a Mas d'en Sisa, va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del farell hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
0: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum, una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, a la natura no sabem mai cap on anirà, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
13: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
0: Gràcies, Laia Molde, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. té el polígon igual de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
15: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
0: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paniquer, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mo Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori i la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paniquer ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paniquer ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
0: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
1: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esboranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro.

0: Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
1: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
2: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
1: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
3: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les 3 xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
1: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les 3 Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podríem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
1: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament.
3: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
6: Invito i pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
5: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
9: El 63% de les persones que vam enquestar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
8: Les principals causes per les

0: quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
2: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
3: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
2: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
1: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, Girona FM, Saïd Zbat.
4: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
5: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania. Ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
4: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
1: I arriba la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
7: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
6: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
8: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
9: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
8: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
1: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
10: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Harman. L'escoltem.
11: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
10: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
12: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional, y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
10: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
13: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club. Y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
10: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
18: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
19: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant. perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
17: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
20: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
21: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A la Noia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
22: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
2: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
2: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
2: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
23: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
10: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anunciar la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
0: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
3: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
0: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
4: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
0: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
1: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. Laia de Déu.
5: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
24: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem desperts un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum, una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
25: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
24: bueno, a natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
5: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
26: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
1: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
23: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
6: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no són incidències reals, és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
23: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
7: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa'm-ho dir així, eh?
1: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
9: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
8: La consellera s'ha mostrat disposada a compareixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
23: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
14: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
12: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat amb un autoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
11: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
13: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
11: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
16: Invito i pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
15: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
23: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
17: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
2: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
18: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
2: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
14: Notícies en xarxa.
1: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
4: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
3: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades i imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
2: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
2: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
19: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
10: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
20: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
21: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
20: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
22: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
27: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%.
0: content si els pogués enviar un missatge, és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
22: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barley de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rusic i Allen, els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge. Xavi Ballester, Radio Ciutat de Badalona.
5: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Ali Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
22: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
6: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
22: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
7: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
24: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit hasta el 17 d'aquest mes. El 1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
7: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
22: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
25: La xarxa de comunicació local. It's

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molné de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos flancs de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui en parlava la consellera Núria Parlon.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos.
4: Novell, i és que volem parlar d'aquesta xarxa local de benestar emocional i salut mental que es donava a conèixer, es presentava en públic a finals del passat mes de maig, i volem saber doncs, això com s'està desenvolupant, en què consisteix i què és el que s'ha de fer. Després també tindrem a l'espai de Cultura Viva. Avui els companys de Ràdio L'Hospitalet ens donaran a conèixer els gegants de Riudecanyes. També tindrem el tast, aquest espai que hem compartit amb diferents professionals. Diem hem compartit perquè estem ja la setmana vinent. Serà el darrer espai del tast en aquest curs radiofònic. I avui parlarem concretament amb Paco Illescas, és agent de la propietat immobiliària, i volem acabar doncs, fent allò, petits consells per a aquelles persones que són propietàries o llogaters de pisos. Així que conversarem amb ell. I a la recta final del programa tindrem a l'espai del col·leccionisme. Avui ens acompanyarà, com és habitual, la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i parlarem de la programació per aquest trimestre de l'any. I dit això, i tornar a fallar la veu perquè tenim aire condicionat, doncs ara sí, donem pas a les notícies.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: S'agraeix l'aire, eh? Tot i que doncs perdis la veu, però s'agraeix. Dit això, anem a comentar temes d'actualitat.
1: Doncs comentem que el Centre d'Estudis Molletans, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha obert la convocatòria de l'11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica i actual de Mollet, del Vallès i el Baix Vallès. Recordem que va ser l'any passat quan es va recuperar aquesta beca després d'anys sense fer-se, i enguany es convoquen, doncs, tal qual l'any passat, 4 beques dotades cadascuna amb 950 euros, que són una de modalitat lliure i una de dirigida, i després les mateixes però amb categoria jove, o sigui lliure jove i dirigida jove, unes modalitats que s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys, les joves, mentre que les altres estan obertes a qualsevol persona major d'aquests 35 anys. Els projectes de la modalitat lliure poden abordar qualsevol àmbit relacionat a Mollet i al Baix Vallès, i després la dirigida, doncs, proposa una vintena de temes concrets que al cap i a la fi, doncs, seran després dos persones qui faran aquesta modalitat dirigida, però nosaltres en destaquem entre el llistat que ha sortit i que l'Ajuntament, doncs, són aquests temes i des de Centre d'Estudis Mollet ens proposen, per exemple, la història de Ràdio Mollet i el seu impacte social i cultural, o els primers radioafeccionats molletans.
0: Mm-hmm. Sí, sí, nosaltres també ens hem fixat, que hi havia aquesta proposta, així que paga la pena.
1: Altres temes, també.
0: Hi ha altres,
1: exemple,
0: temes, sí, però a veure si algú s'engresca.
1: La transformació urbanística de la ciutat, moviments veïnal, història de les guarderies i escoles bressol de Mollet, però si més no, ens faria gràcia que aquests dos temes que ens toquen més a nosaltres,
0: més
1: a doncs algú s'animi a fer-ho.
0: A fer-ho, i tant que sí. A veure, estarem amatents, crec que és fins a mitjans de setembre, no?
1: Sí,
0: que...
1: per això hi ha temps per algú per pensar-s'ho. Si vol tenir uns dies de marge fins al 14 de setembre, doncs es poden presentar aquestes sol·licituds i després, doncs, el veredicte es donarà a conèixer un acte públic dins els 3 mesos següents al tancament de la convocatòria.
0: Molt bé, estarem amatents. Més coses.
1: En esports, el Club Bàsquet Mollet anuncia la renovació de Josep Maria Marçà per la temporada 2026-2027. El tècnic continuarà vinculat a l'entitat per 9è any consecutiu, reafirmant així, doncs, el compromís de les dues parts amb un projecte esportiu que ha crescut de manera constant durant les darreres temporades. Amb aquesta renovació, com dèiem, ja són 9 temporades consecutives al club, es consolida una etapa marcada, doncs, per l'estabilitat, el compromís també de Josep Maria Marçà i l'ambició d'aconseguir, doncs, bons resultats. En aquesta línia, Carles Nuez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que la trajectòria de Marçà dins del club és molt positiva i que es mantindrà com a director esportiu i continuarà, per tant, també dirigint el sènior masculí.
2: Va venir fa ja 8 o 9 anys i, a més d'entrenar el primer equip, és el director esportiu de lo que és el club. El tema de promoció i categories inferiors també depèn d'ell, i aleshores el conjunt de tot és, per nosaltres, més que positiu, con lo qual està renovat tant com a director esportiu del club com a entrenador del primer equip. A més, aquest any també ha portat, ha sigut l'entrenador del sènior femení. O sigui, ha sigut entrenador dels dos sèniors i les coses han funcionat gaire bé.
1: Així, doncs, aquesta temporada també assumirà la direcció del sènior femení, que ja ho va fer l'any passat, i que estrenarà categoria després d'aconseguir l'ascens a segona catalana. Val a dir que en aquestes 8 temporades el conjunt de Mollet ha aconseguit disputar 5 fases d'ascens, una fita que demostra la regularitat, del qual amunt es va acabar, doncs, pujant a la plata i per tant, doncs, sempre han estat allà i, per tant, un entrenador amb bons resultats i que es coneix la casa.
0: De fet, estava pensant, Joel, que en bàsquet habitualment és com som com més fidels, no?, als clubs i als entrenadors.
1: Sí, no hi ha
0: és
1: tant...
0: És la imatge, no hi ha tant moviment com en el futbol.
1: No, sobretot també pel tema, doncs, que amb aquests ascensos i descensos sí que estan més marcats, també, doncs, i els resultats són una mica diferents, i amb el bàsquet, això també una mica opinió, doncs no es mostren tants mals resultats. Si un equip més o menys ho pot anar fent bé, doncs no pot passar com, per exemple, doncs va passar, doncs, amb el club de futbol a Mollet, que no aixeques cap, que no marques gols i que no puntues. Amb el bàsquet potser és més fàcil anar puntuant, de vegades no hi ha tanta diferència amb els equips, poden ser lligues més apretades i així ho han demostrat, no? I també, però sobretot també també al final la paciència que es té per un entrenador, però que al final sempre això ho marquen els resultats.
0: Ho deia perquè també fins i tot, no, en el futbol professional i també en el bàsquet professional veus que hi ha més moviments, no? Uh-huh. En el futbol hi ha entrenadors que marxen, que hi ha canvis, que no passa en el bàsquet. Uh-huh. Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes apunts informatius, aquestes dues notícies, però ja us avancem que l'informatiu Mollet el dia a partir de la una doncs hi haurà més, així que us convidem a connectar-vos a partir de la una en aquest informatiu. Després teniu possibilitat d'escoltar-lo de nou a partir de les 8 del vespre o bé recuperar a través del podcast que trobareu a la pàgina web radiomollet.com. Gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Nosaltres ara anem a saber de la previsió meteorològica. És una informació que ens apropa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una jornada una altra vegada plenament canicular, de rigorós estiu i amb unes temperatures fins i tot encara més altes que les d'ahir. Per tant, seran molts els indrets on arribarem als 40 graus o més, sobretot al sud de Lleida, a la Ribera d'Ebre, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda alguns que creixeran al nord de Lleida, arribant fins al Bages o fins a la comarca de la Berguedà, però simplement amb algun ruixat local, que bàsicament portaran ràfegues de vent destacables. Molt de compte amb l'entrada també de la marinada aquesta tarda, perquè serà intensa a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: amb aquest pla de local de benestar emocional i salut mental. Primer de tot, explica una mica, jo, això és de la Diputació de Barcelona, no?
1: Sí.
0: A veure, no sé si la Pepi ens vol situar o serà l'Anna sobre aquest...
1: Bueno, sí? És, bueno, això és un... La primera finalitat que té és, doncs, generar un marc compartit que, i facilitar el coneixement mutu i intercanvi de recursos de planificació conjunta en actuacions. Per fer-ho volem... Bueno, es vol estructurar una línia de treball i això, doncs, la Diputació ens ha donat les eines i ha fet un pla estratègic, no?, que està dintre del pla local de la nostra ciutat, que és el pla local que nosaltres tenim.
0: De fet, m'estàveu comentant això, que s'han agafat diferents municipis, no?,
1: sí,
0: com a pilot,
1: sí, sí,
0: per tirar endavant això, aquests plans locals, i que després la idea de la Diputació, Anna, és...
2: Sí, a veure, us explico una mica. De fet, la Diputació el que fa és crear xarxes locals de benestar emocional i salut mental, i el que fa és mirar diferents municipis que ja portin temps treballant amb temes de
0: salut mental.
2: Llavors nosaltres, per una banda, en el pla local de salut propi que tenim de Mollet, el segon eix es dedica a benestar emocional, per tant, des d'allà hi ha moltes coses, i per altra banda, des de la Diputació han tirat endavant el pla estratègic de salut mental. Llavors, agafant-nos els dos plans, el que vam l'altre dia doncs, constituir era la xarxa local de benestar emocional i salut mental.
0: Anem a explicar una miqueta com funcionarà això, perquè nosaltres ara, quan comentava l'Anna, nosaltres igual també hem estat escollits perquè ja fa temps que es treballa al nostre municipi el tema de la salut mental i el benestar emocional. De fet, potser allò, el programa més recent seria el Sentim-nos bé, no?, jo diria, tot i que ja amb antelació se n'havia treballat també allò en diferents sectors. Tenim la taula de salut mental, no?, a nivell comarcal. M'imagino que això també ha estat com un punt d'inflexió perquè la Diputació digui, escolta, Molleta de figura, no?
1: Sí. Sí.
0: Llavors, sí, ens agradaria saber què és el que s'ha de fer, allò, què es farà en aquestes actuacions concretes.
2: Vale, com deies, d'alguna manera que tots els municipis que han escollit, que som, crec, uns 8, portem ja trajectòria, no?, de treballar benestar emocional. En el nostre cas, per exemple, estan els tallers, que ja fa molts anys que fem en els centres educatius, i les xerrades per famílies, i després tenim tot el ventall de serveis de psicologia, com és, el Sentim-nos bé per una banda, però també l'Escolta Jove de joventut, i després hi ha altres serveis, com pot ser doncs, el CIAT, que és per atenció per a dones, etc. I llavors, bueno, també tenim l'Espot, que és tot el tema
0: d'addiccions.
2: Bueno, exacte. I llavors el que han fet és això, és agafar diferents municipis que tenen, doncs, tant amb tot que és la part més preventiva, més de benestar emocional, com serien els tallers o les xerrades, o la part més d'atenció psicològica, com seria el Sentim-nos bé, o per exemple, doncs, jo què sé, o a l'Escolta Jove, o al CIAT, o qualsevol d'aquests altres.
0: En aquest pla, i ara ens adrecem a la regidora perquè ella treballa doncs, professionalment en un centre de salut. No sé si justament també està contemplaran els recursos més enllà dels que té el propi ajuntament, no? Altres institucions, entitats com ara Suficientment, el Club Social La Llum, o per exemple, doncs, ja que parlem de benestar emocional, els dos centres d'atenció primària tenen cadascú un referent de benestar emocional.
1: És així. El que volem és recollir totes les associacions, entitats i els REBEX i serveis socials i fer una estructura per treballar tots junts, que és això el que volem fer, perquè si no, doncs l'Escolta Jove va per un lloc, el CESMIC va per un altre, serà tot un conjunt d'entitats i de doncs ja dic, el REBEX, serveis socials, la Llum, hi ha tota una sèrie de
0: en un centre de salut mental,
1: sí,
0: el propi
1: salut mental,
0: hospital,
1: el CESMIC, tots aquests entraran dintre d'aquest treball i serà un pla estratègic doncs, per treballar tots junts.
0: Mm-hmm. Crec que el dia de la presentació la regidora deia és important invertir en salut mental.
1: Home,
0: molt important.
1: És molt important.
0: No ho dic perquè anys enrere potser, no, dèiem,
1: bueno,
0: bé, doncs això sí, un de cada quatre persones acabarà, no? Però acaba sonant
1: no.
0: Allò com, no? Com un lema...
1: De Déu surten 20.
0: De... No.
1: Pues sí, és veritat, sí. És que s'ha d'invertir perquè la salut mental

0: avui dia és molt important, perquè a més ja no és la salut mental, perquè abans la salut mental estava com més dirigida doncs a persones grans,
1: o recollit allò, addiccions,
0: sí, addiccions o persones depressives, no? Sí. No, és, hi ha molta gent jove, molta gent jove, i s'ha de tenir en compte, perquè després de la pandèmia això va sorgir, bueno, van sortir com setes.
1: Bé, sí. a més, clar, ara si ens fixem, parlem de salut mental i benestar emocional.
0: No?
1: Perquè, sí, clar, hi ha molta gent que dius, bé, potser no té un trastorn, però no està bé emocionalment, no? Li costa tirar en el dia a dia.
0: Sí.
2: No? Bueno, és que és la prèvia, no? És a dir, el benestar... Nosaltres, quan vam crear el Sentim-nos bé, una mica anàvem en aquesta línia de dir, no esperem a tenir un trastorn, una patologia, treballem el benestar emocional, per tant, perquè si estàs passant un mal moment o tens algun trastorn més bàsic d'ansietat, que el puguis d'alguna manera treballar-lo i buscar la manera de sortir-te'n, no? Per tant, la primera pedra és el benestar emocional, i després, evidentment, doncs, hi ha trastorns de salut mental, també s'han de treballar, però el que volem és sobretot incidir al principi per no haver d'arribar a tenir que fer un tractament més psiquiàtric o psicològic.
0: Sí. I és això, doncs, el que volem és dirigir a les persones al lloc adequat on hagin d'anar, perquè a vegades es perden, no? O sigui, van a l'escolta jove, no?, per exemple, i jo què sé, doncs, vés al CESMIC, no?, i clar, ja tens confiança amb la teva psicòloga, i això d'anar allà, doncs, es perden, perquè, bueno, i això el que volem fer és que anirà tot dirigit i es podrà. Pues mira, tu hauràs d'anar cap allà, l'altre d'anar per... O sigui, és ubicar a tothom al seu lloc, o només donar eines durant un temps donat i després ja està.
1: De fet, no sé si també el que es pretén és ser més eficients amb els recursos. Ho diem perquè nosaltres
0: tenim
1: també contacte directe, sí, no?, amb aquestes entitats que treballen al territori i comentaven suficientment, sí, o la llum... Sí. De vegades el que et comenten és que estan desbordats, és que no, nosaltres hi volem fer coses, però no hi ha recursos, ni de diners, ni de professionals, no? Sí. Per atendre a les persones.
0: Sí,
2: també hi ha un tema que jo crec que això també ho resoldrem amb la xarxa, que és el desconeixement, eh? També t'ho dic, perquè de vegades quan vam fer tot el recull, que ara ho estem, de tots els serveis que al final teníem, a veure, Déu-n'hi-do, perquè a part de tot el que fan el REBEC
0: amb els CAPs,
2: a nivell de comunitària, tots els
1: són
2: CAPs,
1: els referents del REBEC, és el referent de benestar emocional.
2: Tot el que es fa, evidentment, des de l'Ajuntament. Ara mateix d'aquí dues setmanes farem el Cuidem-nos, que són aquests tallers també de benestar emocional, que precisament els fem amb els dos referents de benestar emocional i amb el Gerard, que és el psicòleg que
1: del Sentim-nos
2: bé. Vull dir que al final també això ens servirà molt per ordenar, per ser conscients del que tenim i per també poder-ho explicar a la ciutadania, no? Perquè de vegades les persones, com per exemple, quan venen al Sentim-nos bé, ostres, no sabien, no? El millor que havia aquest servei i...
1: És curiós, el tema de la desconeixença. Just la setmana passada que parlaven amb la regidoria LGTBI, no?, arran de la celebració de el Mollet amb orgull, ens comentàvem que, per exemple, el tema del SAI, allò del Servei d'Assessorament i Informació, el col·lectiu, també era molt desconegut.
0: Sí. I, pues mira,
1: fa temps que funciona. Al CIAT li passa el mateix. Al síndic personera, ara síndica personera, li passa el mateix.
2: Sí, és a vegades la comunicació costa que arribi.
0: Sí, suposo que sí, que costa que arribi, perquè el de la LGBT i el del CIAT... Estava jo com regidor, o sigui, imagina't, fa, pues, 6 anys o 5 que es va crear.
1: Imagino que en aquests plans també es treballarà precisament el tema de la comunicació. De donar a conèixer.
0: Sí, ja també cada ple doncs es dona doncs el manifest de l'LGTBI i tot això, que també informa molt, que està al dia a dia, que la gent ho coneixi.
1: Hi haurà accions concretes? Clar, perquè estem parlant així tot molt teòric, i llavors hi haurà la gent, sí, està molt bé que es treballa de forma teòrica, però a la pràctica, nosaltres, com a ciutadans, ciutadanes, on està estarem implicats, que és el que...
2: A veure, a part de tots els programes que ja s'estan fent, que d'alguna manera és el que us deia, doncs els tallers, el Cuidem-nos, tot el que fan els referents a benestar emocional, el CIAT, el Sentim-nos bé, l'Escolta Jove, a part de tot això, com a reptes nous que ficarem a partir de tot això, per una banda serà, estem elaborant unes càpsules de benestar emocional, que una mica el que et deia abans, que en aquestes ganes doncs, de treballar des del benestar emocional, poder-ne fer difusió. Doncs aquestes càpsules que treballaran sobre temes doncs, tant d'habilitats emocionals com de situacions com pot ser un bullying, què fer o com et trobis, o per exemple tot el tema de la pressió estètica que podem fer, i també hi haurà algunes càpsules, per exemple, de dir, i si em trobo en una situació de malestar emocional, on vaig, no? I aquí també parlarem. Doncs tens el Sentim-nos bé, tens... O sigui, és una mica una idea de recollir tot el que volem fer unes càpsules i que puguin arribar, tant sigui per xarxes, com si te les venim a explicar aquí també un altre dia.
1: O les voleu gravar i emetre jo els àudios.
2: O també que les volem passar en els centres educatius perquè les utilitzin amb l'alumnat.
1: Sí. De fet, ara quan comentaves el tema de la pressió, de la imatge, estava pensant a l'Institut Aigua Viva, que s'ha treballat. No sé si també es buscarà la implicació de que igual un missatge arriba més si t'ho explica una persona, no?, de la teva edat, que, doncs...
2: Sí, el projecte de pressió estètica que el vam fer de forma pilota Aigua Viva es replicarà també en altres centres, vull dir que també és un altre dels projectes que entra dintre d'aquesta xarxa.
1: Tot això imagino que serà de cara a la tardor, la idea, no?, és aquest pla, quin període tenim, allò de...
2: Bueno, de moment, com deia, com que d'alguna manera ens estem agafant els dos plans, el local i el de la Diputació, de moment fins al 2027 el tenim cobert. Després, a partir de 2027, suposo que haurem de refer. Uh-huh. Però ara mateix és sobretot això, treballar la coordinació entre nosaltres, incloure nous projectes, perquè també tenim...
0: La campanya de prevenció del suïcidi, i també implicar-nos, lo de la taula de...
2: Sí, recuperar una mica la taula
0: de salut mental.
2: La local.
0: Sí, la local.
1: Clar, jo, de fet, estava pensant, clar, els he dit que ara a la tardor, el dia 10 d'octubre, nosaltres aquí ho tenim molt present, sí, és el dia de la salut mental, amb la qual cosa de ben segur que tornarem a convidar a la Regidoria de Salut Pública per... escolta'm, si ja comencen, no?, aquestes càpsules, tota aquesta difusió i aquesta actuació, doncs no sé si serà allò tret de sortida.
2: De fet, la idea és poder al mes d'octubre poder llançar aquestes càpsules. Aquesta és la idea, també. Uh-huh. Vull dir que, perquè, bueno, queda superben ubicat, no?, a part de totes les altres activitats que ja es fan de cada any per al mes d'octubre.
1: Sí. Doncs ja els hi anunciem. Nosaltres, al posar les piles, sempre per aquella data fem un programa especial dedicat a la salut mental, així que queden convidades per explicar-nos tot això.
0: Si estem convidades, vindrem.
1: Molt bé. Doncs ho deixem ara aquí. No sé si voleu comentar alguna cosa més, allò que se'ns hagi descuidat, de dir, escolta'm...
2: Bueno, una altra de la jornada. Coses que volem incorporar també és fer, a partir d'aquesta xarxa, també en el mes d'octubre, com una activitat més, fer una jornada de benestar emocional i salut mental.
1: Molt bé.
2: I, bueno, no sé si arribarem a temps a fer-la aquest octubre, perquè això... Però, si no, a partir de l'altre any, cada octubre, la idea seria una mica com acabar el mes amb aquesta jornada.
1: Oh, molt bé. Doncs estarem amatents a veure tot és el que passa d'entrada aquest mes de juliol. Cuidem-nos, eh? Tindrem allò dos o tres sessions de Cuidem-nos amb el suport
0: amb els referents, el Rebe, que són els referents de comunitària, i després amb el de Sentint-nos bé, amb el Gerard.
1: Molt bé. Doncs Pepi Muñoz i Anna Novell, moltíssimes gràcies. Fins una propera.
0: Moltes gràcies.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I tot seguit donem pas a un altre capítol de Cultura Viva, aquest espai que realitzen els companys de l'Hospitalet de l'Infant i que ens estan donant a conèixer doncs, això, els personatges de tradició popular, de cultura popular del nostre país, sobretot de les terres del sud, del Tarragonès, de les Terres de l'Ebre. Avui ens conviden a conèixer els gegants de Riudecanyes.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Riudecanyes a conèixer els gegants amb la seva cap de colla, la Núria. Hola, Núria, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
4: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments,
3: sí.
4: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de Cultura. I amb altra gent i jo mateixa pues, i a través dels esforços de l'Ajuntament doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per caps grossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja al poble hi havia caps grossos i llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí perquè era també seguir el que teníem i era anar per fàcil perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
3: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea. Com són? Són nens? Són nenes? Són pagesos? Què són?
4: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa. Uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas. I llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix a la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes els carrers del nucli antic són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous. D'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap, el dimarts naps, porten naps, dimecres nespres, porten els nespres també... aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres fa les tendres, que porten les faves al cap, mòsules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també. I el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
3: Quant pesa, més o menys?
4: Pesen molt poquet.
3: Sí.
4: No t'ho sap... Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla... Els grossos, perquè el poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Allí de 7, 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc sé dir quan pesen, eh? Sí, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
3: No. Aproximadament, ens fem una idea. En dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que no són molts quilos el que correspon a cap gros. Clar,
4: no.
3: Primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
4: Sí.
3: Va ser així?
4: Ho vam fer de miqueta en miqueta.
3: No,
4: perquè els fons són els que són.
3: Són els que són.
4: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres perquè s'havia juntat la Masovera, però si no dos. O sigui, 3, 4, 5... L'any 2006 ja, devíem, ja vam, diria que ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I en acabat anys després ens vam animar amb onomanotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos i llavors anys després onomanotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar... has de ser gran, però més que les que necessites no molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquestes nomenotes que es diu la Canyes, i és del mateix artista, per cert, no t'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i en aquest cas la manotes, és el Joan Miró Uro de la Serra d'Almos. Són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a l'Hospitalet ne teniu un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
3: El capgrossos, no? Pot ser?
4: No, un jovento. Teniu un jovento?
3: El Fraile Celestí.
4: Aquest.
3: El Fraile Celestí, llavors, sí. El Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Joan Miró, sí.
4: Exacte, doncs són d'aquest estil. Són així simpàtics.
3: Sí, sí que ho són, sí.
4: Sí, no, és cert. No són.
3: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
4: Doncs vam considerar que ja, que més aviat els cas grossos eren així per personetes més petites, i llavors, clar, quan si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una manotes, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno, de moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
3: Això també ho volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
4: Doncs, sincerament, és fluctuació, però quan és sortides fora, som... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40, sí, uns 40.
3: Bueno... Els colors, porteu vosaltres, aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu una samarreta de color concret, amb un color concret?
4: Anem vestits en una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la Canyes. Portem un mocador blau al coll i en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
3: Molt bé. A més d'aquests capgrossos i manotes, s'incorporen nous elements?
4: Doncs sí. Ara, a la Festa Major de Setembre, per Sant Mateu, hem estrenat el Mateu, mai millor dit, i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer. I la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó, i la barmadora porta un cistell de barmar i les estidores de barmar. I bueno, i a veure, si l'equip ve m'entornes interessat, diré com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
3: Segur que genial, segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no... bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé que és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
4: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que porten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan... una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen encara com uns 30 quilos, de 30 a 40 quilos. Clar, no qualsevol pot portar. I llavors, doncs, bueno, És un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que s'agraeix molt que hi siguin.
3: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
4: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan venen a visitar colles intentem que sigui a tornar. Entens? Llavors, si jo convido el poble del costat, Montmorió o Duesaigües a l'Argentera, doncs bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans o que ens faran després, saps? Vull dir que... Sí. Ho fem així, intentem, i no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els caps grossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja serà diferent.
3: Sí, ja és un altre tarannà, no?
4: Exacte.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
4: Què m'aporta? Home, personalment a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I, bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar, i la festa, i tot això que envolta el folclore nostre. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que dius, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
3: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden, doncs, mirant amb aquelles cares els gegants i els capgrossos. Què és el que sentiu?
4: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Allò quan vades amb la canalla que fa no sé què, però sí, vades amb la canalla que a la vegada vaden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
3: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous, que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Donem pas en aquest espai del TAS que compartim amb diferents professionals. De fet, estem finalitzant la temporada i aquest serà el darrer espai que compartirem per aquest curs radiofònic amb en Paco Illescas. Ell és agent de la propietat immobiliària. De fet, és una col·laboració que vam iniciar amb el Col·legi i l'Associació d'Agents Immobiliaris, a la qual està afiliat en Paco. Molt bon dia, com
1: bon
0: estem?
1: Dia. Molt bé.
0: I que el que hem pretès al llarg d'aquest curs és apropar-vos a aquelles inquietuds. Ara ho estàvem comentant, no?, que precisament el tema de l'habitatge és el top one, no?, diríem, allò està a dalt de tot de les preocupacions que té la ciutadania, no només la ciutadania, les institucions també, perquè ara li estàvem comentant en Paco Illescas, no?, doncs Càritas, que també expressaven aquests micròfons, aquest problema de la situació de la crisi habitacional que se'n parla, no? Nosaltres varetes màgiques no en tenim, però sí que volem donar doncs aquests elements, aquests consells, aquells compradors, els venedors, perquè tot es faci allò de la manera més eficaç i amb màxima seguretat, eh? Que de vegades també el problema és que hi ha persones que s'acaben agafant els dits i això és molt perillós.
1: Aquesta és la forma de treballar que tenim els APIs, o intentem treballar donant la màxima seguretat a tant a comprador com a venedor. Aquesta és la nostra feina, la nostra tasca.
0: Jo li preguntava al Paco si l'època de l'estiu era la que hi havia més moviment immobiliari i em deies, bé, no és el més aconsellable l'estiu,
1: bueno,
0: perquè tot es ralenteix, no?
1: Tot es ralenteix i és una època en la que estem ja pensant en les vacances i normalment si tens a curt plaç ja un mes que estaràs de vacances, no estàs per la compra d'un pis, generalment. A més, per altra banda, com normalment demanem o tenim la necessitat de financiació i els bancs són els que es deixaran aquests diners, els bancs paren, el mes d'agost ho paren tota la maquinària. I doncs aquest mes, si estem acabant de fer o estem amb una operació, ens la poden passar al setembre i és una mica més complicat tot.
0: De ben segur que el més important, no?, a l'hora de comprar un pis, més enllà de si t'agrada doncs la distribució allà on està ubicat, no?, que jo sempre recomano que ve si a diferents èpoques de l'any, en diferents moments del dia, perquè els barris i les zones també canvien, no?
1: Sí, però bueno, tampoc no pots anar d'un mes a un altre perquè perds el pis.
0: Perds el pis, això és veritat, eh?
1: Però no, però sempre és important, el que tu dius és important, és conèixer el pis abans d'anar-hi, o sigui, conèixer quina...
0: El seu entorn, sí, perquè, clar, tu igual vas un dia i dius, ai, quin barri més tranquil.
1: Exacte, sí,
0: no?
1: Sí.
0: I resulta
1: la comunitat, conèixer qui... com funciona la comunitat, si té administrador de finca, si no el té, si hi ha un president, si hi ha bon ambient, això és molt important.
0: Uh-huh.
1: Molt, molt important, cada dia més.
0: Sí, però llavors no sé si ho poséssim allò a la balança, segurament el tema del pressupost és el que acabarà també definint, no? Evidentment et pot agradar un pis doncs amb uns metres quadrats fantàstics, en una zona meravellosa, però si no hi arribes no hi ha manera, no?
1: Jo crec que funcionem, actualment funcionem d'una forma diferent, que és dir, tinc un pressupost, és el que tu dius,
0: sí.
1: Tenim un pressupost i a partir del pressupost mirem quina és l'oferta de pisos que hi ha i mirem quin és el que ens agrada més. I aquí, quan el que ens agrada més, fiquem doncs la zona, la distribució del pis, l'alçada, tota una sèrie de característiques que són les que a nosaltres ens interessen.
0: Però, Paco, més enllà del pressupost, hem de tenir en compte altres despeses, no?, que ens generarà la compra d'un pis.
1: Sí, és important saber que el preu que hi ha els aparadors de les finques d'administració o dels APIs o els portals immobiliaris és el preu de venda sense impostos. Hem de comptar que hi ha un 10-12%, depèn de la forma de comprar l'immoble, un 10-12% més de despeses que s'afegeixen a aquest preu que surt al portal.
0: Per tothom igual? Ho dic allò, no sé si hi ha excepcions.
1: Tenim excepcions, vull dir, sí. Si, i sobretot per als joves. Els joves de menys de 32 anys tenen un benefici fiscal d'un 5%.
0: Uh-huh.
1: Vale? I una d'aquelles coses que... I si un de... compren en parella. Si un té 30 i l'altre 37, doncs es beneficiarà el 5% de la part que compri aquella part que tingui menys de 32 anys. No sé si
0: Sí. No, però estava pensant i no pots dir, doncs mira, que ho compri tot. Uf,
1: si, aterrisques... Si la parella et deixa, si la parella et deixa, perquè al final el que estem fent és escriturar davant de notari.
0: Clar, però després pots modificar-ho, no? Al pas d'un temps.
1: No, et costarà diners modificar-ho. Ja, ja, ja. Al final et costarà més diners
0: modificar-ho que no passa jo el descompte que et puguin
1: l'avantatge fiscal. Vale? És millor fer-ho ben fet des d'inici. Aleshores, si tu compres el 30% d'un pis i tens 30 anys, doncs te beneficiaràs el 5% d'aquest 30%.
0: Això als joves. I ara hi ha molta varietat de famílies. No sé si les famílies nombroses, les monoparentals, no hi ha cap mena de...
1: Monoparentals, entre altres, les famílies numeroses... Ara, actualment, només hi ha una ajuda, només hi ha una ajuda per gent jove.
0: Uh-huh. Ho dèiem, just la setmana passada parlàvem de famílies monoparentals, no? I d'aquesta situació que es troben de vegades allò sovint discriminatòria, diu que ens aboquen allò a la pobresa, no?
1: I... Sí, és un problema important, perquè a més no tens capacitat financera per assolir un habitatge de compra. O sigui, avui... Jo ara, venint cap aquí, venia recordant sí. que jo, el meu primer habitatge que vaig comprar, perquè ara parlem de tipus d'interès, jo el vaig comprar a 15 anys a un tipus d'interès molt alt. Un 11,5%. Però ho vaig pagar i molt bé. Ho vaig pagar molt, molt, molt bé. Per què? Perquè la part important és quantes mensualitats de la meva unitat familiar d'aquell moment, quantes mensualitats calien per pagar l'habitatge que estava comprant. I en aquella època jo rondava les 80 mensualitats. És a dir, jo amb 80 mensualitats comprava aquell immoble que havia de comprar o que vaig comprar finalment. Què passa avui? Que aquestes 80 mensualitats s'han transformat en gairebé 225-250 mensualitats. Vol dir que han passat molts anys des de que jo vaig comprar aquest pis, que són ja uns quants anys, fins avui ha passat doncs la legalització, no, la liberalització del sòl d'Aznar, ha passat el boom immobiliari del 16,5% anual d'increment de l'immoble durant 5 o 6 anys, ha passat a la crisi, ha passat tot això. Aleshores, ara estem, els sous han anat evolucionant molt poc a poc, i estem amb una diferència de preu de l'immoble amb salaris molt, cada vegada una bretxa més gran.
0: De fet, quan es va produir una d'aquestes crisis, jo recordo que sobretot des de l'àmbit financer es deia, a l'hora de comprar un ha de tenir molt clar que si els ingressos, no? Sí. Els ingressos que tens, i dir, no has de superar un terç. Si tu divideixes allò en tres parts, aquests ingressos, només un terç
1: un
0: és 30, el que...
1: Un 35%
0: no? És el que... per la hipoteca, no?
1: O per la llar. Al final, si vols jugar el 30-35, si vols comprar el 30-35. Que inclús els bancs ara ens estan donant el 80% de la finançació. Però a l'hora de calcular-te aquest 80%, el que ells veuen és si el 40% del teu salari arriba a la seva a la quota mensual que ells han calculat.
0: Clar, és que de fet, ara que deies un 80% de finançament, clar, és que molta gent el problema que té és que no té un estalvi suficient per donar una entrada, no? Que faci que...
1: Aquest és el problema principal. Hem d'intentar estalviar. Hem d'intentar estalviar.
0: Vale? El sou no ha pujat tant, però s'ha d'estalviar.
1: Hem d'intentar estalviar. Bueno, hem d'intentar-ho. Sí. Hem d'intentar-ho i al final hem de buscar...
0: Aneu a comprar porquets d'aquests que venen allò...
1: Sí.
0: No, i anar posant monedes.
1: I a la veritat, no cal posar monedes, hem de posar bitllets de 100 euros.
0: De 100 euros, sí, sí.
1: En aquest cas, sí, és així. Hem d'intentar estalviar aquest 10%, aquest 8%, que d'alguna manera donem a l'entitat financera, al banc, una
0: estabilitat
1: creïble,
0: no?
1: perquè ens puguin donar la hipoteca. Moltes vegades hi ha gent que té més sort en el sentit que si té doncs una carrera universitària que tu saps que més amb el temps aniràs, el teu sou anirà creixent, doncs el banc és molt més
0: flexible
1: en aquest aspecte.
0: El tema de les arres, perquè he vist que aquí a Catalunya tenim allò, és una cosa que també preocupa, sí. No? Allò de dir, escolta, m'interessa aquest pis, no? Signes aquest contracte d'arres, de dir, escolta, mentre demano la hipoteca i tal, que t'ho reservin, però sempre hi ha la por, no?, de dir, escolta'm, jo estic allò dipositant uns diners que si finalment no aconsegueixo aquesta hipoteca, què passa? Els pèls?
1: La por del comprador és aquesta.
0: Sí.
1: Vale? La por del comprador és... Generalment ara que estem fent, la majoria d'oficines d'APIs, estem posant una clàusula que diu, l'hem de posar en el contracte de res, en el qual es diu, si no ens donen la hipoteca, ens retornen a les arres depositades, que és important. És important que normalment a l'API el que et dirà, vale, deixa'm les seves documentació, deixa'm les seves dades, que jo intento, per la meva part, buscar-te la hipoteca. Jo en aquest cas el que aconsello, i nosaltres el que intentem és que no donem arres fins que no tenim clar o a un 95% de probabilitats de que la hipoteca és acceptada. Uh-huh. I el més important és això, donar arres, perquè al final donaràs una quantitat important, no donaràs 3.000 euros, perquè has de pensar també que avui, ara això ja no passa tant, però anys enrere, o sigui, 10 anys enrere que els preus estaven pujant d'una forma exponencial quasi, ens trobàvem que el senyor, un propietari rebia unes arres, 3.000, 4.000, 5.000 euros, i en el moment que venia un altre comprador oferint 20.000 euros més per al seu pis, doncs et feia les arres, et donava el doble de les arres que havies entregat i venia el màxim postor. Això avui no passa perquè no hi ha aquesta pujada tan important o tan exponencial dels preus, però ens pot passar. En un moment donat, al final el que tu estàs donant és més o menys un 10% del preu de l'immoble, que ja és una quantitat important.
0: És a dir, que el venedor també pot dir, encara que tu diguis, jo he fet allò aquest contracte d'arres, el venedor pot dir, escolta'm, jo tot un retorno, fins i tot et dono més,
1: correcte,
0: però és que a mi m'han fet una oferta
1: més,
0: doncs,
1: més gran, i llavors te pago les arres que m'has donat, i el doble, t'he de donar el doble, vale? I per mi em surt més beneficiós. Ho pot fer. Això és un...
0: Quina jugada, no?
1: Sí, bueno, és la...
0: Sí, la...
1: A veure, són els contractes d'arres.
0: Sí.
1: Aleshores, per això és important que quan tinguem clar que tenim la financiació, anar a les arres.
0: Uh-huh. Vull dir, comentaves també que vosaltres com a API també mireu allò, doncs, si una persona està interessada de buscar finançament. És a dir, també funcioneu com a brokers?
1: Nosaltres no som brokers perquè no, almenys a casa meva no funcionem com a brokers perquè no tenim un benefici sobre aquesta gestió. Nosaltres, aquí el tema de broker. Ara cada vegada més venen compradors amb una idea de que he visitat un broker i em diu que tinc la possibilitat de comprar un pis per 180.000 euros. Mm. Això què vol dir? Això vol dir que t'has gastat 2.000 euros en 2.000 euros en aquesta gestió,
0: sí,
1: que a vegades veus el perfil de qui t'ho està dient i dius, home, tu perfectament podies... Quin banc tens?
0: Pues tinc
1: vale, aquest banc, doncs podies anar perfectament al teu banc i haver demanat...
0: I haver negociat.
1: I haver negociat amb ell. Uh-huh. O amb el teu banc o amb altre banc. Cada mes venen així, amb un broker... Que té un cost important, s'emportarà entre un 3 i un 7% de l'operació, però bueno, la gent ve així. No sé, suposo que parlen d'amics entre amics i del meu cunyat, i m'ha dit que el meu cunyat m'ha dit que aquest broker és molt bo. Bueno,
0: segurament és quan necessites allò un finançament molt elevat, no? Cada vegada és allò...
1: No, a vegades el que moltes vegades venen buscant són el 100%, que a vegades el banc no els hi dona i el broker doncs els hi busca, els hi troba.
0: Mm-hmm. Paco, ens queden 3 minutets. Molt ràpid, allò. Coses que hem de demanar a l'hora de fer d'assegurar una compra, això segura, no? Allò, el tema de la cèdula d'habitabilitat,
1: vale,
0: crec que és obligatori aquí a Catalunya.
1: Pensa que,
0: no?
1: I ara ràpid. Primer, per mi és molt important que hi hagi la gestió d'un professional. Un professional de confiança. Això és el primer que he de dir. Com a API és el primer que he de dir. A l'API és el que t'ajudarà a que tot allò que has de fer o que el comprador o el venedor tinguin que fer estarà fet. A la compraventa, normalment, lo important és que hi hagi la participació d'un notari, perquè s'ha de registrar al registre de la propietat, s'ha de elevar públic. El notari és el que et dirà, el notari és un professional més prestigiós en aquest tema, que et dirà què és el que necessites, que no són altres coses que... doncs primer, el que has dit, la certificat d'eficiència energètica, la cèdula d'habitabilitat, que han d'estar no caducades al dia, i és un cost que l'ha de pagar el pagador. Et demanaran, una cosa que és important preguntar, és si el pis té més de 45 anys, la ITE, si està feta o no, si hi ha derrames o no hi ha derrames a la comunitat. Hi ha una sèrie de coses que s'han de tindre clares, sí, de preveure, i que moltes vegades és molt important fer que ho faci això a l'API corresponent.
0: Paco, estàvem mirant el rellotge, hem de marxar. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Com dèiem, allò, aquesta col·laboració amb aquest col·legi i associació d'agents immobiliaris, que, com dèiem, el que hem pretès és donar aquesta seguretat, i tant de bo continuem la col·laboració cara al curs vinent. Que vagi molt bé, bon estiu.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat assetmanat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
3: És un incendi, diguéssim, que ha sigut cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que a la seva projecció i a l'organització del Ferrell hem de tenir a la gent protegida.
2: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
2: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental. És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. I una altra adjudicació, perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La Clara Sánchez Castro és periodista de professió i cantautora d'afició. Porta 4 treballs enregistrats amb la curiositat que cada un l'ha fet amb un nom diferent. El primer com a Clara, el segon Clara Sánchez i els últims Clara Bonfill, que és el seu segon cognom. El tema que escoltarem avui, La Venera del Nàufrag, va ser el que la va donar a conèixer amb una excel·lent música que li va fer l'Antoni Mas. Es pot trobar en el seu primer àlbum, Autorretrat. L'escoltem.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet. Estem finalitzant el magazín matinal al Posar les Piles, que el comencem a les 9, i els dimarts, en aquesta trajectòria ja darrere del programa, la compartim aquest viatge radiofònic, el compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. S'acompanya la seva presidenta, que és la Montserrat Cavarrocas. Benvinguda, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Estem arribant al final del trajecte, eh? La setmana vinent.
1: Ja
0: finalitzarem. Escolta'm una cosa, i abans de finalitzar, el que sí que volíem parlar és això, que és el que tindrem des de l'associació aquest trimestre.
1: Sí, avui parlarem una mica del tercer trimestre, no? Nostre, perquè encara que sap la gent que el juliol i l'agost no fem el mercader, perquè degut a la calor i tot no el fem, ja fa des que vam començar de la pandèmia ja no el fem, doncs sí que fem altres coses, vull dir, a més de que estem treballant per coses del proper trimestre, fem moltes més coses. Per exemple, al setembre, que és dintre d'aquest trimestre, el dia 6 sí que tindrem mercadet,
0: sí.
1: I el dia 19 tindrem el 22è Mercat de l'Euro.
0: Ahà, molt bé.
1: És un dissabte, omplirem tot també allà a l'avinguda.
0: I aquest el vau canviar, no? També.
1: Sí, el fèiem al març.
0: Sí.
1: I els hem passat també a més frescor, perquè... havíem començat a fer al març perquè ens els fèiem venir bé sempre amb el dia que cobria la temporada als castellers.
0: Sí.
1: Però com que ells també van canviar i també ens van treure del lloc on estàvem, que estàvem allà al mig, doncs vam optar per fer una mica de canvi dels mercats. Vale? I el d'Estorp el vam fer a l'abril en vez de fer-lo al març.
0: Sí.
1: El de l'Euro el fèiem al juny. O sigui, els hem canviat una mica perquè el juny, fa dos junys que hem passat molta calor.
0: Uh-huh.
1: I bueno, ho farem el 19 de...
0: Que estic veient que coincidirà amb la Fira d'Artesans.
1: Bueno, uns estan en un puesto, nosaltres en un altre.
0: Però, de fet, allò, una mica d'artesania també és
1: sí, a veure, l'any passat, l'especial de Nadal també va coincidir amb l'especial de Nadal de l'Ajuntament que fa la Rambla, i, bueno, doncs més animació. No sé, tampoc passa res, no?
0: No,
1: sí,
0: està bé.
1: Sí, acabem, clar. Ja per tot arreu. Està molt bé. Però sí, dius que amb tot amb això que no parem. Perquè nosaltres col·laborem bastant amb la Festa Major. Ens agrada estar ja que considerem...

0: participant donant xutxes amb els murals en el tapa xutxers de la canalla, posem una parada per donar xutxes, i després nosaltres fem el concurs de disfresses de paper, que serà el desè any, farà 10 anys. Sí que és veritat que l'associació s'ha plantejat que porta 2 anys havent-hi molt poca canalla.
1: Bueno, de
0: 4...
1: No sé si coincideix que ara el feu al Mercat Vell, dins del mercat.
0: És
1: no?
0: que perquè ens ho va demanar la mateixa gent, perquè
1: feia
0: és que ho fèiem
1: calor
0: al carrer i ens estarracàvem.
1: Sí, eh?
0: I la canalla, pobret, ho passava fatal. Llavors ho vam demanar. Però fa un parell d'anys que venen molt poca gent disfressada. Sí que ens venen 2 d'adults, perquè cada any han participat, però de canalla l'any passat tenen 3. Llavors ens hem plantejat, no sé si continuar-lo o no. Aquest any la farem, però de moment... I llavors és el que vam començar l'any passat, que sí que l'any passat va tinguem molt èxit, esperem que aquest any també, és de 10 a 12, abans del concurs de disfresses del dia 17, que és el dilluns de la Festa Major, de 10 a 12, ho vam posar de 10 a 12 perquè a les 12 comencen els jocs d'aigua de l'Ajuntament en la part de les Poneres, llavors és perquè la canalla tingui de tot. Fem un taller de barrets de paper.
1: Uh-huh.
0: I li donem un petit obsequi a tots els nens que participin.
1: Uh-huh.
0: Vale? I l'any passat va tinguer bastant èxit. I vam fer... Mira que vam portar papers de tota classe. I vam fer sombreros bastant artístics i bastant macos. Sí que n'hi havia alguns que els ajudaven les mames, però n'hi havia uns altres que no.
1: I què t'anava a dir? I llavors, el dilluns dia 17 faríeu això de...
0: Sí, fem el de 10 a 12 els tallers de barrets de paper, i de 12 a 1:30 farem el concurs de disfresses de paper. Que està adreçat a tots els edats.
1: Ara estava pensant, podríeu fer el taller un dia i així que la gent s'engresqués per venir un altre dia a les disfresses.
0: Clar, però no, però això ja ho havíem pensat, però fer una disfressa de paper amb cara i ulls no es fa
1: amb un taller.
0: No es fa amb un taller. Un barret sí, però una disfressa no.
1: Yeah.
0: No sé que agafi una caixa de cartó, li facis un forat i et posis, però... la veritat és que si algú ens agradava d'aquest concurs és que venien disfresses molt elaborades i molt maques.
1: Uh-huh.
0: Pensa que els primers anys que es van fer a la Rambla teníem 20 i pico de canalla. I me'n recordo que havien vingut uns bessons que un any venien com d'un cotxe.
1: Sí.
0: Però venien junts, agafats, però llavors es feia un transformer del cotxe. Era fet amb cartons i tal, pintat, però molt maco i molt elaborat, no? Mm-hmm. Doncs,
1: bueno,
0: no sé.
1: A veure si aquest any sent allò a la desena convocatòria, la gent s'anima.
0: A veure.
1: Des d'aquests micròfons comencem ja a dir-ho, que el dia 17 d'agost, de 12 a 1:30, hi haurà aquest concurs. De
0: 10 a 12 el barrets, el taller de barrets, que donarem un xec i tots els nens que participin. I bueno,
1: i a partir de les 12, doncs aquest concurs, allò dels vestits, no? De disfresses
0: de paper. Sobretot de paper, que no vinguin amb goma Eva, perquè els hi resten puntuació. Vale, perquè fan servir a vegades la goma Eva i no és de paper. I la veritat és que amb el paper es pot treballar moltes coses. El que tingui una mica d'imaginació, pensa que ens ve cada any una nena que porta anys guanyant el primer premi que porta uns vestits elaborats però maquíssims de paper.
1: Paper, pot ser paper higiènic.
0: Sí, pot ser paper de diari,
1: no, pots anar a venir de mòmia i està.
0: Cartolina, paper de seda, paper estrassa, paper de lo que vulguis.
1: Tal que sí. Que sigui paper.
0: Vull dir, que sigui paper. Que uh-huh. sigui paper, vull dir que està molt bé. I després, per últim de la Festa Major, el dimarts de Festa Major, que els morats fan el concurs de truites, la nostra associació dona el vermut gratuït, que cada any participava a la bodega Segaler regalant-se el vermut, i us tinc que dir que aquest any l'antiga bodega Segalers també ens regalarà el vermut.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè hem parlat amb el noi, amb l'Àlex, i bueno, que no hi ha cap problema.
1: De fet, l'Àlex ens va comentar això, que ell, la seva intenció era mantenir aquesta col·laboració que la bodega Segalers, doncs, mantenia amb les entitats.
0: Sí, el que sí que és veritat que hem estat, i m'agrada molt com ho ha deixat, i la veritat està molt bé, i sí que ens hem trobat que, clar,

0: el Robert ens portava tota la beguda que nosaltres li demanàvem, i ell no disposa d'això, perquè ell, tot i ser una bodega, ven tot el que sigui granel, vins, licors, però llavors és el que és refrescos, sí, cerveses, totes aquestes, té unes marques catalanes determinades. No té els típics refrescos de tot.
1: Ja.
0: Vale? Llavors, és ell, això no ens ho pot servir, perquè, clar, no podem comprar llaunetes. Comprem botelles de 2 litres,
1: ja, ja, ja,
0: no? Llavors, és, bueno, el vermut sí, ens ha dit que podem comptar amb ell.
1: Molt bé.
0: I bueno...
1: Molt bé.
0: I,
1: és a dir, que estareu
0: això...
1: allà donant suport en aquest concurs de truites.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Que es farà...
0: El dimarts de la Festa Major al dematí, a les 12, en el mercat... en el mercat municipal, a la zona que tenen ampla, allà posem les taules, anem rebent les truites, això és una,
1: recordo
0: una...
1: que aquest concurs es feia al principi de tot, crec, davant de l'Ajuntament, potser?
0: A veure, aquest concurs va començar amb els morats al principi que jo hi concursava,
1: sí,
0: a la plaça Catalunya, a la Rodoneta. Un dia al vespre, no sé quin dia de la Festa Major, cap al vespre ja. I el que feien era que presentaves les truites i donaven els premis i després les tallaven petites, les posaven allà en una taula i la gent estava. Però no donaven beguda ni donaven res. Després vam començar a fer-les davant de l'Ajuntament.
1: Sí.
0: I li vam proposar als morats de nosaltres donar una mica de beguda, perquè semblava que d'allò posàvem dues carpes i tal, però també és veritat que passàvem molta calor.
1: Sí, no, si és que te n'adones...
0: És el gran problema, perquè, clar, la fem a les 12 del migdia d'un dimarts.
1: Clar, sí, de fet...
0: I per molt que estiguéssim a sota de les carpes, a més, hasta vaig tinguer que comprar uns artilugios en els xinos per tapar les truites. Truita que portàvem, posàvem una reta a sobre perquè les mosques...
1: Yes.
0: És que no era higiènic, i vam parlar amb els morats. I llavors hi va haver un any que van dir, farà 3 o 4 anys, que el José va dir, he parlat amb el mercat municipal i ho podem fer dintre. És més,
1: en
0: els paradistes col·laboren donant els premis. Vol dir que els morats passen per les parades, els hi donen coses, que si una llangonissa, que si mitja... I fan lots per donar els premis.
1: Molt bé.
0: Vale? Doncs està molt bé.
1: No, està
0: molt
1: fantàstic.
0: Bé. I l'any passat també n'hi van haver poques. L'any passat hi va haver poc en els concursos. També em sembla que només en van venir 4 o 5, quan és raro que n'hi han de 12 o 14 ben bé de truites.
1: Ara, estava pensant que tal qual aquest any la Festa Major cau...
0: Al bell mig.
1: Amb la qual cosa és més difícil la gent per combinar-s'ho de vacances, no? És diferent quan... Jo suposo que, per exemple, l'any vinent igual ja es cau, no?
0: Més lluny. No sé, però aquest any he parlat amb un parell i diu, a mi em va de conya que aquesta data, perquè jo faig les vacances a partir del 15, m'espero marxar 2 dies, me'n vaig el dimarts en vez de marxar-me el dissabte.
1: Sí, hi ha gent allò per tot, és a dir, que hi ha gent que li anirà bé i hi ha d'altres persones que igual...
0: I gaudeixo de la Festa Major, o sigui, he parlat amb inclús la noia que em ve a casa a ajudar, també m'ho va dir, diu, mira, jo em va la mar de bé, diu, perquè tinc els últims 15 dies, diu, però no me n'aniré fins al dimarts a la tarda.
1: De fet, és veritat que amb els anys el que s'ha aconseguit és que molta gent es reservi la setmana de la Festa Major per quedar-se a Mollet. Això
0: sí,
1: també és veritat.
0: I també és veritat que cada vegada ve més gent dels voltants, també, Perquè nosaltres, per exemple, amb les disfresses de paper, ens venia molta gent que era del voltant. Inclús una vegada me'n recordo que va guanyar una nena que era de Sabadell. Venia de Sabadell, i es havia assabentat i va venir.
1: Vull dir
0: que també està molt bé que porti tot al voltant.
1: Que sapigueu que el dilluns, dia 17, hi haurà el taller de barrets de paper
0: de
1: 10 a 12 al Mercat Vell, seguit del concurs de disfresses de paper.
0: Sí.
1: Categoria adults, infants...
0: Sí, des de 0 anys... Veus, el de barrets de paper no. l'hem posat de 4 a 12 anys. Primer, perquè comprovem que abans de 4 els hi té que fer el pare, perquè no ho fan ells, i perquè a partir de 12 ja són molt grandets per fer segons què, no? És per nens, verdaderament, aquest taller. I a les disfresses no, perquè hi ha categories de 0 a 3, de 4 a 6, de 5 a 8, de 10 a 12, vull dir, hi ha tot de categories, hi ha un adult femení i un adult masculí. Uh-huh. Vull dir, hi ha premis de tot que ens col·labora també una mica a Squint amb els premis.
1: Molt bé.
0: Perquè donem sempre joguets didàctics.
1: Doncs ja sabeu, el dia 17 de Festa Major pel matí us l'heu de reservar, i el dia 18, doncs, en el concurs
0: de
1: truites,
0: concurs de truita, que tindreu el vermut gratis.
1: Doncs ja sabeu, el mercat municipal, en aquest cas. Anem de mercats, eh?
0: Anem de mercats.
1: El dilluns al Mercat Vell i el dimarts al Mercat Municipal. A més del que ens ha comentat la Montse, que el dia 6 de setembre
0: ja començarem amb el mercadet normal, i el dia 19, que és un dissabte, farem el 22è Mercat de l'Euro.
1: Que la gent s'ha de posar en contacte amb vosaltres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, es té que apuntar, perquè per l'assegurança de responsabilitat civil tenim que tenir la llista de la gent que ens ve. No podem agafar la gent, ara vinc allà i em poso, no. No.
1: I tot s'ha de vendre un euro, i serà, sí, pel matí, no?
0: Sí, pel matí, fins a les dues. I tot a un euro, es pot fer dos, un euro, tres, un euro. Jo moltes vegades els dic, em diuen, no, és que tinc això, que són tres peces, i clar, jo no vendré aquestes tres peces. Bueno, doncs poseu un euro cada peça, no es ven separat. Ja està, són tres euros.
1: Està bé,
0: però
1: està bé,
0: tu demanes, una... clar...
1: El mercat de l'euro, de fet, és un mercat enginy.
0: Clar, clar, de mirar i de fer coses, de posar 3 un euro, 4 un euro, jo què sé. Per exemple, en aquest mercat solen venir els del refugi de gatets de la Llagosta, els animalets, i també els de Martorelles dels refugis de gatets. I ells fan una cosa, posen això, dos, un euro, tres, un euro, però llavors es posen, i si fas més de 5 euros et regalem això, encara els hi regalen alguna cosa.
1: Per això et dic que és el mercat de l'enginy.
0: Bueno, dius que aquest cap de setmana, si voleu veure alguna cosa, teniu el dia 11 al matí una fira d'antiguitats, brocanters, artesans i col·leccionisme a Piera, vale? I el dia 12... teniu la fira d'antiguitats, que es fa molt d'allò, el Pat Pompeu Fabra de Cardedeu, també al matí.
1: Molt rebé.
0: Vale? Sabeu que teniu això aquest cap de setmana. I, bueno, la setmana que ve acabarem la temporada parlant de l'any Gaudí i parlarem de la Casa Botines.
1: Que no està a Catalunya, eh?
0: No, està allò.
1: Està allò. Ens ho explicarà la Montserrat.
0: Però és que Gaudí és més que Catalunya.
1: Bueno, és internacional. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies,
0: Montse. Vale, cuideu-vos. Fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. El Centre d'Estudis Molletans, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha obert la convocatòria de l'11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica i actual de Mollet del Vallès i també del Baix Vallès. Enguany es convoquen 4 beques dotades cadascuna amb 950 euros, una de modalitat lliure, una de dirigida, una de lliure jove i una de dirigida jove. La regidora del Centre d'Estudis Molletans, Estela Mas, ha fet referència que són unes beques que pretenen donar valor a la història de Mollet i del Baix Vallès.
1: I sobretot donar-li valor, perquè, bueno, tot el que... Si no coneixem ni la nostra història, d'on venim, no sabem on anem, i tampoc li hem de donar valor al que han fet els nostres avantpassats, però també investigacions del present, no? Vull dir que tot el que sigui d'àmbit local li volem donar valor i posar en valor perquè la gent se senti orgullosa d'on vivim i tenir aquest sentiment de pertinença.
0: D'altra banda, s'ha convocat també el 27è Premi Juvenil Vicenç Plantada, una nova edició amb 4 modalitats adreçades a l'alumnat de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Els premis estan dotats amb 100 euros per primària, 200 euros per l'ESO i 350 euros per a batxillerat i cicles formatius. En les dues últimes categories, si el treball és en grup, l'import es repartirà entre les persones autores. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès inicia treballs de reparació i millora de l'asfalt a diversos trams de carrers de la ciutat amb l'objectiu de renovar el ferm i garantir unes millors condicions de seguretat, accessibilitat i confort per la ciutadania. Els treballs es desenvoluparan de manera progressiva durant els pròxims dies a diferents trams dels punts següents. El carrer de Can Magre i Sant Roc es farà entre avui i demà. El carrer de Joaquim Mir i el Bosc entre els dies 9 i 10 de juliol i el carrer de Lluís Millet l'11 de juliol. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Molt bones. Avui en l'Espai Solidari tenim una convidada molt involucrada en el no malbaratament d'aliments, però ens demostrarà com fer diverses accions socials en una. Ara potser no enteneu molt bé de què estem parlant, però la Mary Expósito, tècnica del Picat Solidari, i la Imma Orrea, coordinadora del Banc d'Aliments i membre del Picat Solidari també, ens ho desvetllaran. Què tal? Com esteu, primer de tot?
1: Molt bé. Sí,
2: molt bé, bon dia.
0: Avui sou les encarregades de conduir aquest espai, així que no ho dilatem més, expliqueu-nos qui us acompanya avui.
1: Doncs avui entra l'Espai Solidari i Iratxe Mena. Ella és la coordinadora del Palet, un banc d'aliments amb molt de caràcter. Un projecte innovador, enfocat al respecte cap a les persones i a la pròpia dignitat humana. Benvinguda, Iratxe.
3: Moltes gràcies. És un plaer estar aquí avui.
4: Bueno, volem començar amb tu perquè la gent també et pugui conèixer i, bueno, explica'ns qui ets.
3: Doncs bé, a nivell professional, jo soc, bueno, vaig formar-me en integració social, en orientació laboral. Vaig acabar fent el grau d'educació social. Jo anava per un altre camí molt diferent a nivell de forestals, imagineu-vos. Sí. I bé, doncs vaig acabar el grau, finalment doncs vaig acabar fent un màster en coaching, programació neurolingüística, i bueno, he anat complementant doncs la meva formació també doncs en base als diferents àmbits on he estat treballant.
4: Així, ja sabíem que el Banc d'Aliments tenia molt caràcter, ara sabem d'on ve, no?
3: Sí,
4: vinga,
3: sí,
4: el Banc d'Aliments de Lleida, el Palet, què és i com arribes a treballar allí?
3: Doncs mira, jo sempre explico de la mateixa forma el Banc dels Aliments perquè em sembla molt gràfic i molt senzill d'entendre. El Palet és el mateix Banc dels Aliments, és la mateixa fundació del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, sí? Jo sempre dic que quan un va al metge, no? Va al metge de medicina general, però quan es fa un cop, on ha d'anar? Al traumatòleg, no? Doncs bé, doncs el Palet, diguéssim, és aquest metge especialitzat, no? En poder donar una resposta, doncs, no tant a nivell de la part d'alimentació, que sí, però també més a nivell concret amb les famílies directament, no? Jo sempre explico que el banc és com un tronc, el tronc d'un arbre, no?, que lluita doncs per aquests objectius que ja coneixeu, que és el tema de l'aprofitament alimentari, no?, i de la lluita contra la pobresa. I el Palet és com una d'aquestes branques d'aquest arbre, una branca important, que té com a tres branquetes diferents, no?, que té la part de sostenibilitat, la part de salut, però també la part social, no?, que és molt important a nivell de ciutat i a nivell de barri, lo que és en la ciutat de Lleida.
1: Ja has parlat del tema que volíem abordar, no?
4: Exacte.
1: Que és el de la integració social.
4: És que ens ho has deixat molt filat, eh?
1: Llavors, amb la Mary ahir pensàvem si voldries fer-nos una definició d'integració social.
3: Integració social, a veure, què es podria definir? Jo penso que és que la integració per si hauria de ser innata, no, en els éssers humans. Tots som tan diferents, amb tantes perspectives, amb tantes experiències diferents, que integrar és més que menys que algú arribi, no, i que pugui formar part amb els seus valors, amb la seva identitat de lo que hi ha, no, i que pugui aportar. No, això passa molt al Palet, no? Sí que és evident, no, que quan, per exemple, en aquest cas, no, en el que és el Palet hi ha doncs unes normes essencials bàsiques que sí que no són modificables, però després hi ha certa flexibilitat, no, que ajuda doncs a que tothom, independentment de les seves capacitats, competències, orígens, llengua, doncs pugui participar activament, no? I aquesta participació, quan tu participes dins d'un grup, sigui gran, sigui una ciutat, sigui una entitat, doncs formes part d'aquell grup, no? I això seria la integració, formar part d'allò que t'envolta, no? I d'allò en el que tu també vols participar.
1: Que bonic.
4: Sí. Bé, no, és que al final parlàvem una mica d'això, no? Parlem d'integració social perquè és molt important, perquè hi ha gent que no sent que forme part de res, ni de la societat, a vegades ni de la seva pròpia família, llavors és un pilar molt important.
1: Molt, molt. I dintre del Palet, la integració social és un objectiu des del vostre inici, o vosaltres intenteu posar en marxa este projecte i és després que dieu, ai, hem de fer així?
3: Doncs bé, us explicaré un secret.
1: Ah,
2: venga, ens encanten els secrets.
3: Doncs mireu el palet, doncs ara el mes de març complirà 3 anys de funcionament actiu, perquè hi va haver un any doncs, de preparació, però l'essència del palet fa més de 10 anys que existia, no?
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, fa uns 10 o 12 anys, diguéssim, en unes pràctiques al Banc dels Aliments es va crear un projecte de fi de grau, de carrera, que es deia Agrupa't, i era l'essència de lo que avui en dia coneixem com a palet, evidentment. S'ha reformulat, s'ha millorat moltíssim, no? També amb el servei de nutrició, que és una altra de les branques que tenim. Quina era l'essència d'aquest projecte inicial? Doncs poder dignificar l'accés als aliments, no?, d'aquelles persones doncs, que en tenien la necessitat, aquells titulars de dret, no?, que comentaves. I la idea era poder-ho fer accessible, fer-ho agradable, fer-ho càlid, no? La calidesa és una paraula clau també al palet.
2: Ah, mira, la integrarem, sí. La integrarem perquè sí. Ens agrada molt aquesta...
3: Doncs aquesta paraula era clau també perquè ve d'una companya que ha passat pel palet i que ha format gran part de tot l'inici. I doncs es buscava això, no?, de poder fer accessible i fer integrador, no?, un servei que realment doncs ha d'estar a la base de tothom, no? I d'aquesta idea inicial de fa 11 o 12 anys enrere, com és que ara s'ha ficat en marxa? Bueno, pues, d'alguna forma, gràcies al Covid. El Covid us sona?
4: Mm-hmm. Oi que sí? Una mica.
3: Malauradament, doncs, el Covid va portar coses molt negatives, però també va portar un despertar, no?, en molts àmbits, no?, en preparar coses o en extreure coses, doncs, que potser s'haurien d'haver implantat fa anys enrere, no?, però que, bueno, a vegades no és el moment ni el temps a nivell de tots àmbits, políticament, administrativament, socialment. I d'alguna forma, doncs, bé, el Covid va portar, no?, que hi hagués un increment brutal de famílies, doncs, ho recordareu, ERTEs, ERES, famílies amb Covid, tancades, era una mica caòtic al principi, no?, que no se sabia molt bé com portar-ho tot. I aquest increment, doncs, va fer d'alguna forma, no?, que l'administració digués, ei, necessitem canviar el model, i com a banc, doncs, va trucar a la porta, no?, i de dir, escolta, ja que col·laborem, com podríem fer-ho? I, bueno, va ser allò que et passa en el mànec de la paella, dius, avui la truita la faig jo.
2: Okay,
3: no? I llavors, doncs, sí, gràcies a aquest impàs, doncs va ser com es va treure la pols d'aquell projecte inicial, es va millorar i es va adaptar, doncs, a la realitat que avui en dia vivim.
2: Està bé que passi el temps, perquè així trobem coses bones de les situacions tan dolentes, no? Mm-hmm.
4: Sí, a mi ara em venia al cap, no?, que a vegades ens fa molta por, sobretot a les professionals o a les que hi treballem, no?, com que a vegades, sense voler-ho, ens situem per sobre, ja sigui per ajudar o perquè ens toque per responsabilitat, i fa por, no?, involucrar als titulars de dret i a les titulars de dret en aquest procés, no?, que vegin què passa a dintre, a vegades fa por, no?, o no?
3: Bueno, suposo que també depèn el recorregut de cadascú també a nivell professional, no?, i depèn també on tu t'has desenvolupat o què has fet. Sí que és veritat i és comprensible, no?, que quan estàs en un projecte o crees un projecte o vols fer una acció, a vegades pot ser que faci una mica de respecte més que por, no?, el implicar persones que potser són, diré així la paraula, m'agrada massa, però persones usuaris també d'aquell recurs, no?, d'aquell projecte, però és com a tot, no?, et pots trobar persones, doncs, o voluntaris, no?, que poden sorprendre gratament i et pots trobar persones que et poden sorprendre no gratament, no?
2: Ho subscribo.
3: I llavors, doncs, bueno, és que li has de donar l'oportunitat, perquè el canviar el xip, no?, canviar el de dir, ostres, que les famílies que volen participar puguin fer-ho, doncs sí que costa una mica i fa una mica de reticència, no?, al principi, però, bueno, jo us puc dir que és molt gratificant i molt enriquidor que puguin famílies que fan ús del servei, en aquest cas de l'alimentació, i no només de l'alimentació, perquè el pot fer moltes altres més coses, doncs pugui formar pas, és que l'enriqueix moltíssim, no?, de que algú que ho ha viscut en clau. És com aquella experiència, a vegades expliquem, no pots entendre que se mare si no ho has sigut, no? Mm-hmm. Pots imaginar-t'ho, llavors, ostres.
2: Sí.
3: Doncs lo mateix, si no has viscut, si no has tingut la necessitat, és complex entendre a l'altre.
4: Aquí és on començàvem, no?, aquest caràcter, aquesta dignificació de les persones és aquí, no?, i penso que és un dels motius d'aquest espai solidari, convidar a persones i a projectes com el que tenim entre mans, perquè dona peu a dir, ostres, no m'havia atrevit fins ara perquè em fa por, perquè és que, clar, veure el que és a dintre i com decidim les coses, o veu que vegin depèn de quines coses, això no fa aquest respecte, però acabes dignificant i acabes traient-hi molt profit de persones que realment saben, no?, estan a una altra banda. Llavors, jo us voldria felicitar també per aquesta part, heu estat molt valentes.
3: Bueno, Sí. És molt agradable veure, doncs, com una persona entra, no?, amb aquest, una família entra en aquest procés de participació dins de l'equip, perquè no només és vindre a ajudar a reposar o atendre les famílies, sinó també en la part d'assemblea, no?, de participar de la normativa, de què hem de fer, com ens hem de regir tots, no?, i veure com aquesta persona evoluciona, com aquesta persona finalment acaba el seu procés de voluntariat, doncs és molt gratificant veure tot aquest procés.
1: En el primer episodi que vam gravar nosaltres de l'Espai Solidari ens van aquí com despullar una mica per dir que ser voluntari també és un acte d'egoisme, no?, perquè té una aportació al creixement personal, a la imatge propioceptiva, a l'autoestima del voluntari, i que era raons que ens havien portat a nosaltres, no? I ens agradaria molt, perquè, clar, tu hauràs conegut un munt de voluntaris i ens agradaria molt que ens posessis algun exemple, si has vist canvis en els voluntaris del Palet, com han crescut, canviat, evolucionat, no sé, no? O millorat, o empitjorat, o el que tu consideres, si tens algun cas que vulguis explicar concret.
4: Vosaltres no ho veieu, però a l'Airache se li estan il·luminant els ulls. Una migueteta.
1: Quan pensa en la gent que diu, sí, quan ha dit calidesa, també li ha passat.
3: Sí. Sí. Doncs mira, jo et donaré, no sé si us ho han despullat o no, per aquestes paraules que deies, però jo te les ratifico que és així.
1: Mm. Gràcies.
3: Mira, justament aquest divendres vam fer el sopar de voluntaris al Palet, d'acord? Vam fer un obsequi molt especial. Sempre els obsequis que intentem fer als nostres voluntaris són especials. Intentem amagar-los, perquè sempre s'aixiva algú. I vam regalar una brúixola. Una brúixola amb doble significat. Llavors és el mateix que estàs dient tu ara. I la brúixola tenia un doble significat en dient que cada voluntari ens ajuda a no perdre el nord de cap a on anem, però que també el Palet pretenia ser una brúixola per a aquelles persones, no, que participen al voluntariat i que a vegades, independentment siguin d'un altre origen o no, o estiguin aquí, a vegades la gent necessiti un moment d'orientació, no? Algú que els acompanyi, llavors, doncs, que nosaltres també preteníem ser això. Llavors, et dono tota la raó dient que el voluntariat, potser a vegades és una mica egoista, o no pot ser la paraula és egoista, sinó que també és un feedback, no?, de lo que tu dones i lo que tu reps.
4: Aquests actes d'egoisme estan bé, no? Li diguem egoisme per riure una mica, però
1: sí,
4: està bé ser egoista a vegades, i què millor ser, això de la Sabina, què millor ser egoista quan estàs fent un voluntariat, no? Bueno,
3: a mi t'enriqueix moltíssim, vaja.
1: Sí, i tens com, no sé, jo diria que en el Banc d'Aliments del Picat he trobat amigues que mai no hauria trobat fora d'aquell àmbit, no? Persones superafines amb les que comparteixo un munt de coses, i és aquesta oportunitat, no?, de com aquesta xarxa social ens integra a tots d'alguna manera i a tots per igual. Amb la Mary havíem preparat arrel de tot això, que, perquè sempre pensem com fidelitzar el voluntariat, perquè bueno, nosaltres és molt inestable aquesta situació, és el que diu la Mary. Quan estàs bé, sí que pots donar tot teu, no? Però respecte al voluntariat, un petit problema de salut, un canvi professional, un fa que els voluntaris deixin de venir o que no estiguin, o a vegades copiant el vostre exemple de com integreu els titulars de dret a ser voluntaris, nosaltres també ho hem fet i sempre convidem els titulars de dret a que vinguin, i així, mentre estan allistat, venen, però després la seva vida torna a anar bé, i per sort i per alegria nostra, continua, i es perdem de voluntaris. Sempre pensem en la fidelització del voluntariat, no? Com ho feu vosaltres? I claro, perquè ens acabes de deixar amb això que expliques ara, de que es feu regals i totes aquestes coses, ha sigut força interessant. Explica'ns.
3: Doncs bé, jo penso que fidelitzar és molt bonic. El fidelitzar es fidelitza perquè la persona sempre marxa, no? O almenys nosaltres intentem treballar perquè el voluntari, quan acaba el seu procés, perquè doncs, tothom té un procés, no?, un temps, doncs quedi fidelitzat, sempre se'n recordi, passi a veure'ns o ens expliqui com està. Això és algo que jo penso que hem aconseguit, perquè la gent passa i és molt gratificant veure-ho. I jo penso que el tema del voluntariat és que ha de ser algo temporal. Jo a vegades ens riem amb el company, amb el Manel, que és el responsable logística perquè diem, noi, semblem el papa i la mama. Perquè és com els fills, no? Els cuides, els ajudes, els acompanyes, són independents i després volen, no? I al final passa això també amb el voluntariat, no? Tothom té el seu procés, hi ha gent que, doncs, bueno, per també les seves situacions personals, doncs té més temps o té més disposició o bueno, pot abastir el seu temps d'una altra forma, i hi ha gent que no, no? I realment sí, hi ha molt... Jo, per exemple, us puc dir que al palet, no? Tots són voluntaris, però sí, és cert que hi ha voluntaris, doncs, que són més base, que li diem més base, perquè, doncs, perquè són persones potser que ja estan jubilades o tenen més disposició de temps i són com els més implicats, no perquè els altres no ho siguin, sinó perquè realment la seva situació és diferent, no?, a nivell personal. I hi ha d'altres, doncs, per exemple, tenim moltes famílies, doncs, que estan en aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, evidentment, nosaltres som els primers impulsors en dir, al moment que ja tot això estigui en marxa, evidentment, s'ha de volar, sí? No vol dir que puntualment, quan tinguis el dia de festa, perquè passa, ara passa justament amb un company que fa poc ha començat a treballar i quan té festa dic, què fas aquí? Descansa, eh? No, pues jo vull estar aquí perquè ho sent, és aquesta fidelitat, no? És aquest, vull estar aquí perquè m'hi trobo com a casa, perquè us heu convertit com en una família, en una comunitat i m'hi sento bé. Llavors, bueno, aconseguir això és mica en mica.
2: Acollir d'aquesta manera, sí. Que bonic.
4: Abans amb això de que parlàvem de cuidar-nos, també pensem que és molt important preguntar-te i com ho portes tu, tota aquesta coordinació, coordinar amb aquesta calidesa.
3: Doncs la veritat és que molt bé. Suposo que també perquè m'agrada molt la meva feina, sí, i també perquè he de dir que tenim un meravellós equip de voluntaris. És molt gratificant treballar amb ells i a part egoístament, no? Vull dir, doncs la riquesa que de tot el que jo aprenc de cadascun d'amb ells, no? Perquè nosaltres, doncs bé, nosaltres quan... s'interessa una persona en venir, no? Tenim un pla de voluntariat, som dos persones responsables de tot l'equip de voluntariats del banc, d'acord? I a la Conxi, que s'acompanya jo. Llavors tenim un pla de voluntariat, o sigui que hi ha una sèrie, no?, de pautes a seguir quan una persona s'interessa, no? Hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha un procés d'adaptació, etcètera, no? I és molt gratificant perquè després fem, doncs, un seguiment amb aquests voluntaris. A vegades el voldríem fer més acurat, però sempre s'acompanya els voluntaris, no?
2: Feu una entrevista per començar quan ve un voluntari?
3: Sí, sempre, sempre.
2: I la teniu protocolaritzada?
3: Sí, ara sí. Sí, perquè creiem que quan ve algú, independentment d'on vingui i d'on procedeixi, inclús de la llengua, que a vegades utilitza mediadors lingüístics, doncs primer volem saber per què vol fer voluntariat. Per què necessita, o sigui, per què vol venir, quina és la seva inspiració, la seva motivació, què el mou a venir a donar del seu temps, perquè el temps és un tresor. Llavors, ostres, per què vols venir, quin és el teu interès que et mou a vindre, i a sobre aquí, no? I després expliquem tot el xaparrón de les normatives, de les assemblees, perquè, clar, jo us he dit que tota la normativa que tenim, tenim dos, com dos constitucions al palet, i les dues constitucions són fetes pel voluntariat. Llavors, va molt bé, per què? Perquè les revisem en assemblea anual, en dues que fem, llavors va molt bé perquè les normes són fetes per tots. Llavors, entre tots, s'autoregula l'equip. Això mateix.
2: Mm-hmm. Ah, que important això, no?
3: Sí,
2: organitzar-se de manera assembleària.
3: Clar.
4: Sí, és que jo sóc superfan de fer-ho tot d'aquesta manera, perquè crec fermament que és molta feina prèvia, però que t'estalvia molts problemes en un futur.
3: Molts. Molts, molts. I penseu que en un espai de voluntariat, que també us deu passar, no?, a nivell d'aquí, del PICAT, entre molta gent de pràctiques, perquè també tenim gent de pràctiques de diferents entitats, a part del voluntariat, i és molt necessari que ells se puguin també autorregular entre ells mateixos, no? Perquè tu sempre no hi ets, sempre hi ha tasques, no? Tu, evidentment, cadascú de nosaltres a nivell professional, dintre de lo que és el, en aquest cas el palet en específic, doncs cadascú té les seves obligacions i les seves responsabilitats, no? I has de respondre davant de què. Però, d'alguna forma, comparteixes aquesta càrrega, no? I entre tots, doncs, ens anem regulant, no? I, evidentment, s'ha d'anar recordant, perquè quan entra gent nova, evidentment, has de tornar a formar i no et pots desgastar en el tornar a formar, tornar a explicar. Ha de ser una constant.
4: Mm-hmm. Sí. Et voldria fer moltes més preguntes, però la Sabina ens farà tancar l'espai solidari dins de poc. Però no volem deixar-te marxar del nostre espai...
2: Ràpid, sí, això.
4: Del nostre espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, que ens expliquis què és per tu la solidaritat.
3: Pues mira, per mi la solidaritat és un conjunt de valors, perquè engloba moltes coses. És com una caixa d'eines, i dintre de les eines doncs, has de tenir un martell, uns tornillos, més delicats, no ho sé. Llavors, bueno, per mi la solidaritat és respecte, tolerància, empatia, assertivitat. No tothom pot ser solidari. S'ha d'aprendre també a ser-ho. Se pot aprendre, no? Hi ha algunes persones que també pot ser innat, però hi ha coses que es poden treballar i se poden aconseguir. I la pràctica fa el mestre.
5: M'agrada aquest
6: símil,
5: no? Ha sigut molt visual i ens ha agradat. Hem imaginat aquesta caixa d'eines. T'agraïm molt que hagis vingut, en persona també, especialment, i així ens trobem i això ens ajuda.
3: Bueno, moltes gràcies i gràcies per aquest espai.
7: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
8: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval Tournanche i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn, i de fet era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la presa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del col d'Olion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la Xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la Xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper. I aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil. I amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la Xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la Xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell cap vespre, quan baixava del col de León, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Breil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
7: Pals i botes. L'agenda.
8: Pel dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, el GAM fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tub de Molires, de 3.010 metres. Tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
7: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aèris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-la a l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneitat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
3: Invito i pido al Partit Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
2: I Tàrrega ha presentat avui al futur pol cooperatiu Cal Valeri un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60ena de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
1: Notícies en xarxa.

Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.

0: l'eixida, mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Tonight in Yours. És l'11è àlbum d'estudi del cantant britànic Rod Stewart, publicat el 1981 per Warner Bros. Records per Estats Units i per Riva Records per al mercat britànic, sent el seu últim disc amb aquesta discogràfica. Tot i obtenir una rebuda bona a les llistes musicals, les seves vendes no van poder superar el que havia aconseguit anteriorment en alguns països europeus. Escoltem a Rod Stewart, Tonight in Yours.

Ben Endins va ser el tercer LP del grup català Sopa de Cabra, el primer disc en directe de la banda i el primer de tot el rock català. El disc va ser editat amb un doble LP de 19 cançons que incloia les cançons enregistrades pel grup als concerts de la Sala Celeste el 21 i 22 de febrer de 1991 i 5 cançons inèdites enregistrades a l'estudi. Escoltem Sopa de Cabra, el boig de la ciutat.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te el podcast sempre que vulguis. Bad Romance és una cançó de l'artista nord-americana Lady Gaga. Es va llançar com el primer senzill principal del seu tercer EP, The Fame Monster, després que una demo es filtrés. La cançó va ser estrenada amb la versió final en una desfilada d'Alexander McQueen durant la Setmana de la Moda a París. Escoltem Lady Gaga.

El Planeta Imaginario és el setè àlbum d'estudi del grup musical espanyol La Oreja de Van Gogh, que va sortir a la venda el novembre del 2016 sota el segell discogràfic de Sony Music. El primer senzill es va titular Verano. El disc va arribar al número 1 a les llistes de vendes Promusicae d'Espanya, la seva setmana de llançament. Escoltem aquest tema, Verano, La Oreja de Van Gogh.

Aquell any, el programa que t'acompanya aquest estiu setmanalment fent un repàs a èxits i números 1, a la sintonia de Ràdio Mollet. Ma qual idea és una cançó del cantant pop italià Pino D'Angio. La cançó va ser escrita per Pino D'Angio i arranjada per Enrico Intra. Va tenir un èxit extraordinari, convertint-se en una de les cançons més famoses del cantant. Escoltem Ma qual idea, Pino D'Angio.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. EMFO continua impulsant diferents cursos i tallers adreçats a persones que es troben en situació de recerca de feina amb l'objectiu de millorar les seves oportunitats d'inserció al mercat laboral. Entre les propostes destaca un taller per donar a conèixer ofertes de feina actives. Segons ha explicat a Ràdio Mollet la tècnica de l'equip d'EMFO, Selene Gómez, aquesta iniciativa respon a una realitat cada cop més evident. Moltes empreses tenen dificultats per trobar candidats per cobrir determinats llocs de treball.
1: Tenim un nou taller que anem impulsant des d'EMFO arrel de que veiem que teníem moltes ofertes de feina que no es cobrien, no? Que no hi havia candidats que s'inscrivien a aquestes ofertes. Van començar a fer crida a través de la base de dades, per això parlo del tema de l'acollida, omplir tot bé, perquè nosaltres podem fer com buscar perfils que hagin buscat feina de soldador, que hagin treballat de perruquera, bueno, de mosso de magatzem, depèn del que hagi posat la persona en concret. I clar, els cridaven a participar a un taller per poder explicar aquestes ofertes de feina i què estaven demanant les empreses en concret perquè es puguin inscriure. I va tenir molt èxit perquè és així, totes les persones que han participat en aquests tallers o bé estan treballant en alguna oferta nostra o bé estan treballant en altres ofertes.
0: Gómez assegura que actualment hi ha una manca important de professionals en diversos oficis. Entre els perfils més demandats hi ha fusters, electricistes, perruquers o altres feines qualificades vinculades als oficis tradicionals. I parlant de cultura, us informem que aquest cap de setmana una representació del Carnaval Mollet i músics de l'Escola Municipal de Música i Dansa de la nostra ciutat han participat en una estada artística a Torres Vedres, a Portugal, en el marc del projecte europeu de col·laboració entre els dos municipis. L'objectiu de la residència és compartir experiències i crear noves propostes artístiques conjuntes amb creadors portuguesos combinant elements dels dos carnavals. Aquesta iniciativa forma part del projecte Diàlegs de Carnaval i busca internacionalitzar el carnaval de Mollet, donar-lo a conèixer fora de Catalunya i reforçar els vincles culturals amb Torres Vedres, una ciutat amb una llarga tradició carnavalesca. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

Després de la pausa, continuem amb la música aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. L'últim de la fila, després d'un any sabàtic, el 1995, tornen amb un altre disc, La rebel·lió de los hombres rana. Aquí el grup va decidir arriscar-se amb un so més fosc i uns ritmes més lents, propers al mig temps, que no van arribar a agradar a tots els seguidors, però que amagaven cançons destacades com Sin llaves, Las hojas que ríen, Uva de la vieja parra o Qué bien huelen los pinos. Avui escoltem l'último de la fila amb el tema Sin llaves.

Honey és una cançó escrita i produïda per Mariah Carey per al sisè àlbum d'estudi de Carey, Butterfly, de 1997. Va ser el primer senzill de l'àlbum i es va convertir en un dels majors èxits de Carey, aconseguint el número 1 als Estats Units, en debutar en aquesta posició i romandre al cim de la, durant 3 setmanes. També va marcar una transició a la carrera de Carey, apropant-se més al so hip-hop. Escoltem Honey, Mariah Carey.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. I recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa. Me haces tanto bien és una cançó de 1993, publicada a l'àlbum La última tentación i interpretada pel duet espanyol Amistades Peligrosas, sent un dels seus majors èxits a nivell internacional. La lletra de la cançó conté temàtica eròtica, narrant una relació sexual completa, típica dels primers treballs i èxits musicals d'Amistades Peligrosas, encara que l'estil més elegant. Escoltem Me haces tanto bien.

Gimme Hope, Joanna és una cançó original creada per Eddie Grant, que a més la interpreta. És una cançó dins del moviment reggae anti-apartheid, convertint-se pràcticament en el seu himne, ja que va ser escrita durant l'apartheid a Sud-àfrica. La cançó va ser prohibida pel govern sud-africà, que no va poder impedir que fos àmpliament escoltada per tot el país. Escoltem a Eddie Grant.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Per marxar ho farem amb Dile que la quiero. Va ser el primer senzill del disc de David Civera, Dile que la quiero. El senzill va ser llançat a l'abril del 2001, mentre que l'àlbum es va posar a la venda oficialment a principis d'abril del mateix any. La cançó va representar a Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió del 2001, celebrat al Parken Stadium de Copenhague, Dinamarca. Que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb David Civera i Dile que la quiero.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria d'esperar que el formigó se solidifiqui.
2: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
1: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis. L'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. Ja s'han manat i treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit. De fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al cap i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor. Segons dades del Meteocat, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país amb 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
0: Notícies en xarxa.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda o nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, potser no en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanya la meva companya, Eva Otrero.
2: Molt bona tarda.
1: Què tal, Eva? Com estàs?
2: Bé.
1: Un cap de setmana de curses que tenim per davant, perquè això, tot i que ho esteu escoltant el dilluns dia 6, nosaltres estem gravant el dijous dia 2. Coses que passen, és l'aniversari del nostre company Sergio en el dia que esteu escoltant això, per tant, bueno, no treballarà avui i
2: el felicitem,
1: i, bueno, el felicitem. Esperem que sempre que faltis sigui perquè sigui el teu aniversari i tinguis festes, i que una abraçada enorme al Sergio. Saludem també al Pep, a la part tècnica, que és, que ens està fent de tècnic en aquesta tarda. I bé, avui farem una mica de repàs del que ens va deixar la Fórmula 1 aquesta setmana passada, Gran Premi d'Àustria. Farem també una mica de repàs del que ve per davant amb aquest Gran Premi de Gran Bretanya, que ja s'han començat a dir coses interessants, com per exemple s'ha anunciat que la Drivers Parade estarà protagonitzada per uns cotxes, per uns karts fets de peces de Lego.
2: Un altre cop.
1: Com ja es va fer a Miami el 2025, però ara no seran un cotxe per dos pilots, seran 22 karts.
2: És que va funcionar molt.
1: Va ser molt divertit. Diria que l'acció a pista més interessant de la Fórmula 1 en aquell any.
2: La veritat és que sí, no hi havia gaire amb els cotxes de Fórmula 1.
1: No hi havia gaire competència l'any passat. I bé, en l'apartat de les motos, bueno, hem de repassar una mica el que va ser la IMSA Watkins Glen, hem de repassar una mica el que van ser les 24 hores d'Spa, i per la banda de les motos una mica de prèvia d'aquest Gran Premi de la nit de Sajonia.
2: Bueno, és la setmana vinent, però la veritat és que repassarem un altre cop com va acabar aquest Gran Premi del TT d'Assen, i perquè s'està movent molt al mercat abans d'aquest, han aprofitat després d'aquest doblet de Breno i Assen per fer els anuncis ara. Bueno, ja van començar, ja van comentar, però segueixen els moviments de mercat i aquesta setmana s'aniran movent molts més. Hem de comentar pilots que arriben a MotoGP, pilots que canvien d'equip. La veritat és que tenim contingut de mercat, eh?
1: Sí, ja tenim gairebé la graella de MotoGP tancada per aquest 2027. Ja tenim bastanta informació pel que respecta a com seran les motos, i és que la idea, bueno, el que tenim sobre la taula és que seran unes motos perillosament ràpides, perquè estem parlant de que en el test de Breno ja s'estava rodant al voltant d'un segon més lents, només un segon més lents dels temps actuals de MotoGP, el qual són xifres perillosament ràpides, perquè clar, en un test on els pneumàtics encara no són els definitius, o les motos no són les definitives, i ja directament rodar a un segon del que s'estava rodant el dissabte, doncs parla molt bé d'aquestes motos que arriben. Que si per una banda és bona notícia que siguin tan ràpides, per altra banda és una notícia una mica complexa, perquè clar, potser tenim unes motos que corren massa, que potser no era el que s'estava buscant originalment. Com ho veus?
2: Sí, baixàvem la cilindrada, seran motos de 850, però la veritat és que la potència no sé si gaire baixarà gaire. Sí que traient aquestes ajudes que ja estem traient, de per exemple a la sortida no tenia aquest device, treu hi ha una mica de potència només en el moment de la sortida, però en velocitat punta no sé si serà molta la diferència.
1: Clar, el problema és aquest. Si passem a motos que pesen menys, que tenen menys cilindrada, tenen menys potència, però estan en els mateixos temps que les motos actuals, voldrà dir que el temps d'aquestes motos estarà a les corbes. I això i necessàriament les fa més perilloses, perquè vol dir que el pas per corba serà més ràpid. No sé, entra en un dilema una mica complex MotoGP en aquest sentit. És bona notícia tenir motos més lleugeres. No és bona notícia que entre MotoGP i Moto3, a partir de l'any vinent, només n'hi hagin 100 centímetres cúbics de diferència. I és que Moto3 pinta desastre per l'any vinent. Moto2 està bé, Moto2 no s'ha de tocar, i Moto3 tampoc s'havia de tocar, però l'han tocat. I bé,
2: sí, perquè serà una monomarca des de a partir del 2028 de Yamaha.
1: Sí.
2: La veritat és que a Moto3 Yamaha no havia destacat mai. Ara mateix no sé si queda alguna a la graella, perquè tenim Hondas, tenim KTMs, tenim alguna... A Moto2 tenim Boscos Curs i a Moto3 les Liqui Moly són...
1: Les Liqui Moly... No, de constructors a Moto3 només tenim actualment a KTM i Honda, que fan tant xassis com motor, i la veritat és que corren gairebé el mateix, perquè tampoc poden anar gaire més enllà. Però hem tingut Moto3, la veritat és que ha estat una categoria que, si per alguna cosa s'ha caracteritzat, és per tenir uns constructors més random dels que et puguis imaginar. És a dir, Jorge Martín va guanyar el seu mundial del 2018 amb una Mahindra. Una Mahindra. Sí. Que clar, vist des del que és el mundial de motos, doncs Mahindra no havia fet motos mai. Peugeot va fer també una Moto3. Han hagut sempre projectes molt estranys. Moto2, si et fiques a investigar, també tenim projectes estranys, com el de la moto del tal Amadeu Lladós, que va córrer. Però Moto3 o Juan Bella. Alguna cosa més abans d'endinsar-nos en el món Fórmula 1, Eva?
2: No, jo crec que podem anar...
1: En el món de les motos, que potser ens extenem una mica més després. Hem de comentar que al cap de setmana de l'11 i 12 de juliol tindrem les 24 hores de Barcelona, el circuit de Barcelona a Catalunya. Esperem poder fer una cobertura des d'allà i estar allà presents, i bueno, allà us esperarem. Crec que no em deixo res.
2: Crec que anem bé.
1: Molt bé, doncs anem a endinsar-nos ara sí en el món de la Fórmula 1, a repassar aquest Gran Premi d'Àustria i prèvia del Gran Premi de Gran Bretanya, fent-ho a la secció d'Àlex Bermúdez, que avui no pot estar amb nosaltres. Ho farem a la secció Fórmula Sprint. Fórmula Sprint.

0: entrem a la Fórmula Sprint, no ho podíem dir de millor manera, perquè efectivament a la Gran Premi de Gran Bretanya tenim Gran Premi amb cursa a l'Sprint, un Gran Premi que torna a tenir un sprint després de ser el primer Gran Premi de la història en tenir un format sprint. Recordem que el Gran Premi de Gran Bretanya el 2021 es va estrenar el format sprint, un format una mica diferent al que tenim ara mateix, un format que començava fent una classificació el divendres, i aquesta classificació era la graella de sortida del dissabte, i d'aquesta cursa del dissabte les posicions finals determinaven la graella de sortida del diumenge. Recordem que en aquell Gran Premi on tenia el fatídic accident de Max Verstappen amb Lewis Hamilton a la corba de cops a la primera volta, que ens deixava amb una de les dades més estranyes de la història de la Fórmula 1, que era que Max Verstappen havia aconseguit 3 punts, perquè aleshores eren 3 punts a l'esprint per guanyar-la, i aconseguia 3 punts d'un cap de setmana on no havia completat ni una sola volta del Gran Premi, una cosa que era insòlita en aquell moment. Els formats han evolucionat, ara tenim 6 sprints a l'any. L'únic circuit on han funcionat ha estat Interlagos. Silverton és un circuit candidat a funcionar, i bé, veurem què tal funcionen aquests cotxes en aquest circuit de Silverton, un circuit històric, com ja sabeu, a la Fórmula 1, però davant d'aquest Gran Premi primer hem de fer una miqueta de prèvia, i primer ens hem de venir al que és el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 d'aquest any 2026. Un Gran Premi d'Àustria carregat de polèmica, carregat de com dir-ho, de coses incomprensibles, com el fet de que es faci una pole position travessant una zona de bandera groga sense aixecar, sense deixar anar una mica el gas. I és que la pole position en aquest Gran Premi d'Àustria era per Charles Leclerc en els últims minuts de la quali. Max Verstappen venia per fer aquesta pole, però a la penúltima corba va patir un accident. El cotxe li va derrapar de l'eix posterior i es va estavellar contra les tanques d'aquesta penúltima corba. Donàvem ja per fet, doncs, que bueno, quan hi ha un accident, quan hi ha una caiguda a les motos, normalment hi ha bandera groga, i aquella volta directament ja no val
1: per ningú,
0: per tots els que vinguin darrere, fins que no hi hagi bandera verda. O sigui, la primera volta que comptarà serà la que quan arribi a passar per allà hi hagi bandera verda, però si hi ha bandera groga, independentment de si millores o no millores, aquella volta no comptarà. A més, si millores, et sancionen. George Russell va arribar a la doble bandera groga que hi havia per l'accident de Verstappen, i si bé tots els pilots que havien passat per allà havien aixecat i havien assumit que la seva volta ja no podia millorar-se pel fet de que hi havia un accident, George Russell va arribar allà, va fer veure que aixecava una mica el peu del gas, va passar a ritme completament normal, venia amb una molt bona volta, i va fer la pole position amb aquella bandera groga a la última corba. La realitat, normal quan hi ha un accident a la Fórmula 1, en una sessió de classificació o una sessió de lliures, és que hi hagi

0: Gran Premi d'Àustria, i va sortir amb aquesta pole bueno, que va sorprendre a tothom una mica. Continuant una mica amb la quali, a comentar que Fernando Alonso va fer un temps de 1:09.942, un temps que estava al 104%, 104,2% del millor temps d'aquella sessió de Q1, que va ser el minut 07.083 d'Andrea Antonelli, a un 104% en un circuit d'Àustria que ja s'apropa molt perillosament al famós 700%. Recordem, pels que ens estiguin escoltant, si tu a la quali fas un temps que en el total representa el 107% de la volta de la millor volta de quali, tu automàticament estàs desqualificat del Gran Premi, perquè representa que tens un cotxe tan lent que no és segur córrer amb aquell cotxe. Bé, doncs Fernando Alonso només ha tingut un cotxe tan lent com l'Aston Martin, i aquell cotxe era el Minardi del 2001, que sí que a la seva pitjor volta de quali va fer un 104%. Doncs Fernando Alonso, després de 25 anys a la categoria, torna aquest 104% amb aquest Aston Martin, que constantment ens està dient que no és un cotxe a l'alçada ni tan sols per la categoria, perquè sap, o sigui, ja arriba un punt en el que és ridícul el que està fent Aston Martin aquest any. I és que recordem que Adrian Newey ha aconseguit un 100% de podis en els seus anys que ha estat a la Fórmula 1, i quan arriba a treballar amb Alonso es fa el pitjor cotxe de la seva carrera com a enginyer, i a més Honda fa un motor que, clar, està molt fora, però tampoc podem avaluar com de bo és el motor, perquè el xassis també és molt dolent, i a més un dels punts dèbils del cotxe és la caixa de canvis. Clar, si tu fas una caixa de canvis dolenta, una caixa de canvis de per si no és difícil de fer. El que és difícil de fer és el fet de que sigui una caixa de canvis que funcioni bé i que a més sigui estructural, perquè recordem que el motor i la caixa de canvis en un Fórmula 1 són parts estructurals del vehicle. És a dir, el Fórmula 1 només té xassis per les rodes davanteres i per on està el pilot, però per tota la part des d'on està el cockpit cap endarrere, el que forma part del xassis és el motor i la pròpia caixa de canvis, i la suspensió del darrere va acoplada directament a la caixa de canvis. Per tant, el que aporta la rigidesa torsional del xassis és el motor i la caixa de canvis, i si tu no fas bé la caixa de canvis, per molt que Honda faci meravelles amb el motor, ja estàs partint d'una columna vertebral que no funciona bé. Per tant, és un desastre tan gran el d'Aston Martin, i a més les coses que ens anem enterant, perquè comentava Newey aquest dilluns dia 29, que ara ja semblava que per Hongria tindran un cotxe gairebé completament nou, i que el que s'havia trobat a Aston Martin és que estaven fent servir programes i processos que estaven derivats directament de l'equip Jordan, que és d'on neix aquest equip, equip Aston Martin. Recordem que era Jordan Grand Prix, després va ser Midland, després va ser Spyker, després va ser Force India, després va ser Racing Point, i després va derivar en Aston Martin. En qualsevol cas, un desastre i algú bàsicament inadmissible en el que és Fórmula 1, el que està fent Aston Martin, i amb la qualitat humana que es suposa que tenen. Honda té perdó relativament, perquè Audi ha arribat i està allà, o sigui, està fent podis, no s'aturen els cotxes, no sé, és un nivell per fer-s'ho mirar. A mi no em dona gaire bones sensacions el que és Aston Martin. Espero que a Hongria, si és veritat que porten un cotxe nou, s'espera que recuperi un segon, però és que recuperar un segon per ells significa posar-se a l'alçada dels Cadillac, i els Cadillac són els cotxes que estan últims a la graella només superats per els Aston Martin. És a dir, amb un segon, recuperant un segon, només només es queden últims.
1: Només es queden podent entrar en els Gran Premis.
0: O sigui, és,

0: És molt greu la situació d'Aston Martin. Una de les coses gràcies al Gran Premi és que Alonso va rebre una penalització per speeding al pit lane. Per tant, com deien a la retransmissió de Sky Sports UK, almenys és ràpid en alguna part del circuit. I bé, comentada la situació d'Aston Martin i el desastre de la quali, anem a parlar ja del Gran Premi. Un Gran Premi que es plantejava molt bé amb aquesta grella de sortida de George Russell. Anem a repassar l'ús de la sortida. Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Piastri. I després ja venien Hadjar, Lawson i Limblatt a la desena posició. La sortida doncs ens deixava una mica decebuts amb Charles Leclerc, que esperàvem que intentés avançar a Russell o que intentés fer cap cosa. No va ser capaç d'atacar, no va ser capaç de fer pràcticament res, i és que Russell es va posar primer. Antonelli va avançar, Leclerc va perdre posicions amb Verstappen i Antonelli el va avançar ja a la segona volta, i a partir d'allà Leclerc va començar a fer un desastre de cursa brutal. Va ser avançat a la primera volta per Hamilton, per cert, i quan el va avançar Verstappen es van quedar Hamilton i Verstappen darrere de Russell. Russell es va escapar una mica, sempre posa una mica de terra pel mig, i allà vam començar a tenir primer una guerra entre Verstappen i Hamilton molt interessant. I he de dir una cosa, i he de trencar una llança, i és que aquestes últimes dues curses, fins i tot tres curses del 2026 des de Canadà, a mi m'està agradant molt. A mi m'està agradant molt.
1: De manera no irònica.
0: De manera no irònica. O sigui, els Mercedes s'han barallat molt, i les lluites entre els Mercedes estan interessants. A Montmeló vam tenir una cursa superinteressant. Hi ha gent que potser no està d'acord, però curses que et deixen, que et fan estar enganxat a la pantalla tota l'estona, això ho va
1: a nivell
0: Canadà.
1: D'estratègia saps que passarà alguna cosa.
0: A nivell d'estratègia i a nivell de lluita pura a la pista. A Montmeló potser
1: Montmeló
0: no. Sí que la van veure, sí que va haver-hi.
1: Al final de tot,
0: també,
1: les quatre voltes.
0: També aquest virtual safety car provocat per Alonso ens va treure de veure aquesta batalla entre Hamilton i Russell directament. Però jo veig que en general els cotxes es poden seguir molt bé, es poden avançar, i les lluites que donen són molt entretingudes, i això ho estic gaudint bastant. O sigui, venim del precedent que venim, perquè l'any passat, i des de 2022 realment, però l'any passat va ser el més greu, no hi havia qui veiés la fórmula, o era insuportable. Doncs ara, escolta, tenim lluites que s'allarguen el temps, que donen estratègies diferents, els cotxes es poden seguir. A mi, la veritat, i mira que he estat molt... molt hater d'aquesta nova reglamentació, i ho continuo sent. Penso que hi ha coses que no estan bé. Una d'elles és que els cotxes tinguin turbo, per exemple, i que hi hagi tan poca potència per part del motor de combustió. Penso que està fatal, i el fet de que tinguem aerodinàmica activa, horrible. Però ojo, no està tan malament. I a mi personalment aquestes últimes quatre curses m'han semblat molt millors que qualsevol cursa d'entre 2022 i 2025, però de golejada, i no han sigut curses especialment bones. Per tant, a mi, almenys com a cosa que poso a la tele per entretenir-me, m'està venent aquesta Fórmula 1.
1: Bueno,
0: i jo soc molt purista, ja em coneixeu.
1: És que també ho van pintar molt malament, i les primeres curses van ser tan dolentes que ara agraïm això, però sí que és veritat que no estem al 2014.
0: No és una dominància de Mercedes absoluta. No és el mateix. Està tot molt més igualat, tenim poles diferents, i, hòstia, en general està bastant bé. A mi, ja et dic, m'està convencent com a cosa per veure que t'entretingui. L'any passat no tenia, tu per molt que et posessis la Fórmula 1, no t'entretenia res, perquè no hi havia qui ho veiés. Però aquest any està bastant bé. Com comentàvem, vam tenir una lluita entre Verstappen i Hamilton, una mica yo-yo racing, o sigui, avançaven, es quedaven sense bateria, es tornaven a avançar, va durar poques voltes i vam començar amb la degradació. Hamilton va començar a llançar, va ser dels primers en aturar, i començàvem una mica al joc similar al que veiem a Barcelona, dues aturades, tres aturades... Començava a posar-se interessant la cursa. Hamilton era dels primers en parar, posava pneumàtic dur, el seguien Verstappen i Russell, i a la volta 23 teníem una retirada de Carlos Sainz que provocava un virtual safety car, i això trencava una mica la cursa pel que respectava Hamilton. Hamilton realment estava en posició d'arribar a Russell i avançar-lo les últimes voltes, però quan provoca el virtual safety car Sainz, primer Antonelli va parar sense poder aprofitar el virtual safety car, i segon, durant el virtual safety car atura Hamilton, posa pneumàtic tou, no ho vaig entendre, i es va borrar completament de la lluita. Verstappen va continuar tirant, Antonelli va continuar tirant, van fer una estratègia diferent a Russell. Russell va aturar superaviat per la segona aturada. Verstappen i Antonelli van allargar ni que sigués 5 voltes més, 8 voltes més, i tenien uns pneumàtics que encara que siguessin durs, tenien un avantatge respecte a Russell en aquest sentit. I el que ens trobàvem en aquestes últimes voltes eren més o menys 10 voltes, 10-15 voltes d'una persecució de Verstappen i Antonelli sobre George Russell. Molt interessant, però el temps baixava massa lent, i quan ens arribàvem a la volta 65 de 70 ja ens començàvem a adonar que ens quedàvem sense cursa, i finalment George Russell va aconseguir guanyar per 1,6 segons a Max Verstappen. Una llàstima, perquè es preveia una lluita entre els tres a les últimes voltes, però finalment no va poder ser. Per tant, la victòria per George Russell. Charles Leclerc, el pitjor pilot del cap de setmana, un cap de setmana terrible, va acabar a la 8a posició després de sortir segon, i la carrera va ser terrible. I bé, al podi, Russell, Verstappen, Antonelli, els espanyols 18è Alonso i retirat Sainz, i poca cosa més d'aquest Gran Premi d'Àustria. Continuem a la segona part del programa. Fins ara!

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Fins al dia 23 de juliol, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de la Regidoria de Joventut, ha programat diverses activitats d'estiu adreçades als joves d'entre 18 i 35 anys. A més dels tallers joves que ja estan en marxa, la proposta inclou cinema a la fresca, una experiència d'oci immersiva, un festival de música i un taller gastronòmic. La programació arrencarà aquest dimecres, dia 8 de juliol, amb una sessió de cinema a la fresca al Parc de Can Borrell, on es projectarà Jurassic World a partir de 9:45 del vespre. I en esports us informem que el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà per la temporada 2026-2027. El tècnic continuarà vinculat a l'entitat per 9è any consecutiu, reafirmant així el compromís de les dues parts amb un projecte esportiu que ha crescut de manera constant durant les darreres temporades. Carles Muñez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que la trajectòria de Marçà dins del club és molt positiva.
1: Va venir fa ja 8 o 9 anys i a més d'entrenar el primer equip és el director esportiu de lo que és el club. El tema de promoció i categories inferiors també depèn d'ell, i aleshores el conjunt de tot és per nosaltres més que positiu, con lo qual està renovat tant com a director esportiu del club com a entrenador del primer equip. A més, aquest any també ha portat, ha sigut l'entrenador del sènior femení. O sigui, ha sigut entrenador dels dos sèniors i les coses han funcionat gaire bé.
0: Amb aquesta renovació, Marçà iniciarà la seva 9ª temporada consecutiva al club, consolidant una etapa marcada per l'estabilitat, el compromís i l'ambició. La seva continuïtat és una mostra de la confiança mútua entre el tècnic i l'entitat després d'uns anys en què el projecte no ha deixat de créixer. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Estem de tornada a l'angle de Miramar, tornem d'aquesta pausa d'hidratació que fem i a més normalment l'aprofitem per hidratar-nos. No és broma això, o sigui, realment fem una pausa d'hidratació una mica obligats. Nosaltres faríem l'hora sencera xerrant de motos i de Fórmula 1 i de carreres. Estàvem comentant el Gran Premi d'Àustria, ja hem dit els guanyadors, ja hem dit el pitjor pilot, colleja d'oro per Leclerc, és que no li guanya ningú en aquest Gran Premi. I bé, poca cosa més del Gran Premi d'Àustria. Respecte al Gran Premi de Silverstone, anem a fer una mica de porra, ja que, clar, com això s'emetrà el dilluns, nosaltres no podem...
1: No podem saber què ha passat.
0: Una porra, Eva?
1: Doncs ara mateix, bueno, jo crec que Mercedes tindrà alguna oportunitat. Potser la pole, no sé si per Antonelli o Russell.
0: Pole sprint, pole de la carrera,
1: pole...
0: fan dos qualis.
1: Vale, no sabia que hi hauria sprint. Potser que la pole de tot això sense... només una mica per jugar, la pole de la cursa, potser per Mercedes. I va, l'altra Mercedes a l'esprint.
0: O sigui, Russell a l'esprint, Antonelli a la cursa de veritat?
1: Al revés.
0: Ok. I per la... guanyador de l'esprint, guanyador de la... del diumenge?
1: Crec que farà un bon paper Hamilton a l'esprint, vale? I un McLaren.
0: Tu creus que guanyarà un McLaren?
1: No, guanyarà el Mercedes, segon. O sigui, he dit que faria la pole Antonelli, o sigui que guanyarà Antonelli en l'esprint, segon Hamilton, tercer Piastri.
0: Ok, i el diumenge?
1: Diumenge
0: pole per Russell, has
1: dit? Pole per Russell, quedarà segon.
0: Ok.
1: Em sembla això increïble, sense cap argument, guanyarà aquí m'estic deixant de banda, que no siguin els McLaren, els Ferrari i...
0: És que realment, fora d'aquests, fora de McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, complicat que guanyi un altre, eh?
1: Bueno, posarem a... guanyar Antonelli, segon Russell, tercer... aquí fico.
0: Un Hamilton seria bastant possible.
1: És que...
0: Per tant, vull que prenguis nota d'aquesta porra.
1: Vinga, perquè... per si de cas.
0: Sí. Jo dic que la pole de l'esprint la farà Hamilton.
1: Vale.
0: I el pole de l'esprint serà Verstappen, Hamilton, Russell.
1: Verstappen, Hamilton, Russell.
0: Sí, això l'esprint. I pel diumenge tindrem pole d'Antonelli. I el diumenge jo penso que guanyarà Hamilton. Bastant segur, a més, perquè Hamilton a Silverstone... Bueno, em sembla que ha guanyat 8 cops a Silverstone, una cosa així.
1: No
0: i
1: estava
0: jo
1: tenint
0: penso...
1: en compte que per Hamilton a Silverstone és com per Mark Sachsenring.
0: Sí, una cosa així, molt semblant. O Aragón, potser. perquè, clar, com està al mateix país... I després, pel diumenge, la pole sí que serà per Antonelli. Però la victòria serà per Hamilton, segona posició Verstappen, tercer Antonelli. Russell una mica esborrat del Gran Premi. No crec que tingui problemes mecànics, perquè no li toca. No crec que sigui el Gran Premi de Gran Bretanya. Però jo ho veig viable. Pel que respecta al Gran Premi, McLaren ha presentat una livery preciosa per aquest Gran Premi. Hem dit els Lego Karts. Cadillac, que estarà celebrant el 4 de juliol el dissabte, també amb una livery especial. Williams també té una livery especial. Què més? Què em deixo? Poca cosa més. Aston Martin intentarà fer presència i Verstappen ja ha avançat que aquest circuit en els cotxes del 2026 és una broma, en el sentit que hi haurà superclipping a tot a tota la pista, bàsicament. Així que res, amb això tanquem la Fórmula Sprint, amb això tanquem
1: que serà
0: el Gran Premi d'Àustria i la prèvia del Gran Premi de Gran Bretanya. Esperem que guanyi Verstappen, la veritat, tot i que he dit que guanyarà Hamilton. I amb això tanquem també la secció de l'Àlex Bermúdez, tanquem la Fórmula Sprint, i ara entrarem en el món de les categories minoritzades, a la secció que ja és més pròpiament meva. Entrarem a categories minoritzades. Les categories minoritzades aquest cap de setmana ens han tingut bastant entretinguts, gairebé dia i nit, ja que hem tingut vam tenir aquest el cap de setmana passat les 24 hores de Spa, les 24 hores de Spa molt estranyes, com acostumen a ser les 24 hores de Spa. Recordem que fa un parell d'anys Ferrari va perdre la cursa perquè va intentar aturar boxes i es va trobar amb un Lamborghini avariat a l'entrada que no el deixava entrar, i per això va guanyar precisament Aston Martin. El 2025 vam tenir victòria per Lamborghini, victòria per Bortolotti amb la resta. La veritat, un acomiadament molt bonic per Lamborghini Huracán, un Lamborghini Huracán que ha estat substituït per un Lamborghini Tractorario o Dromedario, fins i tot li diuen. El nom oficial és Lamborghini Temerario. Lamborghini Temerario,
1: Quan has dit el Huracán, sí. El primer que se m'ha vingut al cap és el vídeo de Alpha Sniper retant a...
0: Ah, clar. Sí, sí.
1: A Josip Plex.
0: Lamborghini Huracán, que trobarem a falta, a la grella de GT3. Per mi, un dels millors GT3 que hi ha hagut, juntament amb l'R8, que era el seu germà... el seu germà, perquè era el mateix cotxe amb una altra cara. Per aquest any doncs hem tingut una cursa bastant especial. Teníem protagonisme de Dani Juncadella amb Gunon, amb Maro Engel i ara no recordo amb qui més formava aquest equip de Dani Juncadella, sota el sobrenom de Verstappen, i amb el Mercedes tot pintat de Red Bull. Anàvem per guanyar, de fet van qualificar a la tercera posició, ho teníem tot per guanyar, però la pluja va fer acte de presència de matinada i van rebre un impacte a la zona de la parada de l'autobús i els va deixar fora de cursa. Va ser una cursa que va estar principalment dominada per Ferrari. Va estar dominada per Ferrari fins que per ja per la matinada van començar a tenir punxades en el cotxe 51 i van anar caient posicions. El BMW de Harper i Marcello també va estar molt potent allà intentant guanyar. El Mercedes, el número 48, el de Manfilter, també va estar a les posicions de guanyar, però a mesura que avançaven les hores, els Porsche començaven a aparèixer entre la nit i entre la boira del bosc de les Ardenes. Recordem que efectivament Spa està situat en el bosc de les Ardenes, pel qual va començar tota la Segona Guerra Mundial, les guerres relàmpago i tot això. Doncs Spa està situat justament allà, i precisament va ser uns alemanys que van sorgir de Stuttgart i van començar a assetjar aquestes primeres posicions. Teníem tres Porsches que, a falta de 3-4 hores de cursa, s'estaven situant per realment poder fer un 2-3 de Porsche per acabar les tres primeres posicions. Allà en Chan Gouben va decidir que això no podia ser i va tocar a un dels Porsches intentant avançar-lo. Recordem que ell també portava un Porsche a falta del voltant de 3 hores i el va deixar fora de cursa. El seu cotxe no va quedar gaire catòlic tampoc i no va poder continuar cap endavant, i finalment el Porsche, que sí que quedava en condicions de guanyar i que de fet va aconseguir avançar al BMW, al Mercedes i el Ferrari que hi havia a les posicions davanteres, va ser el Porsche de Lionsgate a mans de Ricardo Feller, Thomas Preining i Bastian Buss, que sortint des del pit lane, perquè no van poder completar la quali i van haver de canviar setup i van haver de canviar coses, van sortir des del pit lane i van aconseguir guanyar la cursa des d'aquesta és que ja no és ni posició, perquè és que surts des del pit lane, surts des de Stuttgart gairebé, i van aconseguir arribar a Spa, van aconseguir remuntar fins a la primera posició i van aconseguir emportar-se la cursa. Enhorabona Feller, Preining i Bastian Buss per aquestes 24 hores de Spa. No repassem les categories intermitges del GT World Challenge en aquest cas, però bé, unes 24 hores de Spa que a mi, sincerament, les primeres, fins que no va ser ja el diumenge, no em va agradar gaire la cursa. Em va semblar una mica avorrida de veure. No estava sent una cursa de GTs tan estètica com estem acostumats. També els temps per volta eren superlents, que això no és habitual amb el GT World Challenge, però bueno, això és el que ens trobem en aquestes 24 hores d'Espa. I poca cosa més, enhorabona als guanyadors. Ja una mica de repàs ràpid, vam tenir carrera de la IMSA a Watkins Glen, una cursa bastant interessant, les 6 hores del Glen, que sempre acostumen a ser interessants. I bé, vam tenir molta lluita en el GTP, vam tenir, a falta d'un parell d'hores de cursa, una autèntica melé de lluites entre que si el Cadillac d'Aitken, que si el BMW de Van der Linde, que si el Porsche de Heinrich, recordem, un Porsche privat, no un Porsche oficial. Vam tenir una lluita superinteressant, com sempre a la IMSA, entre pilots doblats, entre GTs, entre l'MP2, una cursa super, super, super divertida, que després de cara al final es va començar a descafeinar. I bé, el nostre Albert Costa estava en posicions de guanyar amb el Ferrari número 34. Finalment vam tenir una topada a les últimes voltes i no vam poder completar la cursa. Una llàstima, perquè bueno, Albert Costa, tot el que toca, ja sabem que ho porta ràpid. I bé, finalment els resultats d'aquestes 6 hours of the Glen va ser victòria pel Cadillac número 31 a mans de Jack Aitken, El Bamber i Frederick Besti. A LMP2 vam tenir victòria pel AO Racing amb el seu Eureka 07 a mans de PJ Hyatt, Dean Cameron i Johnny Edgar, excompany de Denis Juncadella, per cert. A GTD Pro vam tenir victòria per Vasser Sullivan amb el seu Lexus. El Lexus sempre està a la IMSA allà assetjant. Victòria per Hasworth i Ben Barnicoat. I a GTD Pro vam tenir victòria per Mansell Racing amb el seu Porsche 911 a mans de Ryan Hardwick, Ricardo Pera i Richard Lietz. Amb això, comentar que la NASCAR va córrer a Sonoma i va guanyar Shane Van Gisbergen. Que de vegades els hi costa el streaming oficial de la NASCAR comentar-ho. I poca cosa més, molt bon cap de setmana de curses, molt entretingut, i repassat això, doncs anem a deixar les quatre rodes a banda i anem a anar a la secció estrella d'aquest programa. Anem a anar a la secció de l'Eva Utrero. Anem amb Sobre les dues rodes.
1: Doncs entrem ja sobre les dues rodes. Hem tret dues rodes en aquests cotxes i anem amb el que va estar el Gran Premi. El que farem en aquesta secció de sobre les dues rodes serà repassar què va ser el Gran Premi d'Ascent amb resultats per poder ficar-nos en com estan les classificacions de les tres categories, i després farem una mica de repàs del que tenim de mercat de fitxatges a hores d'ara. Estem a dijous a les 8 de la tarda. Espero que no s'anunciïn ja dijous amb un fitxatge més, perquè avui hem tingut moviments. I abans parlàvem de que faríem la prèvia de la setmana vinent, però no, és que clar, això s'emet dilluns i serà la setmana en la que esteu escoltant el programa, el Gran Premi de Sachsenring. Farem una mica de prèvia de com arribem, ja la comencem a fer, amb què va passar el cap de setmana d'Ascent. Comencem amb la categoria més petita. A Moto3 teníem un Máximo Quiles que feia la pole. a la sortida semblava que estava molt fort. A la corba 3 el va passar el Mansa i després feia el propi també a Brian Uriarte. Una cursa que va estar gaire entretinguda. Les dues primeres posicions sí que es van definir gairebé a la meitat de la cursa, una mica més, i eren per Quiles i el Mansa. A la tercera posició hi havia un gap molt gran. El tercer era Danis. El grup de capdavanter va agafar el ritme i va poder apropar-se al Danis. I en aquestes últimes voltes es va decidir qui seria el tercer en pujar a aquest podi, i era Morelli. O sigui, ens va quedar un podi a Moto3 de Quiles, Almansa i Morelli. Destacada la cursa, un accident de Carpe, en el qual una moto li passava per sobre a molt poca velocitat, comptant que són les motos que són i les proteccions que porten eren uns 60 km per hora, a una velocitat que també portava el pilot que li va passar per sobre, així que tot va quedar en un ensurt, perquè just en quan va acabar a terra va aixecar-se i va poder continuar, així que no li va passar res a Álvaro Carpe. Després comentar que un Danish, que està molt fort, Pratama i Danish, uns pilots d'Àsia que tenen un ritme i em sembla que unes característiques per poder lluitar per victòries i unes banderes i uns himnes que fa il·lusió veure-les al podi, perquè estem acostumats a un monopoli que tampoc ens sembla tan malament, perquè òbviament si tenim els nostres pilots allà doncs ens agrada, però una diversitat que celebrem. I així va quedar el Gran Premi d'Assen amb Quiles a 90 punts de Carpe, que va segon a la classificació general, i tercer està David Almansa a 102 punts de Quiles, un Quiles que se l'està posant ja cara de guanyador d'aquesta categoria. No sabem, perquè només s'ha obert de moment al mercat de MotoGP, no sabem si pujarà l'any que ve Quiles a Moto2, però sembla que està fent per ser el guanyador, i qui no vol un guanyador de Moto3 a Moto2, i més si continuen aquest equip del Gaviota Spar Team, en el qual s'està parlant, m'acaba de saltar la notícia, de que estava dient Mela Cércoles, el periodista, que Honda s'està plantejant pujar a David Alonso a MotoGP, a l'equip oficial, i això deixaria un lloc lliure a Moto2 en el mateix equip on està Quiles a Moto3. Així que a mi em semblaria una bona oportunitat de donar-li la moto de Moto2 a Máximo Quiles. Anem ja amb la categoria de Moto2. No sé si vols comentar alguna cosa de Moto3, Álvaro.
0: Bona, Moto3 poca cosa. Em va fer molta gràcia veure aquest final entre Quiles i Almansa, on es pot veure com tiren l'un de l'altre. Tenen tantes ganes de guanyar i tenen tantes ganes de no perdre contra l'altre que arriben a l'absolut límit del que...
1: Es van ajudar en ritme per fer...
0: Sí, però a les últimes voltes es veia que és que no li podien treure res més a les motos, que és que ja no hi havia més, i això és molt, molt bonic de veure.
1: No li podien treure res més a les motos, i ja crec que Quiles no li pot treure res més a Jorge Martínez Espar, que diu que li està trencant les butxaques, perquè, òbviament, amb totes les victòries que porta, si li han de donar un bonus extra per cada victòria, és que estem parlant de que Máximo Quiles té 6 victòries de les 10 possibles, però és que de les 10 possibles victòries, 9 ha estat al podi. Sí, un Máximo Quiles dominador. Ja vam escoltar parlar l'equip de que havia fet un canvi de mentalitat de les categories inferiors, un Máximo Quiles que quan no li sortien les coses no estava gaire content ni centrat, però li ha vingut molt bé aquesta categoria, i esperem que sigui per molt i que tinguem un bon mundial de Máximo Quiles, que està ja batint rècords, eh?
0: Sí, ja està passat de punts.
1: Doncs anem ja a Moto2, una cursa de Moto2 que va ser molt bonica, va ser d'un final molt, molt apretat. No sé si el més apretat de la categoria en el que portem de temporada, crec que segur. Estic parlant de 100, potser, no? O sigui, no.
0: Com?
1: David Alonso va guanyar amb...
0: David Alonso va guanyar a Moto2 al Gran Premi de Brno de l'any passat i aquesta Dacen ha estat la seva segona victòria. Hem vist una cursa de Moto2 de les que ens fan reivindicar-nos a gent com jo.
1: 0.024, el que estava buscant, de la diferència entre David Alonso i Manu González, que va estar a la segona posició.
0: Potser és el més apretat de la història de Moto2, fins i tot.
1: Sí?
0: Perquè sí, no han tingut molts finals així, Moto2. Com ja sabeu, jo sóc l'únic que... No sóc l'únic, però sempre em fa gràcia dir que sóc l'únic espectador de Moto2. Evidentment no ho soc, però realment és una categoria que m'agrada molt, començant pel motor, que com ja sabeu aquest so del 3 cilindres de Triumph m'encanta. I bé, la moto és espectacular, els pilots són espectaculars i ens dona finals de cursa, doncs, com van tenir aquí a Assen, on van tenir un David Alonso intentant avançar per l'exterior a un Manu González que defensava la seva posició a l'entrada de la xicana, i un David Alonso ja no m'esperava que es tirés per fora. Senna just va també intentar fer allà, ficar-se com podia allà a la volta anterior, ens van avisar, portaven tots els protectors de les manetes de frens, de fre i d'embrague cap a dalt, perquè ja s'havien topat a la penúltima volta, i a l'última volta ens van regalar un final espectacular. Molt fan de Moto2, sobretot que estava en Pirelli, espectacular.
1: Sí, no sé si ens dona una mica d'indicadors de potser què tindrem a MotoGP, esperem que sigui així, perquè portem unes curses de Moto2 en les que ja no es pot dir que ja no interessa Moto2,
0: sí.
1: Perquè no crec que ningú canviï la tele de Moto3 a MotoGP.
0: Saps una cosa que m'estranya de Moto2, MotoGP? A Moto2 no hi ha devices, no hi ha suspensió activa, no hi ha ABS, no hi ha control de tracció, no hi ha etc. Diego Moreira guanya el Mundial l'any passat, puja a MotoGP, vola. Manu González no guanya el Mundial, puja a l'Aprilia, vola. Toprak Radziantioglu arriba de les Superbikes, que són motos més passades que les MotoGP, que en els últims anys han arribat a fer voltes més ràpides que les MotoGP. Recordem que Bautista va superar la volta més ràpida de Márquez a Aragó, que és una barbaritat. Arriba Toprak a la Yamaha i no hi ha manera. I tots venen d'una motos. Les motos sí que no tenen ajudes, les Superbikes sí que tenen, però venen del mateix pneumàtic i no són capaços de funcionar. I Diego Moreira està funcionant espectacular.
1: Potser la Toprak és només perquè és una Yamaha.
0: Potser. Veurem aquest 2020.
1: Perquè és la millor Yamaha ara mateix.
0: Sí?
1: En les últimes curses ha estat davant de Quartararo.
0: Bueno, ja que comencem a parlar de pilot de MotoGP...
1: Sí, bueno, tanquem a Moto2 dient que David Alonso va guanyar la cursa, segon Manu González, tercer Senna Agius. La classificació està amb Manu González encara primer, perquè té 57 punts d'avantatge davant l'Izan Guevara i està retallant. Senna Agius tercer amb 62 punts amb el Manu. Anem ja amb MotoGP. Vam tenir un sprint en la que van dominar la Trackhouse, un cap de setmana per Trackhouse, la veritat. Primer Raúl Fernández a l'sprint, segon a Yogura, tercer Dijan Antonio com a la millor de Ducati. A la cursa va ser el doblet de Trackhouse un altre cop, però al revés. A Yogura va estar primer, segon Raúl Fernández. Primera victòria des del 2004 d'un japonès a MotoGP, l'última va ser el 2004 a València. Tercera posició a la cursa de diumenge per Jorge Martín. Tenim una classificació en la que no podem parlar només dels tres primers, com fem a Moto3 i a Moto2, perquè hi ha 40 punts entre el primer i el cinquè, que el cinquè és Marc Márquez. Primer va posar-se el líder del Mundial a Assen, Jorge Martín, per una caiguda de Bezzecchi a la cursa llarga de diumenge. Segon, manté aquesta segona posició a 7 punts de Martín Bezzecchi. Tercer, Dijan Antonio, a 16 de Martín. A Yogura, a 25 punts, o sigui, a una cursa llarga de diumenge a Yogura del capdavant de la classificació general, i com he dit abans, Marc Márquez a 40 punts. Una retallada que ha fet el Marc des de que ha tornat, que, bueno, no sé si ens ho esperàvem o no, però bueno, deixar
0: no
1: el Mundial més apretat i millor. Anem amb un repàs ràpid del mercat. Marc Márquez va renovar 2 anys més amb Ducati. Pecco va dir adéu a Ducati. Aprilia va anunciar l'arribada de Pecco. Sense dir res, ja ens estaven dient Aprilia que Jorge Martín no continuaria, però no es va anunciar. El que s'ha anunciat fa 2 dies és que Quartararo i Rins deien adéu a Yamaha. Ho han fet des de Yamaha per dir que venen aquesta marca. Jorge Martín i Ayogura seran la parella de pilots que arriba a Yamaha. I just avui hem tingut anuncis, avui dijous, i és que Daniel Olgado puja a Gresini a MotoGP. Ho ha anunciat amb una foto amb Nadia Padovani. No m'ho esperava, la veritat, però ens alegrem que hi hagi un altre pilot bo i si és de casa millor a MotoGP. I Joan Mir també va al Gresini. Ara mateix tenim graella confirmada Aprilia, Bezzecchi, Bagnaia, Ducati, Marc i Pedro, Gresini, Joan Mir i Olgado, a l'LCR tenim a Zarco i a Yamaha, Martín i a Yoguna. El que no entenc és per què a les publicacions de MotoGP no està posat a Pramac Topra quan va signar per 2 temporades.
0: Bueno, potser ens en portem una sorpresa. Toprak, qui es trobarà també una sorpresa sanar en els nostres oients, perquè malauradament ja hem d'atacar el programa per avui. Comentar horaris al Gran Premi de Gran Bretanya, no podem comentar horaris. 24 hores a Barcelona, sí que comencen a les 12 i acaben a les 12. Per tant, amb això acabem el programa de l'Angle de Miramar d'aquesta setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
1: Adéu. Adéu.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts una vegada més a Blanc en Negre, un espai on no venim només a escoltar música, sinó a entendre per què aquestes cançons existeixen i d'on surten i què ens expliquen també de les persones que les van escriure.
1: Perquè darrere de cada disc hi ha sempre una història personal, un moment vital o fins i tot una època concreta. I sovint també hi ha un conflicte que no sap com expressar-se d'una altra manera que no sigui cantant.
0: Sí, aquí la música no és només una qüestió de so o d'estil. És memòria, és context, és cos. És una manera d'estar al món quan no tens gaire clar com viure-hi.
1: I per això a Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, no per comparar-los ni per dir quin és millor o és pitjor, sinó per escoltar-los com les mateixes preguntes i com es parla sobre l'amor, la soledat i la necessitat de ser estimat, tornen una vegada i una altra encara que canviïn les veus i les formes.
0: Avui tenim dues senyores, però dues senyores de veritat, no físicament, malauradament, són història, però el seu llegat, la seva música, segueix viva i està aquí. Avui escoltarem dues veus que no van cantar des de la distància, ni des del personatge, van cantar des del seu cos, des del seu nervi i des d'allò que ells, aquelles, que els estava passant en aquells moments a la seva vida.
1: Sí, i tenim, per una banda, Janis Joplin i, per l'altra banda, a Amy Winehouse. Dues dones que no van construir un relat per agradar, sinó que van posar la seva vida al centre de la música, encara que això fos incòmode.
0: Això és Blanc en Negre.

0: Efectivament, hi ha discos que quan els escoltes amb el pas del temps tens la sensació que arriben al final d'alguna cosa. No perquè l'artista ho vulguis, ni perquè estigui pensant en un comiat, sinó perquè la vida els col·loca en aquell lloc. Pearl, de Janis Joplin, és un d'aquests discos. No és un testament conscient, però acaba funcionant com una fotografia final. Recordem que ella no va poder viure pràcticament
1: la pròpia estrena del disc.
0: Per tant, ella va funcionar com una fotografia final sense saber-ho.
1: Exacte. A més, el disc es grava el 1970, en un moment en què sobre el paper la Janis sembla estar millor que mai. Deixa enrere etapes molt caòtiques, ha canviat de banda i per primer cop treballa a l'estudi amb una certa calma. Musicalment, fins i tot sona molt més ordenat, molt més clar i molt més sòlid.

0: Però quan escoltem amb atenció, quan t'adones que sota d'aquella aparença d'estabilitat continua havent-hi una fragilitat enorme, la veu és forta, sí, però també molt esposada, com si cantar fos l'únic lloc on encara pot ser ella mateixa.
1: Trenta-cinc anys després, una altra veu apareix amb una honestedat molt similar. Amy Winehouse publica a l'any 2006 Back to Black, un disc que no mira cap enfora, sinó cap endins.
0: No és un disc sobre superar res, ni sobre prendre la lliçó. És un disc sobre recaure, sobre tornar al mateix lloc, sabent perfectament que et farà mal, però sense trobar una altra sortida.
1: I per tant, avui a Blanc en Negre posem en diàleg Pearl i Back to Black per escoltar com dues veus, separades pel temps, utilitzen la música com l'única manera possible d'explicar-se.

0: Però comencem una miqueta ja entrant en matèria en el context musical, històric i cultural del tema.
1: Sí, a finals dels anys 60, el gran relat de la contracultura nord-americana comença a muntar evidents signes d'esgotament. La idea que la música podia canviar el món xoca amb una realitat cada vegada més dura. La guerra del Vietnam continua, la repressió augmenta i el negoci entra de ple dins del moviment.
0: Janis Joplin havia estat una de les cares visibles d'aquella llibertat sense filtres, una veu que no encaixava, que no polia i que no demanava permís per res ni per ningú. Però aquesta imatge també pesa, i pesa molt, sobretot quan deixa de ser una elecció i es converteix en una expectativa.
1: Pearl neix en aquest moment, quan el mite comença a cansar la persona que hi ha darrere. Una de les coses més importants de Pearl és que pel primer cop Janis no sembla lluitar contra la banda. La Full Tilt Boogie Band no la tapa ni la persegueix, simplement la sosté.
0: I això, sens dubte, la va permetre Janis Joplin fer una cosa nova, no haver de cridar tota l'estona per existir. La intensitat continua sent-hi, però ja no és descontrol, és una decisió expressiva en la que la seva personalitat es posa pel davant.

El disc s'obre amb Move Over i no és casual. És una cançó escrita des del cansament, però també des d'un moment de lucidesa molt clara. La Janis ja no està demanant comprensió ni afecte. Està dient, literalment, que necessita el seu espai.

0: Així ha començat el nostre clàssic d'avui. El disc Cobra...
1: Sí, Move Over, és la cançó Cobra, el Dispel. Quan canta Move Over, Rover, and Let Janet Take Over, no està jugant amb una frase feta, està reclamant un lloc en un món, el del rock, on constantment havia de demostrar el doble que els altres. I estem aquí continuant, escoltant Janis Joplin amb aquest fantàstic disc, un disc que, com recordem, va ser editat el 1970.
0: Sí, i això, amb aquesta cançó que hem encetat, es nota... en com canta, no hi ha floritures, la veu és tal qual, va recta, gairebé a cops, és una veu que no vol agradar, vol ser escoltada, i això en aquell moment per una dona dins del rock era gairebé un acte polític, encara que Janis mai ho formulés d'aquesta manera. Cry Baby, la segona cançó que escoltarem del disc, ens porta a un terreny molt diferent, però igualment exposat. Aquí ja...
1: Janis, sí, ja ens parla d'una relació molt concreta, eh? Algú que ja marxa pensant que és fort, que té el control, i algú que es queda sabent que aquell retorn tard o d'hora arribarà.

0: encara que fos només per durant aquella estoneta que durava la cançó.
1: Correcte, exacte. Continuem amb A Woman Left Lonely, que és probablement la cançó més silenciosa emocionalment del disc. No hi ha esclats, no hi ha ràbia, només hi ha una coseta molt simple i molt dura, que és sentir-se sola, fins i tot quan hi ha gent al voltant.

0: Aquí pràcticament Janis jo crec que canta amb una veu cansada. Aquí Janis ja no canta com una estrella de rock, canta amb aquesta com una persona cansada. És una cançó que parla del preu de viure sempre amb intensament per donar-ho tot a les relacions, a l'escenari, a la gent, i de quedar-se buida quan tot això s'acaba.
1: I continuant amb el disc que us presentem de la Janis Joplin, el següent tall és Me and Bobby McGee, una de les cançons més conegudes del disc, i sovint s'ha llegit com una celebració de la llibertat. Escoltada dins el conjunt del disc, sona més aviat com un record, com una història explicada des del final, quan ja no et queda res més que el moviment constant.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: En aquesta cançó hi ha una frase, conté una frase que diu: la llibertat és només una altra paraula per dir que quan no queda res a perdre. Però és una frase preciosa, però també molt reveladora. La llibertat aquí no és una elecció alegre, és una conseqüència. Quan no queda res més, moure-te és l'única opció.
1: Sí, i com habitualment fem al programa, el que fem és explicar-vos algunes curiositats dels artistes. I aquí no volíem fer una excepció, volíem parlar de curiositats de Janis Joplin, no? Una d'elles és que va actuar amb el seu grup en el Monterey Pop Festival l'any 67 i va actuar amb grans artistes d'aquell moment, amb Jimi Hendrix, amb The Mamas and the Papas, amb Jefferson Airplane, amb Otis Redding i amb The Who. I això va ser el que va generar que una firma discogràfica es fixés amb ells i els hi proposés publicar un disc. Una altra cosa interessant és que el 4 d'octubre va ser quan va morir ella i suposadament va morir d'una sobredosis d'heroïna també sota els efectes de l'alcohol. No obstant, mai varen ser aclarits els fets, perquè no van trobar les xeringues.
0: I forma part d'aquesta generació maleïda, no?
1: De la generació del 27. I les seves cendres, van ser incinerades, van tirar des d'un avió a l'oceà Pacífic. Bueno, curiositats de la Janis Joplin que sempre intentem explicar al nostre programa.
0: Tanquem el disc
1: amb un altre clàssic, una altra de les cançons més conegudes de la Janis. El disc Pearl es tanca amb Mercedes Benz. Es grava d'una sola presa, sense instruments, gairebé com una broma. Però el context és molt important. Janis havia estat parlant amb amics sobre com la contracultura que havia acabat desitjant exactament els mateixos símbols materials que criticava. I no només això, la va gravar 4 dies abans de morir.
2: It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Quan l'escoltes així, despullada, a capella, a la cançó, fa més mal del que sembla, perquè darrere de la ironia hi ha algú que comença a entendre que ni els diners, ni l'èxit, ni el reconeixement públic ompliran el buit que l'arrossega, i 4 dies més tard la Janis ens deixava.
1: Sí, a més, si escoltem amb atenció aquesta gravació, escoltem els pops de quan canta. És una de les proves de que es va gravar amb una sola presa. Sentiu el pop, el cop de les P's, dels cops aquests forts de veu, i així es va deixar, així es va quedar i així es va acabar publicant. I continuem, no? Continuem, Àngel.
0: Hem de seguir.
1: Hem de continuar
0: amb el contrapunt.
1: Amb el contrapunt negre. Ja sabem que aquest és el disc blanc del nostre podcast.
0: Uns anys més tard, 36 o 37 anys més tard, apareix una altra de la generació del 27.
1: Sí, senyor. Una altra generació del 27 i publica un disc que es diu Back to Black. És Amy Winehouse. És un disc que no busca explicacions ni redempcions. No canta des d'un conflicte en concret, sinó que ho fa en plena recaiguda emocional, marcat per una relació tòxica, per la dependència i per una lucidesa brutal a l'hora d'explicar-se.
0: Sí, i si algú no ha vist encara la pel·lícula que van fer sobre Emmy, val la pena fer recopilar en alguna plataforma i veure-la, perquè realment és una història dura. Musicalment, parlant, tornant al disc, musicalment sona elegant, sona clàssic, gairebé contingut amb referències del soul i el pop dels 60, però i amb moltes influències, evidentment de jo crec que també de la Janis, però aquest vestit polit contrasta constantment amb el que expliquen les lletres: gelosia, autodestrucció, negació, cansament, i aquí no hi ha grans discursos ni metàfores complexes. Hi ha frases directes, gairebé quotidianes, que fan més mal precisament perquè semblen dites sense protecció.

0: Rehab obre el disc d'una manera gairebé enganyosa. És una cançó que entra fàcil, que té swing, que sembla fins i tot divertida, però que el que explica és molt concret i molt dur. És una història, una discussió real amb el seu entorn, que volia que entrés a rehabilitació abans de continuar. I fins i tot recordem també que en la seva etapa final, Amy Winehouse, el seu pare va fer una creuada pública en els mitjans de comunicació perquè demanant que la gent no comprés els seus discos per intentar a veure si la podia salvar, però no va ser així.
1: No va ser possible. A més, Rehab va ser creada pel carrer cantant d'una manera així molt espontània, i en aquell moment la persona que l'acompanyava, que era el seu productor, va dir: aprofitem aquesta cançó i tal, i la van crear. Doncs bé, Back to Black és un èxit enorme, i durant un temps aquest èxit reforça la idea que Amy tenia raó, que no calia canviar res, que tot estava sota control. La cançó Back to Black és el centre emocional del disc. Parla d'una recaiguda molt concreta, el retorn de la seva parella, Blake Field, el civil, amb una altra dona. No hi ha metàfores complexes, hi ha simplement una ferida ben oberta.

0: Gairebé m'atreviria a dir que era una cançó premonitòria. D'aquesta cançó el que el colpeja és el to, és la manera que ens canta. Emi no crida, no dramatitza, canta amb una fredor gairebé clínica, com que algú que ja sap que exactament el que li passarà, però que no pot evitar-ho.
1: Sí, continuem amb el disc, perquè el següent tema del que farem audició és Love is a Losing Game, l'amor és un joc perdut. És probablement una de les cançons més honestes del disc. Aquí no hi ha ni ràbia ni ressentiment, hi ha cansament. Hi ha la sensació de que s'ha donat tot i s'arriba a la conclusió de que almenys per ella l'amor sempre acaba perdent.

0: Aquesta és una cançó que parla d'amor. És una cançó molt curta, molt continguda, però devastadora. No intenta convèncer ningú, senzillament i simplement es posa una veritat, que l'amor és un joc perdut, que prova que a vegades és una veritat que fa molt de mal dir-la en veu alta.
1: Correcte. L'amor és un joc perdut. Segurament molta gent ho pensa i molts artistes ho han pensat a la seva vida, però aquí potser l'Amy va ser la que ho va fer i ho va escriure d'una manera més directa. You Know I'm No Good introdueix un altre element clau, l'autoconsciència. Amy sap perfectament què fa. Sap quan s'equivoca i sap com això afecta els altres. I tot i així, no pot o no sap canviar-ho.

0: Amb aquesta cançó, Amy Winehouse no busca perdó ni redenció per justificar-se ella mateixa. És gairebé una confessió dita amb un somriure trist, com si dir la veritat fos l'últim espai de control que li quedava en aquells moments.
1: I com a curiositats de l'Amy Winehouse, explicar-vos que el primer àlbum de l'artista, que porta com a nom Frank, és tot un homenatge a Frank Sinatra, artista al qual va admirar durant tota la seva vida, especialment a l'època de la infància i l'adolescència. La cantant va dir que havia tingut molta influència en la seva música i molt d'impacte en tot el que va ser la seva situació personal, sobretot als inicis, eh? Després ja no va tenir tanta influència. Alguna altra coseta també podem explicar, que va començar amb un grup de rapera, com a rapera amb una amiga seva. El nom era Sweet and Sour, i era com Salt and Pepper, no?, que estava de moda en aquell moment, i elles van ficar aquest nom per ser amb el... Per jugar una miqueta amb aquest joc de paraules del Salt and Pepper, Sweet and Sour, no?
0: I tenia una gran addicció als tatuatges, també.
1: Sí, molts. En portava molts. En portava moltíssims. I, finalment, una qüestió relacionada amb les pel·lícules del... l'agent de policia més famós del món mundial cinematogràfic, James Bond, va rebre una oferta per unir-se en una de les pel·lícules, no?, per fer una de les cançons, però al final no ho va poder fer, per motius que es desconeixen. No és que digués que no, sinó que no ho va poder fer.
0: Estem escoltant de fons una... Hem pensat que era interessant escoltar-la, perquè torna a connectar no només clàssic amb contemporani, sinó que ara ens anem a un altre clàssic, més enrere encara, no?
1: A Fitzgerald.
0: Fitzgerald i a Louis Armstrong, que en un moment en una de les òperes que varen gravar orquestades, que era Porgy and Bess, sortia una cançó que era Summertime, i la Janis va fer una versió del tot, el seu estil, com feia tot el que tocava i feia Janis Joplin, i hem pensat que estaria bé escoltar-ne, si més no, un fragment.

0: Realment espectacular la versió de Janis Joplin amb el seu Summertime. I anem ja una mica doncs, tancant el programa amb aquestes connexions. Què fan, què tenen en comú Janis Joplin i Amy Winehouse, a part de ser unes dues veus esplèndides, dues veus femenines, les dues primeres dones que apareixen en el nostre blanc i negre dels episodis que portem. A part de tot això, no van viure en el mateix temps ni en el mateix context, però canten des d'un lloc molt semblant. Tant Janis Joplin com Amy Winehouse utilitzen la música no com un refugi còmode, sinó com un espai on dir allò que no saben gestionar d'una altra manera. No canten des de la superació, sinó des del conflicte viu, mentre encara els està passant, encara ho estan visquent. Pearl no és un gran disc perquè sigui perfecte.
1: Les dues comparteixen una manera molt directa d'exposar-se. No construeixen personatges ni metàfores complexes. Expliquen relacions trencades, dependències emocionals, soledats profundes i una necessitat constant de sentir-se estimades. En totes dues, la veu es converteix en cos. S'hi nota el cansament, la ràbia, la fragilitat i també una lucidesa dolorosa que fa impossible escoltar-les com a simple entreteniment.
0: Això és el que tenen en comú. I malauradament també l'edat amb la que van morir totes dues.

0: Però si hem d'establir algun tipus de diferències aquí entre el disc clàssic i el disc contemporani, n'hi ha. Però una diferència clau. Janis canta des del final d'un somni col·lectiu, quan la idea de llibertat dels 60 ja comença a mostrar les seves esquerdes. Lemmy, en canvi, canta des d'un conflicte absolutament interior, en un món on ja no hi ha grans relats a trencar, només batalles personals i desenganys. Però la pregunta de fons és la mateixa que passa quan vius intensament, quan estimes massa, quan la música es converteix en l'únic lloc on pots dir la veritat.
1: En aquest sentit, la Janis i l'Emmy no s'assemblen perquè tinguin vides tràgiques, sinó perquè fan servir la música com a confessió. No canten per quedar bé ni per salvar-se, canten per no callar-se, i potser és per això que dècades després les seves veus continuen colpint amb la mateixa força. Back to Black no promet sortides ni redempcions, no consola. Amy Winehouse canta des de la lucidesa de qui sap exactament què li passa, i tot i així no sap com sortir-ne. És un disc incòmode perquè no ofereix solucions, només diu la veritat.

0: I si parlàvem fa un moment de diferències, també és moment de parlar de similituds entre les pròpies artistes, a part dels discos que hem presentat avui. La seva veu i el seu estil eren potents, únics, capaços de transmetre emocions molt profundes. Les vides personals eren enfrontant-se a lluites intenses com l'addicció a l'alcohol i a les drogues. Ambdues van tenir una mort prematura, van formar part del Club dels 27, havent mort en aquesta edat. Van tenir una personalitat absolutament inadaptada i sempre van ser tractades com a figures rebels.
1: La música no sempre cura, no sempre és una solució, però ens ajuda a entendre a vegades les coses que passen.
0: En fi, això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 7 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades del dia d'avui. El Centre d'Estudis Molletans ha obert la convocatòria de la 11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada i també del Premi Juvenil Vicenç Plantada. Tots dos tenen com a objectiu fomentar la investigació i divulgació sobre la realitat històrica de Mollet i el Baix Vallès. I l'Ajuntament està fent treballs de reparació i millora de l'asfalt en diversos trams de carrers de la ciutat. En destaca l'Avinguda Rabassaires, Joaquim Mir o Lluís Millet. I Enfo ofereix cursos i tallers per conèixer ofertes de feina activa. És que cada cop moltes empreses tenen dificultat per trobar candidats per cobrir determinats llocs de treball. I el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà, qui continuarà lligat a l'entitat per 9è any consecutiu. En 8 temporades ha aconseguit jugar 5 fases d'ascens. I abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El Centre d'Estudis Molletans, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha obert la convocatòria de la 11a edició de la beca de recerca Vicenç Plantada, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica i actual de Mollet i el Baix Vallès. Enguany es convoquen 4 beques, dotades cadascuna amb 950 euros, una de modalitat lliure, una de dirigida i una de lliure jove i dirigida jove. Les modalitats joves s'adrecen a persones d'entre 38 i 35 anys, mentre que les altres estan obertes a qualsevol persona que superi aquesta edat. La participació es pot fer tant de manera individual com col·lectiva. L'arxidora del Centre d'Estudis Molletans, Estela Mas, ha fet referència que són unes beques que pretenen donar valor a la història de Mollet i el Baix Vallès.
2: I sobretot donar-li valor, perquè, bueno, tot el que, si no coneixem ni la, no, la nostra història, d'on venim, no sabem on anem, i tampoc li hem de donar valor al que han fet els nostres avantpassats, però també investigacions del present, no? Vull dir que tot el que sigui d'àmbit local li volem donar valor i posar en valor perquè la gent se senti orgullosa d'on vivim i tenir aquest sentiment de pertinença.
1: Els projectes de la modalitat lliure poden abordar qualsevol àmbit relacionat amb Mollet del Vallès i el Baix Vallès, com ara la història, el patrimoni, la societat, el paisatge o les tradicions. En canvi, la modalitat dirigida proposa una 20ena de temes concrets, entre els quals destaca la història de Ràdio Mollet, els primers radioaficionats molletans, els moviments migratoris, el paper de les dones en la història local, la transformació urbanística de la ciutat o els moviments veïnals. Estela Mas ha remarcat que, per exemple, volen potenciar la investigació en temes radiofònics perquè l'any vinent farà 100 anys que els primers molletans van participar en un programa en directe a Ràdio Barcelona. Estela Mas també ha fet referència a que després els estudis que es fan surten publicats i tenen recorregut.
2: Exacte, bueno, és que tenim diverses sorpreses pel proper any. Ja sabem que l'any 2027 fa 100 anys que uns primers molletans van anar a Ràdio Barcelona a fer un programa en directe, i això també és posar en valor diferents temàtiques de l'àmbit local. Per exemple, de temàtiques dirigides que van sorgir l'any passat, tindrem un article al Notes de fer un recull de les obres de l'arquitecte Domènec Sugranyes, que va ser molt important a Mollet, i per fi doncs podrem documentar-ho.
1: Les persones seleccionades disposaran de 6 mesos per desenvolupar la recerca sota la supervisió d'una tutoria i hauran de presentar els resultats en format d'article de divulgació científica. Els treballs podran ser publicats a la revista Notes del SEM o en altres publicacions municipals. Estela Mas ha animat a les persones a participar d'aquesta beca i ha assegurat que el Centre d'Estudis Molletans sempre els donarà suport.
2: Doncs que no tinguin por, que els podem ajudar, no, els podem recolzar. No cal ser cap erudit per fer una investigació, tant local com més gran. A vegades ens ho fem tot molt gros i després amb una mica d'ajuda i sobretot les ganes i aquesta curiositat segur que es pot fer. Si contacten amb el Centre d'Estudis Molletans, estarem encantats de poder guiar-los i de poder ajudar-los per poder que surti a bon terme tota la curiositat que tingui la població de Mollet.
1: D'altra banda, s'ha convocat també el 27è Premi Juvenil Vicenç Plantada, una nova edició amb quatre modalitats adreçades a l'alumnat de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Els premis estan dotats amb 100 euros per primària, 200 per l'ESO i 350 per batxillerat i cicles formatius. A les dues últimes categories, si el treball és en grup, l'import es repartirà entre les persones autores. El jurat també podrà concedir exèxits honorífics sense dotació econòmica. Les sol·licituds al Premi o la Beca Vicenç Plantada poden presentar-se a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 14 de setembre del 2026. El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic dins dels 3 mesos següents al tancament de la convocatòria.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet inicia els treballs de reparació i millora de l'asfalt en diversos trams de carrers de la ciutat amb l'objectiu de renovar el ferm i garantir unes millors condicions de seguretat, accessibilitat i confort per la ciutadania. Les actuacions incloses en el Pla de Resfaltats 2024-2027 es duen a terme fins l'11 de juliol i poden comportar afectacions puntuals de trànsit. Els treballs es desenvoluparan de manera progressiva durant els pròxims dies en diferents trams dels punts següents a l'Avinguda Rabassaires, que es va fer ahir. Entre avui i demà, els carrers de Can Magre i Sant Roc, i els dies 9 i 10 de juliol, el carrer Joaquim Mir i del Bosc. Acabarà amb el carrer de Lluís Millet l'11 de juliol. Durant els treballs del carrer Lluís Millet, Joaquim Mir i del Bosc, hi haurà afectacions al servei de la línia 1 del bus urbà. Es traslladarà la parada de Joaquim Mir, Can Flaquer i del Cap de Camp Antiquet a l'Avinguda Gaudí, que se situarà mentre durin els treballs a l'Avinguda Gaudí Lluís Millet. Amb motiu de l'execució d'aquests treballs, es poden produir talls puntuals de circulació i restriccions d'estacionament a les zones afectades. Ha recomanat l'ús de vies alternatives i recorda que els avisos detallats sobre aquestes afectacions i la modificació de la línia del bus urbà es poden consultar al web molletvallès.cat.

0: Aquest cap de setmana, una representació del Carnaval Mollet, del Carnaval Molles i músics de l'Escola de Música i Dansa de Mollet han participat en una estada artística a Torres Vedres, Portugal, en el marc del projecte europeu de col·laboració entre els dos municipis. L'objectiu de la residència és compartir i crear noves propostes artístiques conjuntes amb creadors portuguesos, combinant elements dels dos carnavals. Aquesta iniciativa forma part del projecte Diàlegs de Carnaval i busca internacionalitzar el Carnaval de Mollet, donar-lo a conèixer fora de Catalunya i reforçar els vincles culturals amb Torres Vedres, una ciutat amb una llarga tradició carnavalesca. Carme Ortiz és la regidora de projectes europeus a l'Ajuntament de Mollet.
1: I bé, doncs, aquesta setmana doncs, joves de l'Esbar i joves músics de l'Escola Municipal de Música es van traslladar a Torres Vedres per fer aquestes residències artístiques, per compartir doncs, amb músics, amb ballarins, compartir doncs, com és el carnaval de Torres Vedres i com és el nostre, i fer un producte artístic de tota aquesta setmana doncs, de connexió i d'interacció artística.
0: L'estada l'han fet al Centre d'Activitats Artístiques de Torres Vedres i, segons ha comentat en Carme Ortiz, la gent ha quedat molt sorpresa.
1: Es va fer el dissabte al Centre d'Activitats Artístiques allà a Torres Vedres i la veritat és que va ser magnífic, un producte artístic de qualitat immensa que va representar molt bé doncs, el que és el nostre carnaval i la gent de Torres Vedres doncs, va quedar encantadíssima i a més, com sabeu, doncs, hi ha una exposició entre els dos carnavals allà i la gent de Torres Vedres està disfrutant, està coneixent com és aquest carnaval nostre.
0: Actualment a Torres Vedres es pot veure l'exposició immersiva Diàlegs de Carnaval, on es pot conèixer el carnaval de totes dues localitats. El mes de gener, coincidint amb els actes previs del carnaval, es podrà veure al Museu Abelló.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei amb crònica del temps que ens porta Lluís Mipérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada i de fet en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especial. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat és la farmàcia Vilaseca de l'Avinguda Jaume I, 87, al barri de Col·legis Nous.

0: L'ENFO continua impulsant diferents cursos i tallers adreçats a persones que es troben en situació de recerca de feina amb l'objectiu de millorar les seves oportunitats d'inserció al mercat laboral. Entre les propostes, han destacat un taller per donar a conèixer ofertes de feina actives. Segons ha explicat a Ràdio Mollet la tècnica de l'equip d'ENFO, Selen Gómez, aquesta iniciativa respon a una realitat cada cop més evident. Moltes empreses tenen dificultats per trobar candidats per cobrir determinats llocs de treball. Per aquest motiu, durant aquestes sessions, es presenten ofertes laborals directament a les persones que estan buscant feina i es posen en contacte amb les empreses que necessiten incorporar personal.
1: Tenim un nou taller que anem impulsant des d'ENFO arrel de que veiem que teníem moltes ofertes de feina que no es cobrien, no? Que no hi havia candidats que s'inscrivien a aquestes ofertes. Van començar a fer crida a través de la base de dades, per això parlo del tema de l'acollida omplir tot bé, perquè nosaltres podem fer com buscar perfils que hagin buscat feina de soldador, que hagin treballat de perruquera, bueno, de mosso de magatzem, depèn del que hagi posat la persona en concret. I clar, els cridaven a participar a un taller per poder explicar aquestes ofertes de feina i què estaven demanant les empreses en concret perquè es puguin inscriure. I va tenir molt èxit perquè és així. Totes les persones que han participat en aquests tallers o bé estan treballant en alguna oferta nostra o bé estan treballant en altres ofertes.
0: Gómez assegura que actualment hi ha una manca important de professionals en diversos oficis. Entre els perfils més demandats hi ha fusters, electricistes, perruquers o altres feines qualificades vinculades als oficis tradicionals. Una situació que atribueix en part al fet que cada vegada menys persones opten per estudiar o dedicar-se a aquestes professions malgrat la demanda existent per part de les empreses. La tècnica destaca que aquest desajust entre l'oferta i la demanda ha provocat que moltes empreses hagin canviat la seva manera de contractar i estiguin disposades a formar els futurs treballadors. En aquest sentit, Selen Gómez ha remarcat a Ràdio Mollet la importància que les persones que busquen feina especifiquin en el seu currículum els sectors que els interessen, encara que no disposin de tota la formació necessària, ja que moltes empreses, com dèiem, ofereixen formació un cop incorporen el personal.
1: Ens hem trobat és que les empreses demanen un perfil super amb unes expectatives molt altes, no? Bueno, la carta als reis que diem nosaltres, però després al final l'empresa ha d'anar baixant el llistó perquè troba que no troba el perfil professional que busca. I aquí és on entra el tema de les competències, per mi. Perquè si tu pots demostrar a una empresa, no? Arribes a l'entrevista amb un bon currículum on tu especifiquis el teu interès per algun tipus de sector, potser trobem una empresa que ens pot ensenyar i ens pot amoldar a lo que està buscant.
0: La tècnica d'ENFO ha recomanat utilitzar els serveis públics d'ocupació per buscar feina perquè, segons afirma, hi ha ofertes molt potents.
1: Els serveis públics d'ocupació tenen ofertes molt potents, molt competencials, molt competitives en el mercat de treball i bueno, és interessant utilitzar-los per buscar ofertes. Estic parlant d'ENFO, tenim la Xaló, que també és a nivell Diputació de Barcelona, que també la fem servir nosaltres, però és que la gent que s'inscriu a aquestes ofertes acaba trobant feina. I ho tinc comprovadíssim.
0: A més dels tallers sobre ofertes de feina, ENFO organitza periòdicament accions formatives i sessions d'orientació laboral per ajudar les persones demandants d'ocupació a millorar el currículum, afrontar processos de selecció i incrementar les seves possibilitats de trobar una feina. I seguim parlant d'ocupació, i és que Mollet del Vallès ha registrat 1.628 contractes durant el mes de juny. Segons dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la xifra representa un augment de 130 contractes respecte al maig, fet que suposa un increment del 8,7%. En canvi, la comparativa amb el juny de l'any passat mostra una situació de pràctica estabilitat. Aquest mes de juny s'han formalitzat 9 menys que els 1.637 registrats al juny del 2025. La situació de Mollet contrasta amb la tendència general a la comarca. Al Vallès Oriental es van formalitzar durant el mes de juny un 21% més de contractes que al maig i un 22% més que ara fa un any, un increment que s'explica principalment per l'augment de la contractació temporal vinculada a l'inici de la campanya d'estiu.

I fins al 23 de juliol, l'Ajuntament de Mollet, a través de la Regidoria de Joventut, ha programat diverses activitats d'estiu adreçades als joves d'entre 18 i 30.

0: prèvia. D'altra banda, els tallers d'estiu per a joves d'entre 12 i 16 anys, iniciats el 29 de juny, continuen fins al 24 de juliol a l'escola Joan Salvat Papaseit. En aquesta edició s'ofereixen 10 propostes diferents que han aplegat una seixantena de participants.
1: Mollet al dia, els esports.
0: El Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà per la temporada 2026-2027. El tècnic continuarà vinculat a l'entitat per 9è any consecutiu, reafirmant així el compromís de les dues parts amb un projecte esportiu que ha crescut de manera constant durant les darreres temporades. Amb aquesta renovació, Marçà iniciarà la seva 9ª temporada consecutiva al club, consolidant una etapa marcada per l'estabilitat, el compromís i l'ambició. La seva continuïtat és una mostra de la confiança mútua entre el tècnic i l'entitat després d'uns anys en què el projecte no ha deixat de créixer. Carles Nuez, president del club, ha comentat que la trajectòria de Marçà dins del club és molt positiva.
2: Va venir fa ja 8 o 9 anys i a més d'entrenar el primer equip és el director esportiu de lo que és el club. El tema de promoció i categories inferiors també depèn d'ell, i aleshores el conjunt de tot és per nosaltres més que positiu, con lo qual està renovat tant com a director esportiu del club com a entrenador del primer equip. A més, aquest any també ha portat, ha sigut l'entrenador del sènior femení, o sigui, ha sigut entrenador dels dos sèniors i les coses han funcionat gaire bé.
0: Aquesta temporada també continuarà amb la direcció del sènior femení, que disputarà la segona catalana després d'haver comprat la plaça, un nou repte que Carles Nuez afirma que afrontarà amb la mateixa exigència.
2: Aquest any en l'equip femení hem canviat de plaça, o sigui, el sènior femení no sortirà en la categoria que ha estat aquest any, sinó que sortirà en una categoria superior, en segona catalana, perquè ja havíem fet alguna temporada i no havia acabat de sortir bé. Aleshores, aquest any, Josep Maria Massà es va comentar el tema de aconseguir aquesta plaça i aleshores, bueno, sortia amb un equip per a intentar mantenir més que la categoria i fins i tot intentar estar molt bé.
0: I pel que fa a l'equip masculí, Marçà fa anys que el capitaneja. I en aquestes 8 temporades el conjunt ha aconseguit disputar 5 fases d'ascens i també en aquest cas aconseguint una fita que demostra la regularitat i el nivell competitiu del treball realitzat. Així ho ha destacat Carles Nuez.
2: Bueno, és una persona que porta moltíssims anys portant sèniors aquí, en Collblanc, en diferents clubs, i és evident que nosaltres aquests últims, si no recordo malament, 6 anys... l'equip ha fet 5 anys fases per pujar de categoria. Aleshores, bueno, això ja indica pues, que és un entrenador top en aquesta categoria. Els 2 anys que vam estar en Le Plata, el primer any fins i tot vam haver fases per aspirar a pujar a la segona categoria nacional.
0: En aquest cas, Dema Group Mollet deixarà de ser el patrocinador principal del primer equip del Club Bàsquet Mollet després de 10 anys de suport. El president del club, Carles Nuez, ha agraït la implicació de l'empresa durant aquesta dècada i ha explicat que és habitual que els patrocinadors revisin la seva continuïtat amb el pas del temps. Ara el club que tanca aquesta nova etapa amb l'entrada de Mastercall. I confirma també que Xat serà el nou patrocinador principal del primer equip. A més, Molstock també deixa de patrocinar el segon equip i el Club Bàsquet Mollet treballa per garantir l'estabilitat econòmica del projecte a tercera FEP, amb l'objectiu que el primer equip es financi principalment amb patrocinis i no pas amb les quotes dels socis. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. El Centre d'Estudis Molletans ha obert la convocatòria de la 11a edició de la beca de recerca i del Premi Juvenil Vicenç Plantada, que té com a objectiu fomentar la investigació i la divulgació sobre la realitat històrica de Mollet i el Baix Vallès. I l'Ajuntament està fent treballs de reparació i millora de l'asfalt en diversos trams de carrers de la ciutat, en destaca Avinguda Rabassaires, Joaquim Mir o Lluís Millet. IEMFO ofereix cursos i tallers per conèixer ofertes de feina actives, i és que cada cop més moltes empreses tenen dificultats per trobar candidats per cobrir determinats llocs de treball. I i el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà, que continuarà lligant

0: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval Tournanche i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn, i de fet era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la presa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pessian. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pessian es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper, i aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil, i amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Breuil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molieres. de 3.010 metres. Tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Mollet Antonio López, d'Ara Mollet Esquerra, EUiA. Aquí saludem. Molt bona tarda, Antonio.
1: Hola, bona tarda.
0: I amb tu volem parlar de diversos temes, entre d'altres. Imagino que ho haurà notat, no? Fa calor, es dispararan les temperatures encara més, però avui i demà, amb aquest Procicat activat, veiem que l'Ajuntament ha pres la iniciativa de que hi hagi la gratuïtat del bus urbà, i ja és el segon cop que passa amb aquest poc temps d'estiu que portem.
1: Bé, nosaltres no trobem tot això molt seriós, i nosaltres havíem fet una nota de premsa demanant que adelantessin una mica tota l'aigua que avui, no? Totes les fonts ornamentals, tot això. Per què? Perquè estem en un moment d'emergència climàtica, i per tant nosaltres demanem també a l'Ajuntament de Mollet que això de la plaça Ana Bosch, que han fet també, fan allí l'aigua, també n'hi ha, i, bueno, i tot això, no? Per tant, nosaltres presentarem aquest ple, que és el dia 20, que s'adelanta una mica, presentarem una moció tant per les escoles públiques de Mollet, perquè Esquerra Republicana ha pactat a Partit Socialista i als Comuns crec que són 100 milions per a climatitzar tota l'escola de Catalunya, i nosaltres demanem aquí a Mollet que facin aquest esforç entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya perquè se climaticin totes les coses que puguin.
0: Uh-huh. Anem a pams, perquè hem parlat això de la gratuïtat del bus urbà. Has fet també el tema, per exemple, de l'Ana Bosch, que es va inaugurar el dissabte.
1: Bueno, no se va inaugurar, se va obrir.
0: Es va obrir. Què li ha semblat també tot plegat?
1: Bueno, jo ja he estat allà, he fet un vídeo. Sembla molt bé que tinguem a Mollet una plaça que es diu Ana Bosch, i hi ha coses, clar, que hi ha gent que diu que falta ombra, i també ha hagut un bretors, gent cívica, que també ha trencat algun... sembla que era un tobogán o tot això. Per tant, nosaltres estem molt contents. Falta aquestes coses, i també n'hi ha com es diu això? Caucho també, que sembla ser que hi ha estudis que nosaltres demanem que se canvie per arena o terra o això. Per lo demás, molt bé, perquè tenim la plaça, i a més a més demanem a l'Ajuntament de Mollet, a l'equip de govern, que posi, suposo que es tindran pensat, posar algo que identifiqui a la nostra primera alcaldessa democràtica, de la democràcia aquesta, després de la dictadura franquista, que posi, que la gent diu, una persona m'ha dit: oh, aquesta és la plaça de la Nau. Diu, sí, aquesta és la plaça.
0: De moment hi ha la A, no?
1: La A, però la A no sé si és d'Ajuntament o és de Nau, no sé.
0: Bueno, si més no, també la pregunta que volia fer, que hi ha hagut gent també que ha criticat que no hi hagi ombra, que hi hagi, per exemple, tanques per allà al costat, però imagino que era, no sé si és del parer, que millor tenir-ho obert amb els jocs d'aigua i en plena onada de calor, i tot l'altre amb l'objectiu que almenys més endavant s'hi faci, que imagino que serà així. No?
1: Nosaltres no som crítics, a més hem treballat molt, bueno, com tothom, perquè tinguem aquesta plaça del nom d'Ana Bosch, i per tant ja millor oberta. Bueno, jo a ple vaig demanar que se inauguressin oficialment, perquè tenen un discurs, i que per la gent que vagi a aquesta inauguració pues també se digui qui era l'Ana Bosch, perquè fa molts anys que ja no és alcaldessa i està morta, no? Uh-huh. Aquesta persona que va obrir Mollet a la democràcia, i al ple general, que encara no tenim clar com es donarà tot això, pues l'Ana Bosch va tenir premis i tot això, va ser una de les alcaldesses de la nostra ciutat, del Partit Comunista, del PSUC, perquè això s'ha de dir també, que tenim un diputat i un ministre, que es diu Jordi Soltura, que era de pare de la Constitució per al Partit Comunista d'Espanya i del PSOC, que això no ho diu mai, no? I a més va ser locutor de Ràdio Pirinaica, eh? Per aquell home s'ha tingut un... Igual que aquesta alcaldessa, pues, bueno, són de la nostra cultura i del Partit Comunista, no? Uh-huh. Per tant, s'ha de recordar tot això.
0: Ara, parlant de partits, crec que Esquerra farà també, doncs, en aquest cas, una miqueta final de temporada... Ara anava a dir sopar d'estiu, no?, entre cometes.
1: Sí, sí, avui.
0: Avui a dimarts, que sí que ho anirem a cobrir. I no sé, vosaltres també, des d'Esquerra Unida i Alternativa, ja comenceu a pensar també en el futur, en presentar-vos a municipals? Com està tot plegat?
1: Bueno, estem invitats a la sopar d'aquesta nit. No sé si anirem, perquè tenim una reunió a les 6 i és a les 7, bueno, però ja veurem. Nosaltres la intenció que tenim des d'Esquerra Unida i Alternativa, de Comunista de Catalunya, és presentar-nos una altra vegada amb Esquerra Republicana. Aquests 4 anys han sigut molt bons per Esquerra Unida i també per a Mollet i per Esquerra Republicana. I nosaltres volem tenir un candidat molt jove, i que nosaltres la recolzarem, segurament. Lo que hem tingut dues reunions ja i sembla ser que repetirem, no? Estem parlant d'una altra força política per fer una àmplia candidatura, tot això, no? Per tant, Mollet necessita un canvi de veritat, que posi en l'accent les persones i també el model de ciutat, i nosaltres el que volem és un front ampli. I si això no és possible, pues, bueno, aniré a Esquerra Republicana, que és un partit que nosaltres no sentim còmodes.
0: Uh-huh. Canviem de tema. Divendres passat es va fer la Festa dels Campions a Riera Seca, que vol anar més, no vol anar de la mà amb el que era fins ara la Nit de l'Esport, que al final feia que pugés moltíssima gent, i per tant, doncs, aquest divendres va ser el torn per aquests campions, i per tant la propera Nit de l'Esport serà diferent. Què li sembla també, doncs, que s'hagi fet d'aquesta manera?
1: No sé. Jo és que no puc anar a aquesta festa, sembla molt bé, però hem rebut queixes també. Nosaltres som de l'oposició i rebem queixes, no? Hi havia un senyor que, de Futbol Mollet, que va estar, i de, em sembla que era de, no me recordo això, que hi ha allà al pavelló de Riera Seca.
0: De Villar.
1: El Villar, exacte. El president del Villar van dir que això no és possible, de que fa molta calor, i per tant aquesta moció que nosaltres presentem és per les escoles i per els centres cívics també, o els centres esportius de Mollet. Per tant, hi ha gent que diu que molt bé, però s'ha de millorar molt els serveis aquests. Uh-huh. Sobretot el tema del calor, que el canvi climàtic està fent aquest estiu és molt, molt dolent. Avui he vist una persona a terra per calor, segurament, i estava allà sent molt bé. Per tant, els serveis públics estan funcionant prou bé.
0: Ara també volem comentar, doncs, que des d'aquest passat cap de setmana, el passat dissabte, el Vinxa ja està obert també al trànsit. Fins ara, doncs, es tancava, una iniciativa que es va prendre amb Covid i que ara, després de 6 anys, doncs, s'ha tornat a obrir. En aquest cas, veïns i comerciants ho demanaven per dinamitzar la zona. I un cop també fetes les obres de les voreres, que ja són més amples.
1: Bueno, no ho sé. Això no l'hem parlat massa, però a mi personalment no m'ha... O sea, si abans estava tancat el divendres, dissabte i diumenge, i ara volen obrir perquè els comerciants s'han demanat, no tinc clar si això és bo o no és, o és dolent. Els veïns, els que són de veïns, desgraciadament, no té força per decidir això, no té força. Per tant, és un tema que el equip de govern socialista, i ara amb els comuns, pues, ha fet un, bueno, d'alguna manera, un gest, pues, que abans era important tenir-lo tancat i ara obert, no? Bueno, no sé si abans era important tenir-lo tancat perquè la gent passegi per tota al carrer, pues ara no lo sé. No ho sé, no ho tinc clar, no tinc clar d'això, si és bo o és dolent, ja ho veurem.
0: Després parlem a nivell de política general amb aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026 que finalment arriben. Ha costat, què en pensa tot plegat i com creu que això se'n podrà beneficiar la ciutadania, sobretot d'aquí de Mollet, la part que ens toca?
1: Sí, bueno, tenien els pressupostos prorrogats des de fa anys i ara pues, els comuns, Esquerra Republicana i els socialistes han fet un gest molt important, que és aprovar aquests pressupostos. Per nosaltres, que tenim bona relació a la Plataforma de Defensa de Sanitat Pública, la Planària Blanca, tot això, pues, demanarem i seguirem demanant a l'Ajuntament de Mollet que recupere el 25% de les places de les residències aquí a les Masies de Mollet, no? I també demanarem, segurament, si els demanen la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, també demanarem a l'Ajuntament i a la FIAT, que és la propietària d'aquestes residències, pues que demanin aquestes places, no? Per tant, tot això demanem molts aquests pressupostos que a la nostra comarca i a Mollet i al Baix Vallès pues donin bon fruit.
0: I ja per acabar, aquest passat dissabte, la Festa de l'Orgull aquí a la nostra ciutat, que ja va ser també doncs, un acte doncs, que ja fa uns quants anys que es fa i que, doncs, que vol tenir continuïtat.
1: Bueno, sembla molt bé. Jo no va poder anar, però sembla que va anar força bé. I, per tant, l'extrema dreta i la dreta ja diuen alguna cosa, que sobretot per aquesta gent. Nosaltres som partidaris de fer aquest acte i defensar que cadascú pues, estime com vulgui, dona igual si és dona, si és home o que sigui, no? Per tant, me preocupa molt això que ha dit el president del Partit Popular, que això de l'aborto i tot això sembla que hi anem al darrere. Per tant, que la gent tingui en compte que no podem anar tan darrere, sinó que hem d'anar més lluny encara. Uh-huh. Per tant, ojo al tanto, perquè la dreta i l'extrema dreta estan pujant molt, sembla ser, i hem de tenir en compte, sobretot els pensionistes, la sanitat pública, tots els drets públics, també drets socials, com els gais, lesbianes i tot això. Hem de tenir en compte que no podem anar més enrere, sinó que hem d'anar més enllum.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Antonio, gràcies per ser amb nosaltres i ens hi retrobem amb el vostre partit el proper dimarts, com sempre, que vagi molt bé.
1: Vale, moltes gràcies. Adéu.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que... Ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que mesures 1,50. Totes, totes, totes podem parir.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
0: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
1: El part del Jan.
0: En l'hospital privat des del primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia, i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure, sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient a mi això ja em carrega un pes de dir ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir... És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir, em fa el tacte, i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal. No cal, però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta, molta, molta gana, i molta set. I estava molt cansada. I vaig dir, imagina aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins, perquè és allò que lliguen, i tremolava moltíssim, i... tot molt hostil, molt fred, i a sobre recordo que m'apretaven molt i a sobre me'l treuen i el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360, me'n fa així, no?, i em fa la broma. És una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava i bueno, després també em va dir, veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, torno al pes en tal i qual, i em porten a la sala de després, i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més. I a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part, que ja no sabia ni on estava, ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia, de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc, porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal. Perquè era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí i vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava, i em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa en certa manera va començar en el part del Jan, perquè llavors a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs molt durs, que jo, bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me a la cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me a la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, va, pa, pa, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també, jo també, jo també, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I 2 anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser 2 anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embarassada ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar, no parar, no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no, m'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, hosti, bueno, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que dic jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no, no. De moment pariràs vaginalment, confia en tu. Aquí vaig fer un... Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de dues hores màxim, et diria, em fa un tacte i em fa la broma i em fa així i dic què, i em diu, li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, o sigui, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de, buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molts temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta, tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començava amb l'expulsiu. I sí, sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa i així va ser com el meu part, un part molt llarg però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderi en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content de ser aquí?
3: Convidat, o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal.
2: Sí, sí. Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
3: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península ibèrica i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben, ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
3: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes, vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga. No? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània i que no ens haurien de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè jo l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de l'Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no?, sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa super infreqüent, no? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns, quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim per exemple Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art solar, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, aquella els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no?
0: Però bueno.
1: Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és per tant un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia o només, no, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i per tant l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està allà fent miniatures...
0: Per exemple, esperava Ende que estava pintant figuretes de visigots, Alberto.
1: No, això no passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
1: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan, tan maco m'he comprat. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Fer les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus de Girona, no? I que recull els comentaris el llibre de l'Apocalipsis de Beat de Lievana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles 10 i 11 a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots es parlen de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra, de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a Catalunya de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa, què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'Apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'Apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'Apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'Apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels Beats. Es posa de moda copiar els Beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una, per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'Apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'Apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en Apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'Apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen en bona mesura a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, de aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot, no? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda, i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no?, que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no?, a finals del segle IX, principis del segle X. I per tant es vincula la conquesta

0: quan es converteix en el catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text que els, en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
1: Bastant irònic.
0: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat. No? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i els exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí, i no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i veiaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc era. Tampoc hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança. 30 i pico manuscrits.
1: A veure què posem
0: a la balança. Com el joc tramvia, no? En una balança. 30, 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic, o...
2: poca cosa.
0: 3.000 persones.
1: Res.
0: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
1: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
0: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
1: No.
0: Això és un altre monestir que d'una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
1: No, res.
0: Sé. És una broma que fijo a una referència que com el meme del Capitán América ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
1: Molt bé, suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
0: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
1: No pot ser.
0: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
1: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
0: Doncs sí i no.
1: I com
0: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
1: Oh.
0: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns. Com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic, el lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme del monarca, no? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. I de fet hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir

0: no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones. Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
1: sí,
0: una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
1: I que la màgia passava a l'escriptori.
0: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mireu-vos. Si fent, ara fan realities de tot, pues, fent com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies.
1: On els posaries?
0: Al Collell, al Collell, per exemple.
1: Collell,
0: perquè clar, on anem com a, bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves i a veure què passa.
1: A veure què passa, veure què no? Passa.
0: Bueno.
1: Uà, veia il·luminacions que surten.
0: Clar, bueno, clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
1: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
0: Doncs déu-n'hi-do, en un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a València, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea, no? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no?, que jerarquitza més, posa una mica d'ordre a les ordres monàstiques, no?, i les ordres, els benets, no?, l'ordre benedictina comença a com regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que és un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que els deodats, no? Que és gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en una mica en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
1: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
0: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I Alberto,
0: fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga, què és el colofó de l'obra?
0: El colofó, encara avui, no, en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió, no? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
1: i
0: pots morir en qualsevol moment,
1: sí, sí.
0: No? I per tant has d'agrair coses a Déu. I on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix, no? Penseu que la còpia d'un llibre, un escriptori monàstic, era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària, no? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena, mm-hmm, de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, en sota d'anar ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries, de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no? Domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, què és el colofons.
1: Exacte. Que,
0: quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar una constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi.
1: No? Brutal.
0: Serà...
1: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què diu? És tan original?
0: Bueno, diu literalment això.
1: A veure.
0: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel Prevere Sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat. No?
1: Com... Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí, sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
0: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, són gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
1: I aquí
0: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperator, Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs de Pintor, Pintrix.
1: Que és el que passa als escriptoris.
0: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadena en un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons and Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons and Dragons és del 70, del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una jo què sé, una clèriga, no? de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda. Eude. En comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o clar, com treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a Castella, a l'Astúries de l'època, és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui. No, aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
1: I quines són aquestes coses?
0: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor. No? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? El nom, no, bueno, l'important aquí és dir, com digues aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir i en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
1: I això, o sigui, això t'ho vas inventar? O com ho sabem?
0: Sí.
1: Perfecte,
0: sí.
1: Següent pregunta.
0: En aquest programa ens
1: Martí,
0: inventem
1: toca.
0: Les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran. I les els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura i la gent normaleta són formiguetes, no? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre, com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, de la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
1: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbaro? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
0: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els nostres oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
1: Molt bé.
0: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I, precisament, jo us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. ¿Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Per la meva autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
1: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
0: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu: oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifica si 4 o 5, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no?, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics i encorbat un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale? Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu: oh, mestre Magius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Magius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. La mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, de bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas a creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
1: És, bueno, m'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super bueno, molt interessant,
0: molt de verídica,
1: sí, sí, sí, sí,
0: molt personal, molt de dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia o qualsevol, busqueu i colofó, Beato de Tàbara, on Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: És una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu.
1: Ja els coneixeu. Pues, bueno, formem part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT amb en Tito, els Falalà, no sé què. Bueno, Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I a saber, el Beat Morgan, es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està, va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre de Meteri. No tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el Beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Meteri, i un tercer beat, el beat conegut com a Beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda de Meteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes al mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptori de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no?, proper al del mestre, i un tercer beat una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors, no? Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no?, un context polític, una informació documental que podem, no?, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el Beat de Girona de l'art mossàrab i la costa en el romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no?, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant a l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no?, els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, introduir amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors. Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses, enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo m'acordo fent des de la pregunta 1.
1: Que l'estic fent de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona, no? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. Està a la cua de la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem quan va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Mansur de final del segle X. Mira, al final torna a sortir aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Mansur, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona també.
1: No, a Urgell, que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè, no? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Deia, hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, còpia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar, sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a la mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la Catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o al Montcarolingi un fet a Aquisgrà t'acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com de cop i volta tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem, ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i per tant està en un monestir, per tant, no? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser passa a ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia!
1: És un tros d'un...
0: Sí, sí, sí.
1: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible, i la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista i que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'han passat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fent passar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se a gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

som. Un protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, a tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Headbang Dangman, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Greater Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country, de vegades una mica eclèctic.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Headbang. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Drew Vandenberg. Ella és la Kat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Chime.

es mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country, amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mud Blood Vaughn és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Gap, i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson. Originaris de la regió d'Ohio, van rebre moltes influències a la seva joventut de l'est de Kentucky, i és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana. Una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben: el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Són Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visaggi. Sasha se la coneix normalment al moment de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un

nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Old Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High Climb.

Aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Word to Start, l'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Shawn Chambles i que es va publicar el 2024 al Canadà. Paris va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda formada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke, dos discos en els quals estaven doncs la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country, un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

d'aquesta música de clares influències del rock sureny, per a Little Lie and the Blackberry Smoke, passarem a gospel. Un gospel format en base al gospel tradicional, però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCrary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010, amb les germanes Ann, Regina i Alfreda McCrary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Samuel McCrary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup, que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals, i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

too little, a little too late. Cançons cantades per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltarem d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic Little Girls and Puppy Dogs.

moment de dir-vos adeu per aquesta setmana i com no podem fer amb un àlbum, ho fem amb un senzill publicat a finals de maig de 2026. Un senzill d'en Jonathan Lee. M'agrada aquest cantant i espero que us agradi a vosaltres també. La cançó es diu Saturday Night. Dissabte a la nit, a reveure i fins la propera vegada aquí al Club del Country.

espais i tuna. Estem picants, on deixem-li una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa, i em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy, però aquí casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: de mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
1: Labubu!
0: Labubu. Yeah.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Sempre és al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Per tot i per